0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
1: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
2: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
1: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
1: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
4: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de 8, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
5: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
6: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
4: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenia venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
10: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
11: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
7: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
12: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
13: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
12: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
14: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
12: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
13: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
12: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
15: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
16: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc. segundos afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
17: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
7: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
18: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
19: 60%. Al 100%,
18: al 100%. Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
20: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
7: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig
2: brutalment calorosa, com si estiguessin en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
2: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
3: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
19: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
23: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.

0: cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
1: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
0: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
4: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
2: 3Cat Info.
3: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
6: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I recorda que Temu té altres investigacions obertes cap

0: poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
3: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
3: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
3: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
5: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
3: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
6: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
3: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
1: 3CAT Info.
3: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
7: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
1: 3CAT Info.
8: Són 2:45.
2: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
1: Esports.
3: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
2: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
9: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
10: L'esforç que està fent en aquest moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
9: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
9: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
12: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
14: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
12: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
2: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
15: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
2: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
8: 3CAT Info.
2: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
2: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
16: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
2: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
17: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
2: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
18: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
2: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
19: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
2: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
2: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
21: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
22: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
21: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
2: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
8: El temps.
2: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
0: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: El monestir de Pedralbes és...
2: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
5: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
23: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
2: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
1: 3Cat Info.
2: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
24: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
25: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
24: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
26: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
24: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
27: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
2: Tenia el pit un robí roig. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
3: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
6: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
3: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
6: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
3: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.
2: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
7: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
9: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
7: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
10: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una tapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
7: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
11: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
7: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
1: 3CAT Info.
2: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada de la Selva, Laia Claret.
13: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
14: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
13: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
28: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
13: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
2: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
29: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
30: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. Que va ser, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
29: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
1: Esports.
2: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu d'ECU es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
1: 3CAT Info.
0: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
8: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar.
0: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
12: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
0: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
0: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a 8:15, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exhaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, assegurant que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Júlia Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida del 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
26: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
27: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.

0: el territori serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no, fins allà m'arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
2: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
1: 3Cat Info.
2: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
5: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
4: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
5: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
4: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
6: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaurana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony

0: Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
0: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
2: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
0: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
3: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
0: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
4: Jo l'he portat al Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
0: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
1: 3CAT Info.
0: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
5: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
6: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
1: Esports.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirma les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
6: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
6: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern després d'una reunió de 6 hores aquest dijous. Les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
7: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
8: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
7: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
7: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
10: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
11: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
12: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
10: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
6: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
13: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
6: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: 3CAT Info.
6: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
6: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
14: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
6: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
15: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
6: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
16: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
6: El cas va passar pel comitè d'ètica assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
17: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
6: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
18: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
6: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
19: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i estar a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
20: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos por portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
19: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
6: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: El temps.
6: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
21: El monestir de Pedralbes és...
6: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
22: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
23: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
6: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
1: 3Cat Info.
6: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
24: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
25: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
24: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
26: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
24: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
27: Que és un regal i una fortuna i no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
6: Tenia el pit un robí roig. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
0: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
3: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
0: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
3: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso en la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
0: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
6: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
4: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
5: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
4: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
7: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una tapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
4: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
8: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
4: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
1: 3CAT Info.
6: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
9: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
11: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
9: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
28: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
9: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
6: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
29: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
30: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. El que passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
29: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
1: Esports.
6: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
1: 3CAT Info.
2: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
10: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
2: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
12: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
2: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Murcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel tot costa de Catalunya Ràdio.
13: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
2: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenint l'ordre de confinament precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig, des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3Cat Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
26: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
27: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
28: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
27: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions

0: Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
1: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
2: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
4: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
3: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
4: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
3: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
5: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
2: 3Cat Info.
5: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alèxia. Es

0: Tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
0: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
3: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
0: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
4: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
0: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
0: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
5: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: 3CAT Info. Són 4:45.
6: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. i que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirma les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
6: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
6: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
7: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
8: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
7: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
7: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
10: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
11: Aquí parece que los tiempos tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
12: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
10: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
6: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
13: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
6: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3CAT Info.
6: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
6: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
14: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
6: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
15: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament equivalent a 2 jornades.
6: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
16: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
6: El cas va passar pel comitè d'ètica assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
17: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
6: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
18: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
6: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
19: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i estar a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
20: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos por portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
19: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
6: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: El temps.
6: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya, Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinibre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El monestir de Pedralbes és...
6: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
3: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
22: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
6: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
2: 3Cat Info.
6: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
23: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
24: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
23: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
25: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
23: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
6: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
27: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
28: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
27: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
28: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
27: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins a finals de setembre.
6: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
0: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
4: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
0: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
5: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
0: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
7: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
0: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
2: 3CAT Info.
6: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
8: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
9: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
8: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
10: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
8: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
6: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
11: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
12: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. El passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
11: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
2: Esports.
6: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
29: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu d'ECO es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
2: 3CAT Info.
29: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
1: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
29: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle, del Barça, Laia Codina, de l'Arsenal, i Jana Fernández, del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
29: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
13: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
29: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Murcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
29: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
2: 3CAT Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez, i el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls, en els dos sentits de la marxa, s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Ana Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, que dijous s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa Lleida Júlia Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
26: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
27: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
28: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per comptar els incendis que ens anem trobant.
27: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que...

0: aquesta entrevista?
1: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
2: 3CAT Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
4: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
3: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
4: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
3: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
5: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
2: 3CAT Info.
5: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
6: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
5: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla.

0: Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit de nadar de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
2: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
0: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
3: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
0: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
1: 3CAT Info.
0: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
4: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
1: 3CAT Info. Són 6:15.
5: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
1: Esports.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
5: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
5: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
6: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
7: L'esforç que està fent en aquest moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
6: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
6: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
5: Mentrestant, en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
12: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
5: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: 3CAT Info.
5: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
5: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
13: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
5: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
5: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
15: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
5: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
16: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrián, me ayudó a tomar la decisión de aceptar. porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
5: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
1: 3CAT Info.
5: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
5: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
18: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
19: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
18: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
5: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: El temps.
5: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: al monestir de Pedralbes.
5: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
21: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
22: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
5: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
1: 3CAT Info.
5: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
23: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
24: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
23: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
25: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
23: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
5: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
27: Són una 20ena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
28: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
27: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
28: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
27: La seva exposició, al MEA, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
5: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
29: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
0: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
29: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
3: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
29: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
4: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
29: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
1: 3CAT Info.
5: Més coses. Preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada de la Selva, Laia Claret.
6: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
7: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
6: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
8: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
6: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
5: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
9: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
10: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. El que passa és que després, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
9: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
1: Esports.
5: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
11: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
1: 3CAT Info.
11: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
12: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar.
11: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Club Gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parollolo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
11: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugranà quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
2: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
11: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugranà Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
11: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les 2 properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
1: 3CAT Info.
14: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anà la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental fer un acord.
0: Mm. Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feina 10 minuts i es va reiterar en que la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho veuríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Mm. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que més o menys encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que es digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules estan per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga, si no vaig errat és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès, per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria, on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà.

I avui també despertem aquest nou primer pensament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda.

0: senyal. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
2: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
3: Avui és divendres 29 de maig, comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid, probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura, i és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
6: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
1: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
6: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
10: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva
6: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
5: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Una operación Kitsch.
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
4: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
11: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
4: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
13: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
6: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Benz, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
14: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
6: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
1: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
5: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
15: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
16: El 100%, el 100%.
15: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
5: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
1: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
6: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
1: Miquel Jarque.
17: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
18: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
17: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
5: Les organitzacions participants remarquen que perquè, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
5: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
1: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
20: Bon dia.
1: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
21: El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
22: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
21: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
23: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
24: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
25: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
24: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susanna, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
21: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada.

0: que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta, encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
1: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
2: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
0: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
3: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: El port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia de nou.
1: La primera.

0: La pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona.
2: Manifestera romancera, una coquetona candula guasona.
0: Avui arrenca el Teta Fest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
4: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar a l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
4: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalassé que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
4: La de Mapi León, després de 9 temporades.
5: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida, i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
4: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parelluelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell a partir de les 9. És l'anada de la semifinal d'ascens a segona A. Mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Candela Peña al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció.

0: d'acció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui per arribar al punt de 6:45 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
2: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I de fet hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001 i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard. Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

I encara hi ha un altre artista que ho va fer moltíssim abans. Concretament, recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You, Baby.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que lluita o caixa o faixa.
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi d'Orrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Orrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i el sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del Grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats se'n rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portades, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar, el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona, tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació.

0: i d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro,
1: avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors, és el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol amb...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El feixi amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol.
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Doncs diré del cel, si escolta Catalunya. Ja ho sé que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: És veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis. Però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21? 25?
1: Mare meva!
2: Ja m'hi he quedat. I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Que allà escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Si és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no, ja m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però per què destaca? Eh?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
1: això,
0: no?
1: Això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguevismo. Vull dir que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Ja, sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada, era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió, el foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà, s'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55% menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat amb màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
0: Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
13: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que hi es trenquessin les negociacions, ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment. Però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana i a la tarda en què no es va arribar cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, fa uns minuts en aquest programa.
14: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no és completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que es digui que o caixa o faixa.
13: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
0: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
0: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
15: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
16: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
0: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers. Uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí
17: la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
18: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
19: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
17: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
17: Oriol Pujador.
20: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
21: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
20: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
22: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
17: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
23: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
17: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
3: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
17: Valèria Obereda.
24: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
25: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
24: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
17: València, Alba Barbosa.
1: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
2: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
1: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes del govern valencià i assistit el vicepresident de la Generalitat. I l'acte l'ha tancat la cantant valenciana, la Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat.
5: Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
17: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
6: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
17: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de Muera, amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord, de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus, i en canvi sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
26: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
27: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a la Nira Olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
28: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
4: A 8:45 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
3: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
4: A 11:15 parlarem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
3: I a 11:00, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
4: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
9: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
10: Bueno, Presi, però... Presi, perdona, però m'estava despedint.
11: Hòstia, perdona, Aitana.
9: Alexia.
11: Alexia, com se llama esta chica?
10: No,
12: l'Alexia. L'ha confós amb la intel·ligència artificial. Sí,
11: com que te passa la del club, és que clar, a veure...
12: Va ser ahir.
9: Va ser ahir.
12: Com la pot haver oblidat?
9: Va, tornem al comiat, sisplau. Va,
17: president, calmis. Ja parlem del Gordon.
10: Són molt els records viscuts en aquesta casa, sí. La meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
11: Molt bé! Gràcies, eh, noia?
12: Que no ha acabat.
11: Que fitxa del Gordon per 70 quilangos!
12: Encara no ha acabat.
9: Que s'acomiadi, pobra.
10: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
9: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
17: Gràcies, Jubany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
13: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
17: I el segon, la Maria Nicolau.
14: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les nuvolades que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: I això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada. Es tensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, passant la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, l'Anna García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions després que ells trenquessin les negociacions. Fa uns minuts n'ha sortit algun, ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats doncs, esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10, també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui, de mestres i professors, al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo, con el corazón en vilo, y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más, o sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta organització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. Unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: No, per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui que Molló, el Ripollès, el Sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí i a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Miral Espé d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
9: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
10: Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
11: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoco somos.
12: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
13: Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 8 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
9: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
13: Mentrestant, Feijóo treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
14: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nul·litat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
15: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
9: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
13: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
3: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
16: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
17: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
18: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
16: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
17: Desde el Partido Popular, sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
16: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La caiguda.
9: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mutua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
13: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat al punt dels fets amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
0: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests quatre fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure per ser en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
3: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
9: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
8: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un 70% de Gaza.
13: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat, acabant-ne ocupant el 100%.
19: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
20: Al 100%, al 100%.
19: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
3: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
0: 5.600 Mossos.
9: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà important restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
21: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
13: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
22: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Festival neonazi.
3: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
9: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada i Cornellà a aquesta casa.
23: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: Alcalde, dius que era de?
9: De Junts.
0: De Junts. Més vagues.
13: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
3: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
0: Explota.
9: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral als Estats Units i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
13: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
0: No era la real.
3: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
0: Valèria Obreda.
1: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
2: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova etapa.
9: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
0: I primer concert.
13: De la Pegatina, Catalunya, hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Pau Paterres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: S'acaba
4: l'etapa de mitja del Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
0: I el volen?
4: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
0: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
5: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a la 2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals, a aquesta hora, a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
9: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra. L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana a ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
24: Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Si ho posem perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
9: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai. Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al parc de Collserola. El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
25: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
9: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
0: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
9: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
26: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals, amb grans felins i altres elements de la natura, en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
27: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
26: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival CatCon, el festival de gèneres fantàstics exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Make it telephone call. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
10: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
6: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
10: Apa.
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols i per la seva banda el Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: El 25 de desembre del 2017.
15: I el número de la sort, el...
17: 2.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
18: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir

0: Social i el xat GPT-3, sí, desenvolupat per Open...
1: Així s'explicava a Catalunya Ràdio al novembre del 2022 la irrupció de xat GPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36% i en dos anys la xifra ja era del 48% i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jill Lepore, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: I ara el més destacat a la televisió, a Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
5: Horizonte ja és el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, aquest públic quedarà completament torfe i llavors pot ser que esa tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
4: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
6: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carla Lejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
9: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
10: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
11: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia, Michel.
14: Penso que no tinc por.
15: El pa de paller.
16: Com?
13: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la

0: ciutat.
1: Mitchell, bon dia.
2: Good morning.
0: Què?
2: Ai, Morgan. Però que estic ja tomant classes de neerlandès.
0: Good morning. Ah, clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
1: Sí.
2: D'endebades penso, que diem en gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
1: Sí. En aquest sentit, ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Mitchell.
2: Vas on vas, ailàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat, no?
0: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Mitchell, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
2: Estic bé, pensut. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
1: Sí. Un nus a la gola.
0: Un nus a la gola, sí.
2: I sento un enyor que em trobaré a faltar tot de Girona. Sí. Xuxut, en gironí.
0: No, xuxu. Sí,
2: la ciutat, la plaga de ciclistes.
0: Sí, això sobretot.
2: I sobretot espero que no se m'olvidi el català que tanta gauança, no?
0: Sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
2: Va tu a l'olla. Oi tant, valga'm Déu, si em sap malament, però som haguera desitjat una altra final. But soccer... Les coses no sempre acaben com hom esperaria.
0: Molt bé, Mitchell.
2: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
0: sí, sí.
2: És club ferm.
0: Sí.
2: I a veure què passa.
1: Molta sort, Mitchell.
2: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí.
0: Sí.
2: Però...
0: El record de la vall on vas viure.
2: Record de la vall...
0: Sí.
2: No vall, les... vall d'en baix.
0: Sí. No l'esborra la pols al camí, no?
2: Qui? Amb el C. Okay.
1: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'Austec, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijó no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Òscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
4: 5 temporades al club en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
1: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona, 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer, sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
1: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. Hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament. També hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi. És a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor és important ventilar-se i estar hidratats.
5: Sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor, perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa, doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
1: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
1: I a les carreteres, Clàudia?
6: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, a Brera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
1: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Fonts de la Conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
8: El caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
7: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
1: euros una mica més nets. Insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se i avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
7: Els reclamen
1: nets, diguéssim. Sí, la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
10: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
11: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
10: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
11: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
10: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferir a la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
11: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
10: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
11: A Pedro Sánchez rebre Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure-la a ell al banc dels acusats.
10: Sobre educació, editorial a l'Ara reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
11: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
10: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
11: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
10: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
12: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, o majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o familiars dependents. A més, fan feines en els sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
13: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
14: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
13: Ah, doncs així muntar Ouigo. Ves a terres llunyanes en tiranosaure. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
15: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
17: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
16: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
17: També diumenge a 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
16: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
17: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
16: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
17: Tot gira.
16: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
19: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat a Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: Un patinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
20: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
1: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
19: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
1: I qui sí que acaba al calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
20: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
1: Més calor, però més refugis?
19: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
1: I ara els destacats en Internacional Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
21: Europa també sua i de quina manera amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
1: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió amb B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al de Bad Bunny, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara, el segon semestre, pot pujar fins a un 9%. I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
4: Que tot s'acaba a destacar l'esportiu. Exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació, integració.

0: per camins el que li espera el Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació capdalt. El periòdico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, Elisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me's fotos.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63.
1: I
3: la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach, 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Sant Oral.
3: El Sant Oral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha Maximís? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinós aquí...
3: Ho va dir l'Albert,
1: compte,
3: eh? Va dir
1: que hi havia un senyor gran darrere meu, va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant. Ah,
1: si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc és jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Mac Duranic, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. A trinxerar.
12: En sentit literal, voltarà trinxeres i en figurat i en pronom a trinxerar-se. Recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
12: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutja de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andy, de la seva mort.
1: Acalorament.
12: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una solellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado.
13: 12% el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. La capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, hi ha Sant Cugat, el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
13: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
13: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
14: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
14: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar al judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció, ahir es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit en un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
15: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulig, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
16: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
17: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit a Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa en vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc el distingeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
1: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
20: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
22: Quina raó mou el teu món?
23: Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
27: Fa uns minuts s'ha enviat un SAlert per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
1: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
28: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Holanda Segura es porta d'Udustec fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
29: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
28: Avui fan vaga docents dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
1: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
27: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
28: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
30: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia segurament amb rècord de temperatura en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra?
32: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
33: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Hem marcat ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'entrarà una llagurissa Ral d'Avinyó.
34: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
0: Però la volíem felicitar perquè sí? va ser el...
1: Ah, ai, Mercè!
0: Et truquem de Catalunya Ràdio.
2: Hola.
0: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe, Manu Gui.
2: Que me van dir que és Chiripipi.
1: Ah, molt bé. Chiripipi. Doncs Chiripipi per tu. Manu Gui.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat, cap a l'enllaç amb la C31. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un accident. També densitat en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, a la C32 des de Viladecans, a la B23, a l'enllaç amb la 2 i a Esplugues, d'entrada per la Diagonal. També a la B20, a Santa Coloma, C33 i C58, tot cap al nus de la Trinitat.
0: S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat un SOS alert per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. S'enroca el conflicte al sector educatiu davant la falta d'una proposta satisfactòria. Representants dels sindicats han passat la nit a la seu del departament. Una mesura de pressió a l'espera que la consellera Niubó encapçali avui una nova reunió prevista per a les 10 del matí. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. I l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un 21è paquet de sancions. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres socialistes i apunta una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. Recordar temperatura d'un mes de maig a Lleida i el termòmetre va marcar 37,3 graus, la temperatura més alta des que es tenen registres. Avui continuarà la calor extrema per l'època de l'any. I en cultura, avui arrenca a Barcelona Munt Llibres, el festival literari per a nens i joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports.
3: El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. Al Barça femení, per la seva banda, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: I el temps, com us dèiem, segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. El temps avui assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a aquesta tarda.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I notícia de fa poca estona, Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat el foc abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, ni tampoc a la zona on hi havia la indústria cremada. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar fins a una trentena de dotacions dels bombers, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és cap de l'operació dels bombers.
5: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Manal Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada. I ara marxem cap al Departament d'Educació. Avui n'haurem d'estar molt pendents. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que han presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora. A aquesta hora al departament hi tenim la Mar Riera. Mar, molt bon dia.
2: Bon dia. Una quinzena de representants sindicals han passat, com dèieu, la nit a la sala de reunions del departament. Després d'una reunió de més de 5 hores ahir a la tarda, els sindicats no els va agradar gens l'ultimàtum d'educació i van decidir tancar-se després de trobar-se, això sí, 5 minuts amb la consellera. Des d'USTEC ens diuen que la proposta que els van oferir no els agrada i que es quedaran a dins fins resolt el conflicte, perquè qui s'ha aixecat de la taula, insisteixen, és el departament. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que des de dins enviava un àudio al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
2: L'última proposta d'educació és de prop de 400 euros d'increment mensual a 4 anys vista i prop de 7.000 efectius nous per l'escola inclusiva. Una proposta que es quedaria curta en l'àmbit salarial, segons USTEC, que demana 400 euros nets. També demanen saber el calendari d'aplicació dels nous efectius per la inclusiva. Els tancats, com us dèiem, continuen dins. Ara els mitjans de comunicació que estem a la porta s'espera que puguem entrar també dins del departament i a les 10, com dèieu, començarà aquesta nova reunió de les parts amb la consellera. Una consellera, Esther Niubó, que ja ha arribat al departament i caldrà veure si està disposada a negociar o es manté ferma amb la seva darrera proposta.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents de totes les novetats que passin aquí al departament. Mar Riera, gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
0: En paral·lel, recordem, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova. Allà hi tenim la Montse Jané.
7: Els alumnes d'aquest institut central, a Vilanova i la Geltrú, han vingut fins aquí a l'edifici que ara a les 8 ha obert les seves portes i estan entrant. Unes alumnes de primer de batxillerat ens han dit que avui tenen examen i que sí que es farà. Hem vist també alguns professors entrant a quarts de 8 per les portes laterals. Menys afluència que un dia normal, però tot i això, doncs, més d'un centenar d'alumnes, uns 150 alumnes, estaven abans de les 8 esperant que obrissin les portes d'aquest edifici.
0: I en el cas del Baix Llobregat ens situem a Sant Just d'Esvern. David Àngela, molt bon dia.
8: Bon dia. Som davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al passeig de la muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat, malgrat que avui comença una nova jornada reivindicativa aquí al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a un dels límits de la comarca i des d'allà pujar al monestir de Montserrat. Les columnes estan convocades a Collbató, a Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia, a la plaça del monestir, i des d'allà, des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera com penjar alguna gran pancarta reivindicativa en algun punt ben visible de la muntanya.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passant 9 minuts de les 8 del matí, l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron, que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat que la troballa d'un altre dron, prop de la ciutat de Sesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara s'han investigat també la seva procedència. Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi també d'atacs entre l'exèrcit rus i ucraïnès. Rússia ha llançat drons contra el port ucraïnès d'Ismail a la regió d'Odessa i també a Zaporíjia, amb un resultat de 2 morts. Kiev, per la seva banda, ha atacat objectius russos situats a la regió de Donetsk, Yanoslav i Volograd, segons han reconegut fonts de Moscou que parlen d'un balanç de 2 morts. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance deia des de la base militar d'Andrews n'ha parlat.
9: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto al foc a l'espera de concloure un acord final. I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne d'ocupar el 100%.
10: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
11: Al 100%, al 100%.
10: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
0: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país. I ara política i marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de Zapatero s'hi afegí la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials a socialistes, però se'n desmarquen. Dani Sainz de Aja.
12: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions.
0: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Óscar Puente, i assegura que hi ha una operació de... apunta, volíem dir, que hi ha una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional. I el judici per l'operació Kitchen ha entrat ja a la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. Ho han declarat així com a acusats al judici de la Kitchen que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard, Àngels Lafuente.
15: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
16: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Por una operación Kitsch.
17: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
15: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
16: Desde el Partido Popular... Sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
15: Fernández Díaz y Francisco Martínez se enfrentan a 15 años de presó.
0: I polèmica a Santa Susanna, al Maresme, on a partir de demà se celebra una trobada internacional de signe nazi, coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
18: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: És el quart cop que un esdeveniment d'aquestes característiques es fa a la comarca. Hem arribat a un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, i sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. A la resta de carreteres hi ha les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona, densitat a la C32 des de Viladecans, a la B23, Esplugues, d'entrada per la Diagonal, també a la B20, a Santa Coloma, i la C58, tot cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot la Litoral, densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè el tram de Barcelona informa que per una avaria la freqüència de pas es troba alterada a les línies T1, T2 i T3.
4: El temps.
0: Jofre Genuer.
19: Continuem immersos sota aquesta bombolla d'aire càlid, aquest pic de calor més típic de juliol o agost que no pas de maig, i que ahir ja va provocar un rècord de temperatura mínima a Portbou. 30 rècords de temperatures màximes de les poc més de 120 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, i avui comencem amb un nou rècord, l'Observatori Fabra. El termòmetre no ha baixat dels 25,8, arrodonint 26 graus, una nit tòrrida, gens habitual, que mai s'havia produït en més de 100 anys de registres a l'Observatori Fabra. I avui encara pendents de la possibilitat de més rècords, sobretot cap a Ponent i Pla de Lleida, que és on la temperatura encara podria guanyar algun grauet, per tant, al voltant dels 38 a 39. A la resta, sota aquest context de moltíssima calor i de temperatures excepcionals per l'època, els termòmetres podrien perdre algun grau, i sobretot cap a Girona i sud de les comarques de Barcelona. A partir del cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures anormals per l'època i més de juliol, els termòmetres començaran a desinflar-se una mica, i a més aniran guanyant terreny les nuvolades a tarda amb possibilitat de tempestes i ruixats, sobretot al Pirineu, bàsicament. Ahir en va haver-hi alguna, avui en poden tornar a haver-hi més, però sempre en aquest sector, i aquests fenòmens, doncs, el que dèiem, al llarg del cap de setmana guanyant una mica més de terreny, però bé, el descens de les temperatures es consolidarà més al llarg de la setmana que ve, i sobretot a partir de dimarts.
4: Info.
20: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, ara ho sentíem a la previsió del temps. Fruit d'aquesta calorada, s'ha assolit el rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida i es va arribar a la xifra dels 37,3 graus, la més alta des que es tenen registres. L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8. Lleida, Noelia Caselles.
22: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig
3: brutalment calorosa, com si estiguessin en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord.
0: Canviem de qüestió. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'un milió d'euros i la retirada del passaport. Aquesta emissora ha tingut accés al recurs que ha presentat davant l'Audiència de Barcelona. Els advocats desmenteixen que tingués una mala relació amb el seu pare Isaac Andic i rebaten la tesi que va ser una acció premeditada. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no va poder descartar la caiguda fortuita i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls. En aquest sentit, adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. També es queixen que les filtracions de les línies d'investigació han facilitat la condemna social anticipada de Jonathan Andic. I l'humorista i imitadora Judit Martín ha revelat que a l'acte d'homenatge de Montserrat Caballé, que es va celebrar el 2019 al Liceu, el director del teatre, Lluís Pasqual, va fer passar una imitació seva de la soprano com si fossin declaracions reals. Pasqual li va encarregar la imitació de la Caballé i després la va fer servir per justificar que ell fos l'encarregat de dirigir-ne l'homenatge. Aquest és el muntatge que ha denunciat ara Judit Martín al podcast La Ruïna.
5: Si hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
6: Això és una trampa.
0: En canvi, Lluís Pasqual va assegurar que aquesta conversa formava part d'unes declaracions a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny el 1988. Un dels periodistes que va cobrir la inauguració a l'emissora del Baix Camp, Francesc Domènech, ha negat en declaracions a Catalunya Ràdio la veracitat del muntatge.
23: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no n'ha volgut donar explicacions, tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Avui arrenca a Barcelona Mont Llibre, el festival literari per a nens i joves que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
24: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
0: Un dels plats forts és l'exposició central que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que dissenya l'estudi gallec Fabulatorio. El CCCB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà durant tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, també arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà la Tarda Jove, un espai específic per a adolescents coordinat per Freddy González. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es faran un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Amb el Premi Trajectòria anem cap a Lleida, doncs. Júlia Albacar.
25: El festival celebra la seva dècada d'història.

0: també i especialment de la literatura lleidatana.
1: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
2: I el pianista Lang Lang torna avui al Palau de la Música Catalana amb un recital dedicat a Mozart, Beethoven, el Benit, Granados i Liszt. És una de les figures més mediàtiques i carismàtiques de la música clàssica actual. Aquest concert començarà a les 8 del vespre i amb totes les entrades exaurides, Montse Pujol.
3: Qualificat pel New York Times com l'artista més popular del món de la música clàssica, Lang Lang és pianista i educador i ha actuat en alguns dels esdeveniments més vistos del món, com la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008 o la reobertura de Notre Dame de París el 2024. Lang Lang ha treballat amb directors com Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim o Sir Simon Rattle, també amb noms d'àmbits molt diversos, des de Metallica fins a Ed Sheeran o John Legend. El concert d'aquest vespre s'obriran peces de Mozart per passar després al dramatisme de Beethoven, de qui Lang Lang interpretarà dues sonates. La segona part del recital estarà dedicat al repertori ibèric i al virtuosisme romàntic. Interpretarà una selecció de la suite espanyola d'Isaac Albéniz i el recital continuarà amb un repertori d'Enric Granados i Franz Liszt.
2: Esports. Saludem aquesta hora en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
4: Bon dia, Àngels. El Barça vol anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el club del Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig a Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions amb el club matalasser es preveuen complicades.
5: 3CAT Info.
4: Mentrestant, el Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club.
6: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
4: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols. Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: 3CAT Info.
4: En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
7: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
4: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació pel Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. Més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzat la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia 2 anys més de contracte.
8: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està

0: A la pujada.
1: Pasqual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular a la Lliga CB a la pista de l'Andorra serà a 9:15. També avui, duel català entre el Girona i el Joventut, també a 9:15. El Manresa rep el Madrid a 6:00 i el Lleida visita el Camp de Múrcia a 9:15. A l'NBA, els Spurs de Sant Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie, i mentre que els Knicks encara esperen a la final.
2: 3CAT Info.
1: El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a 9:00 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món italià Yannick Sinner, que va patir un cop de calor. Els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos juga avui contra Kirchhoff i Stevens als 16ens de final. I al Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Lecce. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou a aquesta hora tornem a fixar-nos en les carreteres i transports públics. Clàudia Serra, com ho tenim? Bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions en tots dos sentits a la marxa a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident, ara ja es dona pas alternatiu. També a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril i segueix el trànsit dens. A l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha encara un carril tallat per un accident.
1: Repàs al més destacat. S'aixeca el confinament a Òrrius. El Maresme provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina. Fa uns minuts s'ha enviat ja un SLR per avisar la població. El foc està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Avui molt atents al que passi a la Conselleria d'Educació, on han passat la nit tancats els sindicats després que l'última reunió amb el govern no arribessin a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat és la definitiva, però els sindicats consideren que no n'hi ha prou. A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els docents dels centres educatius del Penedès, el Baix Llobregat i també del Garraf. I l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia vermella i l'avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions. Des d'ara fins les 9, també us explicarem que a partir de dilluns que ve, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries, més enllà del que fixa el seu marc laboral. És la novena mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera. També que la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, s'afegeix a la cursa per ser l'alcaldable de Junts a Barcelona, entre les que també han anunciat la voluntat de presentar-se a les primàries i a l'actual líder municipal, Jordi Martí, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo, la setmana que ve. S'han de formalitzar les candidatures. I en cultura, el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, també la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'elit, i Mallorca Confidential, amb una immensa Lolita Flores. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Quins són els titulars d'aquesta hora?
3: Mira, d'una banda, que el Barça té previst d'anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. Mentrestant, i en paral·lel, el Barça presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros, mentre que el Barça femení s'han confirmat ja les sortides de Mabilión i Ona Batlle.
1: I el temps, segon dia avui d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30, el temps serà assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu. Passen 3 minuts i mig de 2:15, Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, tampoc a la zona on hi havia aquesta indústria cremada. El foc no ha causat víctimes i ha cremat l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar una trentena de dotacions, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè el llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
4: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
1: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Manar, al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees. I ara marxem en directe cap al Departament d'Educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la Conselleria després que l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial per als docents que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest matí hi ha d'haver una nova reunió negociadora. Sapiguem si hi ha hagut moviments a aquesta hora. Marriera, molt bon dia.
0: Bon dia, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja és dins el departament preparant amb el seu equip aquesta reunió que es farà a les 10 del matí. De la seva banda, la quinzena de representants sindicals que han passat la nit, com dèieu, a la conselleria, estan esmorzant aquí al bar del departament on ens trobem ara. Ahir van decidir tancar-se després d'hores de reunió i d'una trobada de 5 minuts amb la consellera. Asseguren que la darrera proposta es queda curta i que es quedaran al departament fins a arribar a un acord. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
0: Recordem, l'última proposta d'educació és de 400 euros d'increment salarial mensual a 4 anys vista i de prop de 7.000 efectius per la inclusiva, una proposta insuficient pels sindicats que demanen arribar als 400 nets i acabar de tancar també alguns serrells més pel que fa a la inclusiva. Caldrà veure ara si el departament s'avé a seguir negociant o es manté fort, ferm, amb la darrera proposta que es va fer ahir i que no agrada als sindicats.
1: Mar Riera, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: En paral·lel, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova, Montse Gené.
6: Hola, bon dia. Aquí a les 8 del matí han entrat molts alumnes, semblant a un dia normal. Ens comentaven que avui no coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí que ho va fer i que aleshores hi va haver molta afectació de la vaga, però que avui és semblant a un dia normal. Alguns alumnes ens han dit que tenen exàmens, unes noies estaven estudiant per un examen que estaven segures que es faria, la mateixa directora també anava a fer un examen i hem vist entrar força professors a quarts de 8 del matí a treballar. També algú ens ha expressat que són molts dies de vaga i que això es nota.
1: I a partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'ha adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
1: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg o el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I encara més conflictes laborals. Els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè, fan vaga. Avui la plantilla protesta per l'ERO, que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció. En total, 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de Zona Franca. Això implica que tancarà la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia. A la de Barcelona hi quedaran 37 treballadors d'oficines per al servei postvenda i els recanvis. Però el comitè d'empresa tem que es tracti d'un tancament total en dues fases. Feia 75 anys que s'havien instal·lat a la capital catalana.
8: 3CAT Info.
1: En internacional, notícia destacada aquesta hora, l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat de la troballa també d'un altre dron a prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència. Aquesta nit i matinada hi ha hagut també intercanvi d'atacs entre l'exèrcit rus i ucraïnès. I el govern de Bolívia intenta calmar els ànims dels sindicats i col·lectius indígenes que des de fa setmanes protesten contra l'encariment de la vida. Mig any després d'arribar al poder, el president Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
9: Camí ja d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat un mort en les violentes protestes entre manifestants i la policia, i també quatre persones perdien la vida per no haver rebut a temps assistència mèdica. Això a la zona de La Paz y el Alto, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i també sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder. El president del país en dia, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i també moviments indígenes. Un cara a cara entre el president conservador del país andí, Rodrigo Paz, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident bolivià Evo Morales, que acusa Paz de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
1: Més notícies. Explota el coet New Glenn de l'empresa Blue Origin, propietat de Jeff Bezos. Ha passat aquesta matinada a la base de Cap Canaveral, a Florida, durant una prova de llançament. L'incident s'ha produït durant un assaig estàtic dels motors abans del llançament. El coet ha explotat a la plataforma i ha provocat una gran bola de foc visible a diversos quilòmetres de distància. Malgrat aquesta espectacularitat de l'explosió, la companyia ha confirmat que no hi ha ferits perquè tot el personal havia estat evacuat seguint els protocols de seguretat. Aquest és un nou revés, això sí, per a Blue Origin en la cursa espacial privada contra SpaceX, ja que el New Glenn és el projecte estrella de la companyia per competir en missions comercials i programes lunars de la NASA. Tornem a casa nostra, anem concretament cap a Lleida, on més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui per abordar reptes com la bioseguretat o el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, que és tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Júlia Albacar.
10: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal, congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
11: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
10: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
1: I ara cultura, i parlem de les estrenes de la cartellera. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és, de fet, l'estrena de cinema més destacada que ens arriba avui. L'acompanyen, però també, la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros. Repassem-ho amb Marc Garriga. Ready and turn.
12: Nice. The wedding is this Saturday. El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
13: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa.
12: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i, finalment, la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i, precisament per això, molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
14: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
12: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
15: Pimpont, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
12: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama i finalment és massa alliçonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Hiberner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
16: Vitalització.

0: Doncs amb aquestes recomanacions hem arribat a 9:15. Ara toca fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. També veiem cua a la B23, al Papiol, en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP7. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hi ha densitat encara a la C31 a Calafell, en tots dos sentits de la marxa. Recordem que la via ha estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara s'està donant pas alternatiu. També a la 2, a Abrera, en sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt encara hi ha un carril tallat per un accident. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha densitat als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram de Barcelona per avaria. Les línies T1, T2 i T3 circulen amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: Esperem que les màximes es mantinguin bastant similars a les d'ahir, fins i tot que ara podríem pujar un parell més a Ponent i Terres de l'Ebre amb valors de 38 o potser 39. Aquí encara podria caure algun rècord després d'aquests 30 rècords almenys que es van produir ahir de les 120 estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta es mantindrà aquest ambient anòmal, típic de juliol o agost, amb valors clarament molt per sobre del que seria habitual, però amb una tendència a perdre algun grauet, sobretot cap a Girona, sud de Barcelona, respecte a les temperatures d'ahir. I aquesta tarda, nuvolades, amb risc d'algun ruixat al Pirineu. De moment, fenòmens que no són molt generals, però que van guanyant terreny. I pels propers dies encara ho faran més. A les tardes, al Pirineu i Prepirineu, s'espera que els ruixats i les tempestes comencin a guanyar una mica més de presència. Això pot anar desinflant doncs, aquesta bombolla d'aire càlid, que en principi ha d'anar perdent pistonada al llarg del cap de setmana, tot i que encara continuarem amb un ambient normal i més de juliol i agost. Serà llarg de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin i sobretot a partir de dimarts.
0: Tresca Info. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. Catalunya al dia. I comencem parlant de política municipal. Situats a la capital catalana, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha decidit també presentar-se a les primàries per aspirar a ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Freixa ha explicat en un comunicat que la candidatura que vol encapçalar pretén recuperar una Barcelona amb lideratge, ambició i orgull de ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que vol integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc a un projecte obert que sumi. Freixa és diputada al Parlament des del 2018 i a la legislatura anterior era portaveu adjunta del grup parlamentari de Junts. S'encarrega de defensar les polítiques d'habitatge del partit. D'aquesta manera ja són 3 els aspirants a les primàries: l'actual líder municipal Jordi Martí, la diputada al Congrés Pilar Calvo i Glòria Freixa. La setmana que ve s'hauran de postular oficialment quan el partit obri el procés electoral. De Barcelona cap a Girona, adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de la ciutat de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació de busos. Clara Jordan.
3: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
4: Ens permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors per un altre costat també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i sobretot que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
3: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: I ara parlem d'Aitona, un municipi del Segrià conegut arreu del país per l'atractiu turístic dels presseguers en flor. Doncs bé, la seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés Marca Blanca dels socialistes de cara a les municipals de l'any que ve. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió. Fa 2 legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer Aitona, ara Pacte Local. Doncs bé, ahir va escenificar l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer i Tona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes al Consell Comarcal o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
6: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui ja de forma molt meditada ha fet que Primer i Tona prengués aquesta decisió.
5: Ordeig ha assegurat que ara és el moment de sumar i generar complicitats per donar més oportunitats al món rural. Afegeix que calen lideratges municipals com el que representa Rosa Pujol. Aitona té 2.500 habitants.
0: I ara us parlem d'un parell de fires. La primera aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la DO Tarragona, torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postre propis de la zona. Clara Chavarría Domingo.
7: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO.
8: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
7: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
8: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
7: Després de 80 anys, la DO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
0: I ara anem cap a la Seu d'Urgell, que recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició d'aquesta fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusiona amb el Festival Literari Llegendària. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
9: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
10: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta Fira Medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
9: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
11: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
9: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: I acabarem a la Vall d'Avui, que inaugura avui un nou espai, Connecta Rural, un centre de treball compartit que vol reforçar l'activitat econòmica i ajudar a fixar població al territori. Pau Rovira.
12: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El nou espai s'ha dissenyat com un centre de funcionament estable durant tot l'any i incorpora zones de treball compartit, espais individuals de concentració, sales de reunions i una àrea polivalent per fer formacions i activitats professionals. L'alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera, explica que l'espai és multifuncional i que s'anirà adaptant a les necessitats veïnals.
13: Aquest és un espai multidisciplinar que la gent es podrà trobar, no només podrà fer videoconferències, podrà fer reunions, podrem fer formacions, sinó que també podrà ser intercanvi de llibres, pugui compartir experiència, pugui compartir treball per als joves que vulguin vindre a teletreballar. Per tant, és un espai multidisciplinar i és un espai viu. Per tant, en funció de la necessitat de la gent que ho demana, de la població, l'anirem adaptant una mica a les necessitats de lo que ens vagin demanant. No?
12: L'espai Connecta Rural també vol ajudar a frenar el despoblament, tal com explica la responsable Pla de Sostenibilitat d'IKEA a Espanya, Laura Escalante.
14: Lo que queremos es que los espacios que generamos sean útiles, sean abiertos y sean, sobre todo, activos. Que busquen la conexión de la gente que está aquí, pero también atraer a nuevos pobladores que o bien vienen aquí a veces para desconectar, pero conectados con el pueblo y puedan teletrabajar o generar sus propios emprendimientos.
12: El centre espera convertir-se ara en un punt de referència per al teletreball i l'activitat econòmica a l'Alta Ribagorça.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
15: Bon dia, Àngels. El Barça té intenció d'anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon. Aquest jugador anglès, de 25 anys, va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables, i ho farien al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe blaugrana, Joan Laporta, i el seu director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions, però, es preveuen complicades.
16: 3CAT Info.
15: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club, i Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols.
17: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
15: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades al càrrec. És el tècnic de la segona ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
18: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
15: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació per al Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández.
16: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia contracte per dues temporades més.
19: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
15: Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. Serà a 8:45. També avui, duel català Girona-Joventut, també a 8:45. A les 6, Manresa-Madrid. I a 8:45, Ucamp de Múrcia-Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. I a l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 el 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie.
16: 3CAT Info.
15: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
15: En motor, Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. També en el Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa amb 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Aletge. Jonas Vingegaard torna a sortir amb el mallot rosa de líder.
16: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a l'AP7 a Castellbisbal, sentit nord, per un accident que afecta aquestes dues vies. Encara hi ha vehicles al voral. Segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions de 3 quilòmetres per un accident que talla un carril. I hem de parlar de transport públic a Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: La consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros al mes en 4 anys. Esther Niubó ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres dels sindicats del sector de l'ensenyament. Avui a vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i que ha fet dos ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions. Serà el 21è. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa una estona s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que crema va impedir als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten al PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa pel Partit Popular. I el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'èlit, i Mallorca Confidencial, amb una immensa Lolita Flores.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Girona confirma que el tècnic Míchel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual argumenta que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: Segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, mostra sorpresa per la negativa dels sindicats del sector a acceptar un augment de 400 euros mensuals en 4 anys que els representants dels treballadors havien reclamat. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions aquest matí, després d'una tancada tota la nit una quinzena de sindicalistes a la seu del departament. Anem al Departament d'Educació a Barcelona, Unitat Mòbil, David Mendoza i Mar Riera. Bon dia.
4: Bon dia, tot a punt aquí per la reunió que és previst que comenci d'aquí a una hora. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esteu Norbó ha assegurat que estan sorpresos i no entenen com els sindicats no van acceptar ahir aquesta proposta. Insisteixen que la darrera oferta recull les principals demandes que van fer els sindicats inicialment per acabar amb aquestes aturades.
5: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
4: Als sindicats no els va agradar l'ultimàtum del departament i insisteixen que cal seguir negociant aquesta primera proposta, diuen, per escrit que els fa arribar al departament. També al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, es queixava que la proposta no arriba als 400 euros, com diu el departament, i que part d'aquest increment va a càrrec de l'Estat i no de la Generalitat, una pujada que ja tenien prevista.
6: Què és el que manca la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que els rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, i no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions.
4: Les parts, per tant, ensenyen les cartes abans d'aquesta reunió de les 10, que pot ser decisiva, ara sí, esperem, a la resolució d'aquest conflicte que fa mesos que s'allarga, mentre els sindicats, però, alerten que si no s'arriba a un acord seguiran amb les mobilitzacions i no descarten una vaga indefinida.
0: Doncs estarem pendents, Marc, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
0: Mentrestant, avui torna a haver vagues a escoles i instituts, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, del Garraf i el Penedès. Anem a l'escola Dolors Mallafret de Vilanova i la Geltrú, la Montse Gené.
7: Hola, bon dia. Som a l'Institut Dolors Mallafret, on s'estan fent classes, però amb menys alumnes. Hem pogut parlar amb la coordinadora pedagògica, Eulàlia Forgas, sobre com està funcionant avui l'activitat del centre.
8: Doncs mira, exactament no t'ho puc dir, perquè estem ara fent el recompte. Estem mirant, passant per les classes, a veure els profes que falten i l'alumnat que tenim. Estem aproximadament d'alumnat de primer i segon una meitat d'aula, sobre uns 13-15 alumnes, i tercer i quart suposo que faltaran més.
7: I batxillerat?
8: Batxillerat segon ja no estan, perquè estan fent classes de repàs de l'ESPAU i aquests van venint, i els de primer de batxillerat doncs, hi ha gent que té examen, depèn, hauran pactat amb el profe quina hora han de venir o quina hora no.
7: Hi ha una part dels professors treballant i d'altres que estan fent vaga. Abans hem estat en un altre institut, el Manuel de Cabanyes, on hi han anat molts alumnes i s'està fent activitat amb els professors que han entrat a treballar. No tots tampoc són dies d'exàmens i alguns d'aquests exàmens s'estan fent almenys en aquest institut.
0: I en el cas del Baix Llobregat volem saber com s'està vivint l'aturada Sant Just d'Esvern. David Àngela.
9: Tranquil·litat davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern en el passeig de la muntanya a l'espera que avui arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta nova jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui, com a membre dels serveis mínims, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
10: El nostre centre, la vaga està sent... Bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, bueno, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel que lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
9: Les columnes estan convocades a Collbató, Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia a la plaça del Monestir i des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera com penjar, per exemple, alguna gran pancarta en algun punt de la muntanya.
2: 3CAT Info.
0: L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha fet una explosió i un incendi amb dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions. Romania qualifica els fets d'una escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: Ràpida condemna a les xarxes socials tant de la Unió Europea com de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica garanteix que continuarà reforçant les seves defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons, com els que han causat aquest incident a Romania. Ha passat en una zona densament poblada, segons que ha destacat per la seva banda la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ella ha parlat d'enfortir la seguretat i la dissuasió a Europa, especialment als països més propers a Rússia. El líder del Consell Europeu, Antonio Costa, va un pas més enllà i veu el que ha passat a Romania com una violació del seu espai aeri i una vulneració del dret internacional. Primeres reaccions també d'alguns països comunitaris. França, per exemple, ha convocat l'ambaixador rus a París per demanar-li explicacions.
0: Drons russos han atacat tres vaixells de bandera estrangera al Mar Negre aquesta nit, segons ha denunciat el govern ucraïnès. Els atacs al corredor marítim que el país utilitza per les seves exportacions han provocat un incendi sense víctimes. I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, això segons la Casa Blanca, però el cas és que es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, cosa que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
12: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però asseguren que el text encara no està acabat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu ho ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
13: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
14: Al 100%, al 100%.
13: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: No ho descarte, per tant. Mentrestant, al front de l'Iban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 9 i 12 minuts. Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Orrius, al Maresme, que es va decretar i al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit els bombers no van trobar cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, ni tampoc a la zona on hi havia la indústria cremada. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar una trentena de dotacions dels bombers, inclosos efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escuderó és el cap de l'operació dels bombers.
15: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Menal Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada.
2: 3Cat Info.
0: Passem a la política. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten al PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de Zapatero s'hi afegeix la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials. Els socialistes se'n desmarquen. Madrid, Aní Sáenz de Aja.
16: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
17: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
16: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions.
2: 3Cat Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
18: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
2: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
18: Apa.
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
20: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
21: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
22: Sóc el Risto Mejide.
23: Sóc l'Álvaro Morte.
19: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat.
1: però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
20: Amb tots vosaltres, Jordi González.
1: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 del matí, fem una pausa per revisar la situació del trànsit i del temps. Actualitzem, per tant, la situació carreteres i autopistes del país i també el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
23: Bon dia. Aquesta hora millora ja la circulació a l'AP7, al Papiol, on hi ha hagut un accident en sentit nord. També a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb aquesta AP7, que de retruc estava afectada. Ara trànsit ja molt més fluid. Per contra, segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres per un accident que encara talla un carril. I també molta densitat a l'A2, a Abrera, en aquest cas sentit Barcelona. Densitat també a la Ronda Litoral de Barcelona, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i des de la Zona Franca fins a la Barceloneta en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència a Rodalies que afecta les línies R2 i R2 Nord. Els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. També hi ha una incidència al tram de Barcelona per avaria les línies T1, T2 i T3 circulant amb freqüències de pas alterades.
24: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
25: Continuem immersos sota aquesta bombolla d'aire càlid, aquest pic de calor més típic de juliol o agost que no pas de maig, i que ahir ja va provocar un rècord de temperatura mínima a Portbou. 30 rècords de temperatures màximes de les poc més de 120 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui comencem amb un nou rècord, l'Observatori Fabra. El termòmetre no ha baixat dels 25.8, arrodonint 26 graus, una nit tòrrida, gens habitual, que mai s'havia produït en més de 100 anys de registres a l'Observatori Fabra. I avui encara pendents de la possibilitat de més rècords, sobretot cap a Ponent i Pla de Lleida, que és on la temperatura encara podria guanyar algun grauet, per tant, al voltant dels 38 a 39. A la resta, sota aquest context de moltíssima calor i de temperatures excepcionals per l'època, els termòmetres podrien perdre algun grau, i sobretot cap a Girona i sud de les comarques de Barcelona. A partir del cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures anormals per l'època i més de juliol, els termòmetres començaran a desinflar-se una mica i, a més, anirem guanyant terreny les nuvolades de tarda amb possibilitat de tempestes i ruixats, sobretot al Pirineu, bàsicament. Ahir en va haver-hi alguna, avui en poden tornar a haver-hi més, però sempre en aquest sector, i aquests fenòmens, doncs, el que dèiem, al llarg del cap de setmana guanyant una mica més de terreny, però bé, el descens de les temperatures es consolidarà més al llarg de la setmana que ve, sobretot a partir de dimarts.
24: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 3 minuts. Els treballadors dels serveis d'atenció directa a l'Ajuntament de Barcelona es concentren a aquesta hora a la plaça Sant Jaume. Dijous en assemblea van aprovar a la vaga els dies que el Papa visiti Barcelona. Aquest matí a l'Ajuntament se celebra un ple extraordinari forçat per Junts, Esquerra i Comuns, que volen forçar el govern de Jaume Collboni a dialogar amb els sindicats. Anem, per tant, cap a l'Ajuntament de Barcelona. Anna Escura.
26: Els sindicats no estan d'acord amb el conveni col·lectiu de l'Ajuntament que es va aprovar al gener. Dijous en assemblea, els treballadors de serveis com les oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes, escoles bressol o biblioteques van aprovar fer vaga durant la visita del Papa a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat de la CGT a l'Ajuntament i Marc Garcia de la Intersindical.
27: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
28: Tenim el Tour de França, tenim els creuers, tenim el Collboni en el fons i tot el seu govern està dedicat al turisme, ja que aquesta ciutat és molt xula i molt guai, i està oblidant els seus ciutadans.
26: En total, hi ha uns 3.500 treballadors convocats a la vaga.
0: La Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les bases del Delta de l'Ebre. L'objectiu és tenir dades més actualitzades per decidir com actuar o per gestionar, per exemple, possibles problemes amb l'aigua. Ja se n'ha licitat la plataforma. El seu desplegament el coordina el Parc Natural Tortosa Jordi Barranca.
3: L'empresa pública forestal catalana és qui ha fet la licitació i l'objectiu és que s'apliqui d'aquí a un any. El projecte busca tenir més informació i més actualitzades sobre com actuar i quines inversions fer al Delta de l'Ebre. Es mesuraran dades com ara el nivell de l'aigua, la salinitat, la temperatura o l'oxigen dissolt. Miquel Alonso és el màxim responsable de territori aquí a les Terres de l'Ebre en declaracions a la CNN.
4: A nosaltres és un aspecte que ens preocupa molt. Serà el Parc Natural del Delta l'encarregat d'anar treballant tot això. Este projecte s'inclou dins de tots aquells programes de sensorització que no només la Generalitat, sinó també altres institucions, com per exemple l'IRTA, no? Ja tenen desplegat al Delta.
3: El sistema es preveu aplicar en espais com els Ullals de Baltasar, l'Encanyissada, la Tancada, les llacunes de l'Illa de Buda, el Canal Vell i les Moscleres, entre d'altres.
0: Polèmica a Santa Susana al Maresme, on a partir de demà se celebrarà una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no hi poden fer res. Però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà, 3CAT Info.
5: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom que Chaos in the Sun es fa a la comarca.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros, Mar Garriga. Ready and turn.
7: Nice. The wedding is this Saturday. El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
8: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa.
7: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i finalment la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i precisament per això molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
9: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
7: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
10: Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
7: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats.

0: A cinemes de tot el territori, la recopilació de curts premiats a diversos festivals més enllà del cel i les estrelles.
1: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà avui la que serà la primera incorporació de la temporada 2026-2027. Es tracta del jugador anglès Anthony O'Gordon, provinent del Newcastle. El davanter, de 25 anys, va passar satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: 3cat Info.
4: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les d'Ona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
5: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut. D'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
4: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols, unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas i, en canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: 3cat Info.
4: En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita avui a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
6: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
4: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació per al Mundial de l'any vinent. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Sarra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. Abans, a les 6, es disputarà el Manresa-Madrid i de nou a 8:45 el Camp de Múrcia-Lleida i Andorra-Barça. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
4: Pascual tenia contracte per 2 temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A l'NBA, els Spurs de Sant Antoni igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91, el 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest play-off. Els Knicks esperen a la final.
2: 3cat Info. L'activitat esportiva a fons.
4: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va passar pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
4: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador, Jorge Vargas, fins ara entrenador del filial colomenc, que agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades en substitució de Xavi Closas. El tècnic barceloní, de 47 anys, debutarà així en una banqueta de la primera divisió.
2: 3CAT Info.
4: Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. Un permís.

0: més condicionat a una segona revisió avui. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per un cop de calor. El quadre masculí també han avançat a tercera ronda Tiafoe, Ogier, Aliassime i Berrettini, mentre que Shelton i Tsitsipas han quedat eliminats. Avui partits per Rublev, Carreño, Jodar, Demiñor, Djokovic, Casper Ruud i Alexander Zverev. El quadre femení avui juguen partits de tercera ronda, és Swiatek, Mukova, Andreeva, Svitolina i Bencic. Ahir van aconseguir la classificació Sabalenka, Osaka, Goff i Kiss. Els dobles masculins, a les 11, la parella Granollers-Ceballos juga contra Kirchhoff i Stevens. El Giro d'Itàlia, avui 19a en penúltima etapa, 151 km d'alta muntanya entre el Feltre i l'Ege.
1: Dos quarts de 10 del matí, la consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros mensuals en 4 anys. Esther Niubó ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio, poc abans de la represa de les negociacions, després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres de sindicats del sector de l'ensenyament. Una reunió que es preveu per d'aquí a mitja hora. I avui hi ha vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. I l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara el 21è paquet de sancions. És el que us hem destacat en aquesta primera mitja hora i a partir d'ara us expliquem que la inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continua instal·lada al 3,2% interanual, igual que a l'abril, segons la data avançada per al conjunt de l'Estat que acaba de fer públic l'Institut d'Estadística Espanyol. El que sí que puja és l'Euribor del mes de maig, la tercera consecutiva, i per tant nou encariment de les quotes hipotecàries. De seguida us ho expliquem. A partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya. I avui arrenca a Barcelona Montllibre, el festival literari per nens i joves que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. En esports, en Ricard, que destaquem?
0: Doncs que el Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta de la del jugador Anthony Gordon del Newcastle.
1: Continua el pic de calor amb temperatures que encara podrien pujar una mica més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta, tot i que es mantindrà l'ambient de juliol amb calor poc habitual, els termòmetres podran perdre algun grau. Tarda amb nuvolades al Pirineu i algun ruixat. Dos quarts de 10:02, tornem al Departament d'Educació. Sindicats i departament reprendran d'aquí a una mitja hora les negociacions per desencallar les protestes del sector, malgrat que sobre la taula hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions. Hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per tots els funcionaris. I tenim allà una unitat mòbil amb la Mar Riera. Mar, bon dia.
2: Molt bon dia. D'aquí a mitja hora és previst que comenci aquesta reunió. La consellera Esther Niubó hi arriba sorpresa perquè no entén com els sindicats ahir no van acceptar la darrera proposta. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, insistit que l'oferta recull les principals demandes sindicals.
3: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
2: Als sindicats no els va agradar l'ultimàtum de la conselleria. Demanen que l'increment salarial del govern arribi a 400 euros bruts, a banda de la pujada estatal ja prevista pels funcionaris. Sentim també al matí de Catalunya Ràdio i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Què és el que manca la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que els rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, i no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions.
2: A l'espera d'aquesta nova reunió, els sindicats mantenen l'amenaça de seguir amb les mobilitzacions si no s'arriba a un acord i no descorten arribar fins i tot a la vaga indefinida.
1: Bé, estarem pendents a veure com acaba. Gràcies, Mar, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Mentrestant, avui torna a haver vagues a escoles i instituts, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Anem al Baix Llobregat, a Sant Just d'Esvern, en concret, per saber com s'està vivint aquesta aturada d'habitant, Àngela.
5: Tranquil·litat davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al passeig de la muntanya, a l'espera que avui arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta nova jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui, com a membre del serveis mínims, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
6: El nostre centre, la vaga està sent, bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, bueno, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel què lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
5: Les columnes estan convocades a Collbató, a Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia a la plaça del monestir i des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera com penjar, per exemple, alguna gran pancarta en algun punt de la muntanya.
7: 3CAT Info.
1: La inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continua en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada pel conjunt de l'Estat que acaba de fer publicar l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça el transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fet que el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. En canvi, hi ha hagut nova pujada de l'Euríbor al maig, la tercera consecutiva, i per tant nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1% al 2,8%. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys, amb un diferent de l'1%, tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i un augment anual d'uns 900.
7: 3CAT Info.
8: 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de deu, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions. Romania qualifica els fets d'una escalada greu i ha convocat urgència a l'ambaixador rus. Anem a la capital comunitària, a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Ràpida condemna a les xarxes socials, tant de la Unió Europea com de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica garanteix que continuarà reforçant les seves defenses contra totes les amenaces, inclosos, diu, els drons, com els que han causat aquest incident a Romania. Ha passat en una zona densament poblada, segons que ha destacat, per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ella ha parlat d'enfortir la seguretat i la capacitat de dissuasió d'Europa, especialment als països més propers a Rússia. El líder del Consell Europeu, Antonio Costa, va un pas més enllà i veu la caiguda d'un dron rus a Romania com una violació del seu espai aeri i una vulneració del dret internacional. Primeres reaccions també d'alguns països comunitaris. França, per exemple, ha convocat l'ambaixador rus a París per demanar-li explicacions.
1: A Bolívia, el govern intenta calmar els ànims de sindicats i col·lectius d'indígenes que des de fa setmanes protesten contra l'encariment de la vida. Mig any després d'arribar al poder, el president Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
10: Camí ja d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat un mort en les violentes protestes entre manifestants i la policia i també quatre persones perdien la vida per no haver rebut a temps assistència mèdica. Això a la zona de La Paz i l'Alto, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i també sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder. El president del país en dia, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i també moviments indígenes, un cara a cara entre el president conservador del país andí, Rodrigo Paz, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident bolivià, Evo Morales, que acusa Paz de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
1: Explota el coet New Glenn de l'empresa Blue Origin, propietat de Jeff Bezos. Ha passat aquesta matinada a la base de Cap Canaveral, a Florida, durant una prova de llançament. L'incident s'ha produït durant un assaig estàtic dels motors abans del llançament. El coet ha explotat a la plataforma i ha provocat una gran bola de foc visible a diversos quilòmetres de distància. Malgrat l'espectacularitat de l'explosió, la companyia ha confirmat que no hi ha ferits perquè tot el personal havia estat evacuat seguint els protocols de seguretat. Aquest és un nou revés per a Blue Origin a la cursa espacial privada contra SpaceX, ja que el New Glenn és el projecte estrella de la companyia per competir en missions comercials i programes lunars de la NASA.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la causa principal de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya Ràdio. De Catalunya, volíem dir en declaracions al Catalunya Nit.
8: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
1: Secretari General de Metges de Catalunya. Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera pel traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. Adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure't de la zona l'antiga estació de bus. I Girona, Clara Jordan.
11: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més una verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
12: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
11: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
1: Més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui a Lleida per abordar reptes com la bioseguretat i el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Lleida, Júlia Albacar.
13: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
14: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
13: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
1: Passem ara per Tarragona. Aquest cap de setmana la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis de la zona. Clara Chavarría Domingo.
15: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO.
16: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia doncs, de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Així que ha de ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
15: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
16: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
15: Després de 80 anys, la DEO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
7: 3CAT Info. A casa nostra hi ha centenars d'escoles i instituts segregats.
17: El sistema vol que l'immigrant vagi junt a la mateixa escola.
7: I això té conseqüències.
18: Estudiar en escoles segregades fa que la integració sigui molt més difícil, perquè ets l'altre, ets diferent.
7: Les escoles dels altres. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Tota comunitat necessita un cor.
20: Un cor? Per què?
19: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
20: I reforçar la identitat?
19: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
20: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: 3CAT Info.
1: 3:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són a la B20 a Cornellà, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per una avaria. I a la C33 i la C58, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, veiem vehicles aturats. Aquí, de fet, a la C58 hi ha hagut un accident i encara hi ha presència de vehicles al voral. També retencions a la Ronda Litoral de Barcelona, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Per contra, comença a millorar la circulació a la C31 a Badalona, sentit a Barcelona. Durant una bona estona hi ha hagut un carril tallat per un accident, ara però ja són tots els carrils oberts. Hem de parlar també del transport públic perquè, recordem-ho, hi ha una incidència a Rodalies que afecta les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Els trens d'aquestes línies circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència, per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. I encara hi ha també una incidència al tram de Barcelona que afecta les línies T1, T2 i T3. Totes tres circulen amb freqüències de pas alterades.
7: El temps.
1: Jofre Genué.
22: Avui esperem que les màximes es mantinguin bastant similars a les d'ahir, fins i tot que ara podríem pujar un parell més a Ponent i Terres de l'Ebre amb valors de 38 o potser 39. Aquí encara podria caure algun rècord després d'aquests 30 rècords almenys que es van produir ahir de les 120 estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta es mantindrà aquest ambient anòmal, típic de juliol o agost, amb valors clarament molt per sobre del que seria habitual, però amb una tendència a perdre algun grauet, sobretot cap a Girona, sud de Barcelona, respecte a les temperatures d'ahir. I aquesta tarda, nuvolades, amb risc d'algun ruixat al Pirineu. De moment, fenòmens que no són molt generals, però que van guanyant terreny. I pels propers dies encara ho faran més. A les tardes, al Pirineu i Prepirineu, s'espera que els ruixats i les tempestes comencin a guanyar una mica més de presència. Això pot anar desinflant doncs, aquesta bombolla d'aire càlid, que en principi ha d'anar perdent pistonada al llarg del cap de setmana, tot i que encara continuarem amb un ambient normal i més de juliol i agost. Serà al llarg de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin i sobretot a partir de dimarts.
1: Tres quarts de deu i tres minuts.

0: El llibre de la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Tornem cap a Lleida, en aquest cas amb la Júlia Albacar.
1: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'estany estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com expliquen Eulària Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
2: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder avançar aquest gènere en concret a la ciutadania.
3: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
1: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
0: Avui arrenca a Barcelona Mont Llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
4: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
0: Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio.
4: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc, etc.
0: El CCCB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà la Tarda Jove, un espai específic per a adolescents, coordinat per Freddy González. Visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil, com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dozou, la il·lustradora Anna Font o Bernardo Pecarvalho, autor, il·lustrador i cofundador de la influent editorial portuguesa Planeta Tangerina i un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat contemporani europeu. Ilia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la 5a edició del Festival Teta, que aquest cap de setmana se celebra a Tarragona. A més dels diferents recitals programats, el certamen, de caràcter feminista, també proposa activitats per convidar la reflexió, sobretot entre el públic jove. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Ojo.
5: El festival que se celebra a l'Auditori Camp de Mart es presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. S'hi refereix la cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
6: El lema d'enguany defineix molt bé què és el TETA i en què s'ha convertit. Parlem de més veus pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes, amb una música més diversa. Artistes que pugen a l'escenari amb una mirada pròpia i vivències que en moltes ocasions s'han quedat fora, no? Més ritmos, perquè celebrem la pluralitat musical i fet de gaudir col·lectivament. I més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
5: Tot plegat arrenca avui a 7:45 amb la tarragonina Maria Fort. La seguiran Sandra Montfort, Ponce Lam, Carla Loz i Lia Kali, que tancaran la primera nit. Demà serà el torn de Vanessa Martín. Abans també hi passaran Marisa Valle i el duet de música tradicional Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït. Més enllà d'aquests recitals, prèviament s'han fet diverses activitats de caràcter reflexiu en alguns instituts de la ciutat i durant el festival s'han previst xerrades i taules rodones, una fira d'entitats i altres espectacles de música i humor a l'entorn dels Jardins del Camp de Mar. Les entrades dels concerts costen entre 23 i 53 euros i hi ha abonaments per als dos dies. Si alejo de aquí.
0: Més propostes. La Seu d'Urgell recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició de la Fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusioni amb el Festival Literari Llegendari a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalater.
7: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
8: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta Fira Medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
7: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
9: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica, i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
7: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà al migdia la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon, del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona de forma satisfactòria i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres operacions a la davantera blaugrana. El club presentarà, de fet, una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
11: 3CAT Info.
10: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club. La central aragonesa, per la seva banda, marxa després de 9 temporades i 27 títols.
12: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
10: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Michel Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
11: 3CAT Info.
10: En l'àmbit esportiu i també competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el filial del Real Madrid, al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
13: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
10: En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. Abans, a les 6, es disputarà el Manresa a Madrid, i tornant a 8:45, el Lleida visitarà el Camp de Múrcia i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pasqual un cop acabi la temporada.
14: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
10: Pasqual tenia contracte per 2 temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma City Thunder per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim partit d'aquest playoff de final de conferència. Els Knicks ja esperen a la final de l'NBA.
11: 3CAT Info.
10: Més coses. El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano, un Lozano que ahir va passar per l'estudi del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: L'any passat, quan se decide que ja no voy a seguir jugando, que me voy a retirar, el presi en la charla donde nos vemos de una manera distendida, que estaban pues la cúpula, me dice que tienen pensado de retirar mi camiseta, que para ellos era un orgullo y bueno, que había representado muy bien los valores del Barça y que había hecho historia y que qué mejor que estuviese arriba. Entonces, claro, imagínate que eso te diga, pues en ese momento es una emoción tremenda.
10: També en futbol sala, la indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, fins ara tècnic del filial colomenc, que agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades en substitució de Xavi Closas. En motor, Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges, un permís condicionat a una segona revisió avui després de la primera sessió. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, amb 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb l'ascensió a un port de primera categoria i 4 de segona. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder. Ahir, triomf per al francès Paul Magnier a l'esprint. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. El quadre masculí també van passar a la tercera ronda, Tiafoe, Giliassini i Berrettini, mentre que Shelton i Tsitsipas van quedar eliminats. Avui hi ha partits per a Rublev, Carreño, Jodar, De Minaur, Djokovic, Ruth contra Tommy Paul i Alexander Zverev. Al quadre femení avui juguen Swiatek, Mukova, Andreeva, Svitolina i Vencic, entre d'altres.
11: Trescat Info.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables, l'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador de Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia, Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades. 3CAT Info.

0: Escoltem el gran Fito Cabrales amb un d'aquells temes que et connecten directament amb l'energia positiva i les ganes de menjar-te el món. Antes de que Cuente 10 és un autèntic cant a la llibertat, una d'aquelles cançons que ens recorda que per molts cops que ens doni la vida, la clau és aixecar-se i agafar les regnes del nostre propi destí abans que el temps escapi. Una lliçó de rock i de vida per començar el dia amb tota la força possible. I vosaltres, com portareu el vostre compte enrere? Compte enrere, si més no, pel cap de setmana. Avui ens plantem ja divendres. Déu-n'hi-do, quina calor. Que algú apagui el forn ja d'una vegada. Edició 132 de... És que és molt aviat ja per la calor que fa. Programa 132 de la temporada, en sumem 613. Avui ja pràcticament acabem el mes de maig. Avui és dia 29. Queden 217 dies per acabar l'any i només 27 pel pròxim festiu, que serà el 24 de juny amb motiu de Sant Joan. Avui torna la secció setmanal amb l'alumnat de 5è de l'Escola Bernat de Riu d'Ameia. L'Abril, la Bruna, en Roger i en Sandro ens acompanyaran per presentar-nos New Horizons, una nova cooperativa plena de productes artesanals i sostenibles. Si teniu ganes de fer un cop d'ull i col·laborar amb una bona causa, que sapigueu que avui mateix us trobareu amb la seva parada a la plaça Nova. Tots els beneficis que recaptin aniran destinats a l'ONG Hijatí, així que és una bona oportunitat per fer poble i donar-los un cop de mà. També passarem per la previsió del temps per saber si ens dona una petita treva pel cap de setmana o serà d'aquells dissabtes i diumenges que ens l'haurem de passar buscant la fresca. També anirem a repassar les portades dels diaris i ens aturarem a l'agenda local de la setmana, que per cert, avui tenim campanya de donació de sang amb la unitat mòbil, que la tenim instal·lada al carrer Jacint Verdaguer entre la caixa, l'entitat bancària i en Massaguer. Així que ja ho sabeu, avui si voleu col·laborar en aquesta campanya de donació de sang, l'autobús, la unitat mòbil estarà a partir de les 10 d'aquest matí fins les 2 i de 5 a 9 de la tarda. Recordeu que amb una donació se'n beneficien fins a 3 persones. Recuperarem la xerrada amb la Míriam Míries, que ens parlarà de la menopausa. Avui és divendres i recuperem també l'enllaçat amb la cultura a partir de les 11 amb en Jaume Huera i la Montse Rodó. A partir de les 12 el repicat, el podcast pel català amb Xavier Peguera. I avui també parlarem amb el cantautor i director de la Coralles d'Amistat, en Narcís Peric, que ha rebut una gran acollida durant els primers mesos de vida del seu 12è disc d'estudi, Cançons d'Amor i Lluita. La cita del seu retorn aquí a Argentona serà aquest divendres, avui, a partir de les 8, al Saló de Pedra, en un esdeveniment, un concert molt especial organitzat per la Coral Lles d'Amistat. El concert utilitzarà el sistema de taquilla inversa, una fórmula compromesa que permet a l'assistent decidir el preu de l'entrada en finalitzar l'acte, garantint així l'accés universal a la cultura i a la música en directe. Avui Narcís Peric també estarà amb nosaltres al Tic Tac de Ràdio Argentona. Ja saps que m'encantaria rebre els teus missatges, que ens diguis des d'on ens escoltes, si vols que et posem alguna cançó d'aquelles animades per acompanyar-te en la jornada d'aquest divendres mentre treballes o fas la compra o et desplaces amb el cotxe. Tenim diverses vies de contacte, així que pren nota.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar totes aquestes plataformes digitals que avui en dia ens faciliten la vida. Ho teniu tot disponible també a iVoox i a Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt, fins i tot el ventilador d'aquí darrere que avui traurà fum. Salutacions, d'aquí us parla el meu nom, Miquel Carabanyo. Pugeu al volum de la ràdio que arriba a la secció Bon Dia de l'Escola Bernat de Riudameia.

0: Bon dia! Avui estem en directe des del programa Bon Dia.
1: L'Abril,
0: la Bruna, en Roger
2: i en Sandro!
3: Bon dia!
2: Avui divendres 29 de maig és un dia molt especial.
4: Per què?
5: Avui trobareu a la plaça Nova la nova cooperativa New Horizons. Allà podreu comprar una pila de productes artesanals i sostenibles.
0: Vine a comprar al mercat!
2: I col·labora amb l'ONG Hihati.
1: També aprofitem el programa d'avui per informar-vos que dilluns 1 de juny farem la cloenda del projecte d'emprenedoria. Per cert, nosaltres farem la nostra merescuda sortida el proper dimecres 3 de juny i la platja ens espera carregada d'activitats aquàtiques.
3: Iupi!
0: Per acabar, us volem desitjar un bon cap de setmana i deixar-vos ben animats amb la cançó Llimonada dels Betes.

0: Em sembla que amb la calor que fa més d'una llimonada és la que ens farà falta ja aquestes hores del matí. Som a les portes del cap de setmana i el cel en rep ben net i polit, sense una gota d'aigua a la vista. Això sí, els que hagueu sortit de casa fa una estona segur que heu notat que l'ambient està pesat i xafogós d'aquells que fan enganxar la samarreta. I és que les temperatures mínimes han pujat com un coet, movent-se entre uns increïbles 19 i 24 graus que ens han fet ballar la nit i sobretot a sobre del llit. Pel que fa al vent, va una mica a la seva, bufa fluixet de Garbí a la zona sud de la comarca i de Gregal a l'Alt Maresme, deixant l'aigua del mar tranquil abans de revolcar-se una mica cap al migdia. Aquesta tarda la cosa canviarà una mica de cara. El sol ja no estarà tan sol, perquè començaran a arribar núvols alts per tot arreu i cap al tard el cel es taparà una mica més a la zona nord de la comarca. Tot i així, no patiu que no es mullarà ningú. El vent girarà cap a llevant, molt fluixet, i a la platja s'aixecarà una mica de marejol. La bona notícia és que les temperatures màximes ens donaran un respir molt agraït i baixaran una mica, quedant-se clavades entre els 19 i 33 graus. Seguirà fent calor de la bona, però ja no serà el forn dels últims dies. Si mirem el cap de setmana, dissabte tindrem dues cares ben diferenciades. Al matí podrem aprofitar per fer el... el ronso amb el sol, amb el cel ben bastant net, ideal per anar a fer el vermut. Estigueu atents a la tarda, perquè les nuvolades aniran guanyant terreny a marxes forçades i acabarem el dia amb el cel bastant tapat. No caldrà que agafeu el paraigua, però sí que notarem com el termòmetre recula de valent, amb unes màximes que això no passaran als 28 graus. L'ambient serà molt més respirable. I atenció al diumenge perquè acomiadarem el mes de maig amb un temps bastant remenat i variable. Pràcticament no veurem el sol en tot el dia. Passarem un matí ple de núvols i a la tarda el cel quedarà completament... nuvolat. Fins i tot cap al vespre o ja de nit es podria escapar algun ruixat bonic i de poca importància a l'interior de l'Alt Maresme per treure bàsicament la pols. Tot plegat amb un mar tranquil, com una bassa d'oli, unes nits agradables i unes temperatures diurnes que continuaran baixant per quedar-se en uns fresquets 24 a 26 graus. Un final de mes ben gris per carregar piles. I si avui aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornarà a ser un dia força càlid amb aquests valors de temperatura màxima que de nou tornaran a arribar fins als 37-38 graus i aquesta calor més intensa s'ha de registrar cap a l'interior del país, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. Però a la resta de Catalunya també farà calor i s'espera que durant bona part del matí i bona part del dia el cel estigui serè. Tan sols han de créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya que amb prou feines deixaran alguna gotellada. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta calor intensa, tornarà a ser un dia força càlid. Han d'arribar alguns canvis que s'espera que siguin més de cara a diumenge, dilluns, però per ara continuem parlant de molta estabilitat tant avui com demà i d'aquestes calorades força destacades. Això és tot de moment.
0: I després del temps, seguim, per fi és aquí el dia més desitjat de la setmana, tot i que els diaris d'avui s'encaparren a portar deures i titulars tan espessos que ens faran falta tres cafès per començar a sintonitzar el cap de setmana. La portada del diari ara destaquen que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen en la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Entrevista per a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, on diu que preparem textualment mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Destaca també que els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara falta el refreda a Teheran, i en política el PSOE surt en tromba a defensar-se. El punt avui, 100 anys sota la llum de Marilyn, un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. La Vanguardia també és sobre el conflicte educatiu. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. Imatge per Fernández Díaz. que es declara aliè a la trama Kitchen. En política, la Fiscalia demana que s'anul·li el judici al germà de Sánchez i en clau internacional preacord per reobrir Hormuz a falta de la llum verda final. El PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire, és el que destaca en portada al periòdico, on també entrevista a Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Reial Madrid. També Barcelona retalla des del 2022 la seva distància amb Madrid en innovació i destaca que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. El govern central confia en la iniciativa de les 462 pimes del sector. I en clau esportiva, Mitchell s'acomiada del Girona. Tot s'acaba per l'esportiu. El traumàtic descens a segona divisió és l'últim capítol en el Girona de Mitchell, que tanca un cicle de 5 temporades amb un Tilibi. Esport destaca en portada el nou fitxatge del Barça.

0: La setmana, com deia, hi tenim l'agenda cultural de la vila que treu fum de tants plans. Obro l'agenda fent una rectificació. Crec que us he dit que avui hi havia la parada de bus de la campanya de donació de sang, que és dilluns, dia 1 de juny, no aquest divendres, i la tindrem davant del tramvia en horari de 10 del matí a 2 i de 5 a 8. Per tant, recordeu que avui, tal com deia abans, no hi ha aquesta campanya de donació de sang, sinó que serà dilluns, dia 1 de juny. Avui, això sí, arriba una proposta carregada d'adrenalina. El casal de joves organitza un escape room terrorífic per majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuït, però cal fer inscripció prèvia a través del web municipal. També avui la Coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Presentarà les cançons d'Amor i Lluita a les 8 del vespre al Saló de Pedra en un acte de taquilla inversa. I demà, cita amb la música. La Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Mola, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigat a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara al diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer al web municipal. I abans d'acabar, recordeu que el museu manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a materials d'expressió. I pel que fa al cinema, el centre parroquial projecta la pel·lícula La isla de Amrun. Avui a 8:45 en versió original subtitulada. També la podré veure demà a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. I pels més menuts, el proper aquest cap de setmana teniu la possibilitat de veure la pel·lícula Super Mario Galaxy. Dissabte a les 4 de la tarda i a 6:45 i diumenge a les 5 de la tarda. Aquesta és tota l'agenda per avui, pel cap de setmana. I vinga, res, en 20 segons, parlem amb Míriam Mires sobre la menopausa.
1: Cada matí, Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Un dia més seguim aquí a la nostra secció de salut i benestar al tic-tac de Ràdio Argentona. Avui volem parlar d'una etapa vital molt important per a moltes dones de la nostra vila, de la comarca, i és que avui posem sobre la taula un procés natural del qual sovint es parla poc i que genera molts dubtes. Ens acompanya la Míriam Mires, que és dietista integrativa. Fa uns dies va fer una xerrada a la biblioteca molt interessant precisament de com viure la perimenopausa i la menopausa de manera saludable i sense resignar-se a sentir-se malament. Míriam, bon dia.
1: Hola, Miquel, bon dia i bon dia a tothom i benvinguts.
0: Com va anar la xerrada amb la biblioteca?
1: Doncs la veritat és que bastant bé. Crec sincerament que és un tema que se'n parla bastant poc i aleshores va donar bastant de sí, de preguntes i tal.
0: Vaig veure la sala bastant plena.
1: Sí, déu-n'hi-do, bastant. Estic bastant contenta, sí.
0: Els temes els proposes tu o és un tema que tu detectes que pot servir, que no hi ha informació, que genera dubtes?
1: Val. Sí que és veritat que anem amb la Gemma de la Biblio, anem posant doncs, diferents temes que puguin interessar a la gent. Aleshores, la menor...

0: menopausa i la perimenopausa va ser una proposta que sí que és veritat que actualment se'n parla bastant poc i em va agradar bastant i ens vam posar una miqueta al lío.
1: Mm-hmm. Jo t'haig de preguntar, primer de tot, què és això de la perimenopausa?
0: Val, la perimenopausa és una etapa que no apareix d'un dia per l'altre, és una etapa que és bastant llarga, val? Abans se'ns deia que eren aquells dos últims anys on la menstruació ens feia una miqueta al burro, mm-hmm. però actualment hi ha evidència científica que ens diu que quan les hormones comencen a fluctuar ja estem en aquesta etapa. Aleshores, és un moment on sobretot els estrògens i la progesterona comencen a estar molt irregulars i aleshores comencem a sentir molts símptomes. Es veu també molt afectada l'hormona del cortisol i de la insulina, que estan també molt implicades.
1: Val. Llavors, quina diferència hi ha amb la menopausa? O si vols definir què és menopausa per intentar entendre quina és la diferència entre una o altra o quin és el lligam que hi ha una amb l'altra.
0: Val. La menopausa, en canvi, és quan les hormones ja deixen de fluctuar. Aleshores es tornen més estables. Els estrògens i la progesterona ja baixen en picat i aleshores el que hem d'intentar identificar és entendre que el nostre cos està diferent. Nosaltres estem diferent. I hem d'entendre què és el que està passant en nosaltres per poder acompanyar amb cura, no?, el nostre cos. El metabolisme canvia, la composició corporal canvia, hi ha més inflamació i hi ha molt més... hi ha una manera de que el cos respon a l'estrès doncs, d'una manera diferent també. Aleshores, sí que és veritat que moltes de les dones arriben en aquesta etapa, no?, pensant que estan boges, no?, amb coses que senten, no?, i no és veritat. Aleshores, hi ha una base que és fisiològica, molt important, de que és que hem d'acompanyar el cos d'una manera perquè estem diferents. Les dones normalment en aquesta etapa comencen a notar doncs, més cansament, més ansietat, no?, sensació com d'inflor, no?, que se senten com inflades, problemes d'insomni, no?, inclús canvis d'humor. Tot això ve alterat per les hormones, no? Hem d'entendre sobretot que les hormones estan totes elles connectades. Mm-hmm. Què vull dir amb això? Que si una d'elles es desregula, les altres es veuen alterades també, o sigui, no van de manera independent.
1: Mm-hmm. La perimenopausa seria el pre de la menopausa?
0: Sí, és aquella etapa on encara tenim la menstruació, però que ens està doncs, fluctuant. No vol dir que estiguem sense o que tinguem diferents processos irregulars, no?, de menstruació, o sigui, quan les hormones ja comencen a fluctuar, ja estem en època de perimenopausa. Què vull dir amb això? Doncs que hi ha dones que poden estar entre 2 i 10 anys en aquest procés. Aleshores, quan ja poden haver-hi símptomes, no?, de retenció de líquid, de més inflamació, de... com el cos, no?, i el metabolisme comença a canviar, no?, la composició corporal, com responem a l'estrès, no?, tot això doncs, hi ha moltíssima relació.
1: Per tant, el fet de detectar diferents símptomes, no?, retenció de líquids que dius, canvi d'humor, ens pot ajudar a preparar la menopausa?
0: A veure, sí que és veritat que des de la nutrició integrativa, val, el que fem és acompanyar, no?, a través de l'alimentació i canvis, sobretot amb els hàbits, com el nostre cos pot respondre a millorar tots aquests símptomes. Val? Aleshores, és molt interessant, no només amb l'alimentació o no només regulant l'estrès, no? O podem aconseguir canviar-ho tot. Aleshores, hem d'anar fent poquet a poquet, no? Que és el que passa sobretot a la persona, entendre què és el que viu, no? Per poder-lo acompanyar. Aleshores, això és molt important. Pensem que cada persona és diferent, no? I sent símptomes diferents té una vida, doncs, que hem d'adaptar tot a amb ella.
1: Això t'autodiagnostiques tu? És a dir,
0: sí,
1: estàs més cansat i per tant entens que estàs en aquesta fase, o és un metge de capçalera que et diu, doncs mira, pel que m'expliques estàs en aquesta fase per edat, per...
0: Bueno, hi ha un factor que és bioquímic, que es pot veure amb analítiques, no? Que és quan les hormones comencen a fluctuar i hi ha un desequilibri, aleshores ens dona molta informació, però normalment aquesta analítica se sol fer quan ja estàs, sí que és veritat, a punt, no? O per edat o així. Si no, normalment, doncs, des de la nutrició, no, integrativa, intentem identificar, no, què és el que li passa a la pacient, no, per poder-la acompanyar. Doncs això, persones que venen amb molt d'insomni, cansament, que han fet de tot, han fet mil dietes i que no aconsegueixen perdre pes, per exemple, aleshores el que fem és això, acompanyar. Mm-hmm. Hi ha un... Perdona.
1: Digue'm.
0: Hi ha una part molt important, que és el treball hepàtic en aquesta etapa, no? El fetge, hem de pensar que és fonamental, sobretot en la salut hormonal femenina. Explico una miqueta breument per què. Els òrgans encarregats i d'eliminar les hormones és el fetge. Aleshores, quan el fetge està saturat, el que hem d'entendre és que treballa molt més lent. Aleshores, això pot influir en que tinguem, doncs, més inflamació, pitjor digestió, més cansament, no? Més retenció de líquids i més dificultat per poder regular totes aquestes hormones. Aleshores, el que hem de fer és intentar ajudar al nostre fetge, no? Perquè pugui treballar molt millor. Aleshores, això és un enfocament que es fa des de la consulta, molt interessant, sobretot des de la primera base. Pensem que hi ha moltíssims tòxics que bloquegen aquesta metabolització, el fetge es sobrecarrega, no? Uh-huh. I el que hem d'aconseguir és que pugui funcionar bé, doncs, per ajudar-nos i que millori. I això ens ajuda, no? Notem moltíssima millora. Per mi és la clau principal de quasi quasi tothom, començar a enfocar-nos a nivell hepàtic.
1: Mm-hmm. Clar, veient la funció tan important i tan vital que té el fetge, com a dona m'interessa ja des de sempre poder, no? Mantenir una dieta que vagi molt enfocada amb la salut d'aquest òrgan, no? Poder?
0: Sí, hi ha alguns aliments que són claus, sobretot si parlem de la perimenopausa i menopausa. I un d'ells molt interessant són les crucíferes, que, bueno, les trobem en el bròquil, la coliflor, rúcula, cols de Brussel·les, el kale, val? Són molt interessants en aquesta etapa, ja que ens ajuden a aquesta detoxificació, no? Hormonal, ajuden al fetge, no? Tenen un efecte antiinflamatori, són molt riques en antioxidants i ajuden, doncs, a modular aquests estrògens. No dic que actuïn com a una hormona, ojito. Yeah, el que dic és que modula a que no hi hagi aquesta saturació, ajudant-nos a eliminar. Són molt interessants, sobretot també amb càncers estrogènics, val? Càncer que puguin haver-hi de mama o càncers d'úter, per aquest poder de que ajuden al fetge. Mm-hmm. Com les podem, per donar alguna idea, no? Com les podem prendre? Doncs molt interessants al vapor. A mi m'agrada molt recomanar-les al forn, val, sobretot. Sí. Es poden fer sartejades.
1: El forn o l'air fryer?
0: També molt, no? Interessant. Jo no la tinc, però ara està molt de moda i facilita molt el dia a dia, val? Però són molt interessants. Pensem que també hi ha alguns aliments, sobretot les verdures, que quan en el procés del cuinar s'eliminen moltíssimes vitamines. Uh-huh. Aleshores, com més al dente estiguin, doncs molt millor. Les cremes també són molt interessants, o inclús amb amanides. Hi ha algunes crucíferes que es poden menjar amb cru sense cap problema. Val? Hem de vigilar perquè algunes són més indigestes, però yeah. Sí, es podrien algunes.
1: Mira, hi ha gent que quan bull el bròquil o algun tipus de verdura, l'aigua sobrant la fa servir per bullir la pasta.
0: Mal. Aquí t'explico una cosa, doncs, molt curiosa. Que
1: això
0: moltes...
1: és una red flag?
0: Sí. Que moltes vegades explico a la consulta i m'agradaria compartir. Hi ha un factor molt interessant amb aquesta aigua, val? Que és quan la podem aprofitar, no? Els aliments actuen per osmosi, també. Aleshores, quan nosaltres fem aquest procés de bullir, val? I el que volem és que es retinguin les vitamines a dins de la verdura, uh-huh. Val? En aquest cas, el que hem de fer és afegir sal en l'aigua. Val? Aleshores, no és que nosaltres estiguem salant a l'aliment, d'acord? El que estem fent és que, com actua amb osmosi, es retén l'aigua, en aquest cas, en el bròquil, i per això té i aquest gust. Uh-huh. Si nosaltres ens bevem aquella aigua, no és rica en vitamines, perquè s'ha quedat les vitamines al bròquil en aquell moment. Val. D'acord? Per què explico això? Perquè és molt interessant saber en quin tipus d'aigües podem aprofitar. Molt interessant, per exemple, amb el caldo, no? Uh-huh. Perquè ho entenguem una miqueta. Què fem amb el caldo? El caldo el que volem és que surtin, no? Que surtin totes les vitamines al caldo, perquè el que ens mengem és
1: l'aigua.
0: És l'aigua. Sí, sí. En aquest cas, mai s'hauria de posar sal a l'hora de bullir els aliments, d'acord? Bueno, això és com...
1: Sí, sí, molt interessant. Sí, sí, sí. Ho dic perquè de vegades...
0: Perquè ho tinguem una miqueta en compte, no? Quina aigua ens podem prendre, no? O si volem tornar doncs, això a reutilitzar, perquè té les vitamines, doncs poder identificar una miqueta. Això com a curiositat.
1: No, està molt interessant, perquè a vegades adoptem un hàbit perquè ho veiem a les xarxes socials i com que ho veiem sembla que sigui
0: sí,
1: molt,
0: a vegades,
1: molt guai, no? I ho volem fer.
0: I a vegades,
1: però
0: no,
1: a vegades
0: té,
1: poder no té aquesta...
0: No té sentit en algunes ocasions. Vale. Si, per exemple, ara, abans que estàvem parlant dels aliments aquests interessants, no?, amb aquesta etapa i tal, a mi hi ha un especialment que m'encanta per la dona. Ara està molt de moda a nivell esportiu, també. I
1: per l'home, no? Jo ja m'hi soc molt fan, eh?
0: Sí, sí, sí. A nivell esportiu s'utilitza molt, inclús hi ha alguns suplements que em porten, uh-huh. I és la famosa remolatxa. Vale.
1: Boníssima.
0: Sí, és un aliment molt interessant que ajuda a la circulació sanguínia, ens ajuda al nostre fetge, al procés de desintoxicació, uh-huh. Ens ajuden aportant energia, ens aporta moltíssims antioxidants. Aleshores, per a aquelles dones que podem veure, no?, que tenen molt de cansament, sobretot mental, inclús físic, uh-huh. És superinteressant. On les podem incorporar, aquesta remolatxa? Doncs,
1: però
0: sobretot,
1: és molt versàtil, no? Vull dir, la podem aprofitar...
0: Sí, sí, sí, amb amanides, uh-huh. Al forn, ratllada amb pastanaga... es pot ficar amb hummus, es poden fer batuts amb remolatxa. Uh-huh. Jo entenc que és un aliment que quan el comprem, si ja el comprem sobretot que ja ve bullit,
1: sí,
0: no?
1: Aquest és el que compro
0: si
1: jo,
0: no el
1: sí.
0: vols fer tu, no dic el de pot que ve ratllat, perquè aquest ja porta conservants,
1: sí,
0: i tal,
1: no,
0: sinó
1: no.
0: el que ve amb aquella
1: envasat
0: bossa
1: envasat al buit,
0: correcte. Passa una cosa, que clar, és molt gran, no? I tothom em diu, és que se'm fa malbé. Clar, com un aliment conté més aigua, hem de vigilar perquè pot sortir fongs. Uh-huh. Aleshores, un cop l'obrim, entre 2 i 3 dies s'ha de consumir.
1: Vale.
0: Aleshores, jo entenc que la remolatxa té un gust bastant peculiar, i aleshores, doncs, bueno, doncs, si el anem incorporant amb diferents àpats de diferents maneres, és molt més fàcil, no?
1: Donar-li sortida.
0: De donar-li una miqueta de sortida.
1: Pots aprofitar unes per fer un smoothie, no? Un batut, una altra per unes amanides...
0: I una altra per un hummus, exacte. I aleshores, doncs, anar variant una mica, no?, amb els aliments. M'agradaria parlar també d'un aliment super interessant, i que són les llavors. No ens podem oblidar d'elles, ja que contenen greixos saludables. En aquesta etapa és molt important aquests greixos, ja que ens ajuden al procés inflamatori, no? Però què passa? Són molt calòrics, o sigui, l'oli d'oliva és molt bo, no? A nivell cardiovascular, per reduir la inflamació, per l'absorció, doncs, de vitamines, és molt necessari, però, clar, aguacate, no? Molt d'oli, conté moltes calories. Les llavors són molt interessants nutricionalment, perquè porten, doncs, molts minerals, contenen molta fibra, contenen molt d'omega 3, no?, per aquest procés antiinflamatori, contenen zinc per al sistema immune, magnesi, i aleshores no són calòriques. On les trobem, les llavors interessants en aquesta etapa? Sobretot les llavors de lli, de chia i de sèsam. Mm-hmm. La llavor de lli i de chia, la llavor de lli i de sèsam conté lignans. Aquests lignans ens ajuden a aquest procés també d'estrogènic. Aleshores, són molt interessants, doncs, perquè el nostre fetge també pugui metabolitzar aquestes hormones. El sèsam, molt interessant perquè és molt ric en calç. Aleshores, per la dona, sobretot en època de menopausa, que té més tendència, no?, a la pèrdua de densitat òssia, a patir osteoporosis, doncs és una manera, doncs, molt interessant, ja que aquestes llavors és molt fàcil, doncs, d'introduir en el dia a dia, no? Doncs es poden afegir amb una miqueta de iogurt, acabes de fer una crema, doncs pots ficar una miqueta, a les amanides... Bueno, fas unes verduretes al wok i pots ficar una miqueta de sèsam també, doncs és molt, molt, molt interessant també anar-les afegint, no? A poc a poc. Volia parlar també, després de parlar dels aliments, no?, que ens poden ajudar a regular una miqueta, no?, aquestes hormones, no?, a través de l'alimentació, no?, eliminar, no?, hepàticament, no?, que tot estigui bé. Volia parlar d'un símptoma, doncs, molt freqüent, no?, en aquesta etapa, que per moltes dones a vegades és bastant incòmode, i són els fugots.
1: Uh-huh. I per què passa això?
0: Bueno, els fugots, jo no n'he tingut mai, ¿vale?, encara.
1: Sí, dius que és freqüent, però no sempre pot passar?
0: Sí, hi ha dones que no pateixen,
1: que
0: tenen altres símptomes. Uh-huh. Què són els fugots? Els fugots són uns episodis, no?, que van de calor, que van des dels peus fins a la punta dels cabells, no?, ja, per dir-ho suaument. Uh-huh. Que van acompanyats, doncs, de sensació d'angoixa, no?, de suor com freda, no? Això és una alteració hormonal, aleshores molt relacionada també amb el sistema nerviós. Hi ha algunes hi ha alguns factors que poden empitjorar aquests símptomes. I un d'ells, i molt important, és arribar amb massa greix corporal a la menopausa.
1: Ah, el greix.
0: El greix. Corporal. El greix corporal no ajuda a la termorregulació.
1: Val.
0: Val? I aleshores pot influir en que tinguem més episodis d'aquest tipus, de fuots. El tabac. No? El consum de tabac, alcohol, no? Molts aliments processats, consumir massa cafeïna, tot això pot alterar tot el sistema nerviós i aleshores fer que tinguem més símptomes. Des de la nutrició, doncs, és molt important, doncs, això, prioritzar sobretot aliments antiinflamatoris. I molt important, prioritzar el descans. Està molt bé fer coses, tenir una vida molt activa, però és molt important reduir, sobretot, l'estrès.
1: Val.
0: Bueno, hem de buscar altres alternatives, el ioga, fer puzzles, llegir, al final això, cadascú ha de trobar el seu desestressant, no? Però hem de deixar marxes.
1: Tenir com un envelliment actiu, no? Però no sé si és correcte, en el sentit que, clar, jo associo menopausa en una època de, no, de fer-se gran, en un envelliment quan ets, no, ja et fas gran, però pot passar abans, això? Per això et deia que no sé
0: el
1: si
0: què, és... El què, dels fogots?
1: La menopausa i la perimenopausa. O més o menys quan pot aparèixer dones de 30 anys, per exemple. 40?
0: No és tan comú.
1: No és tan comú.
0: Però sí que pot passar. Hi ha algunes dones que, per algun, si no hi ha alguna patologia, no? Que hi ha hagut algun càncer, no? Que t'obliguen a vegades a través d'algun mèdic a estar en menopausa, no? Però sí que hi ha alguns casos, no? On aquestes hormones es poden alterar i et poden induir a estar en menopausa amb 40 anys. Hi ha alguns casos que sí. No és el comú, eh? El normal és estar als 50 o així, és aquella etapa.
1: No, per això jo, erròniament, ja pensant en un envelliment, no? Hem de dir, quan et fas gran, que estàs en aquest procés, en aquesta etapa, a eliminar l'estrès, però ser actiu, no? Fer
0: sí, sí, sí. O sigui, hi ha un factor molt important i és el més important, val? El que ens pot ajudar a regular més aquestes hormones, que és l'exercici de força. Val? O sigui, arribar a la menopausa amb prou massa muscular ens ajudarà a regular totes aquestes hormones. U, perquè el múscul s'encarrega de la regulació de la hormona de la insulina, d'acord? I això pot ajudar-nos a regular altres hormones. Després, la massa muscular és molt important per protegir el nostre os, val? Molt important en aquesta, en aquesta fase, no? de la vida. Aleshores, és un dels punts claus de la menopausa, a l'exercici de força. O sigui,
1: vinga,
0: a vegades ens posem, no, a prendre molts suplements, a fer què, no? I al final la clau és, una de les claus, és alimentar-se bé i fer exercici. Un altre tema, ja per anar acabant, molt important i que gairebé no es parla, és sobre la sexualitat. Això en vam parlar bastant també, avui passaré més ràpid, no? Però a la xerrada. I què passa amb aquesta etapa? Hi ha moltes dones que senten que una baixada del desig sexual, no? Molta més inseguretat amb el propi cos, molta sequetat vaginal, no? Per aquesta baixada estrogènica, i això, doncs, incomoda molt tenir relacions. Aleshores, és completament real i és molt freqüent. Aleshores, no és només un tema físic, és una etapa on hem de connectar amb nosaltres mateixes, no? I intentar, doncs, acompanyar-nos. Aleshores, hi ha moltes dones que solen tenir en aquesta etapa moltes infeccions d'orina, vaginals, doncs molt freqüents. moltes vegades ve relacionat, encara que elles no notin que tenen sequedat, a la part més en el coll de l'úter, per aquesta baixada estrogènica, aleshores no hi ha tant de flux. Què passa? Quan nosaltres tenim una relació, hi ha una fricció constant i això pot produir petites feridetes que nosaltres mateixes ni ho notem. Però clar, si hi ha una petita ferida, allò és un lloc on hi ha un risc d'infecció. Mm-hmm. Aleshores, això doncs, pot ser un dels factors. Moltes vegades no és la infecció d'orina en si recurrent, és que a vegades ve relacionat amb aquesta sequedat vaginal.
1: Clar.
0: Aleshores, què passa? A més, no? Aquesta baixada de desig, hi ha moltes dones que a vegades doncs, senten com culpabilitat o així. El que hem de pensar és que si comencem a regular una miqueta aquestes hormones, no? La resistència a la insulina, no? Aquest cortisol, pensem que si nosaltres estem tot el dia alterades i estressades i cansades, és normal, el nostre cos no està per tenir una relació sexual, el nostre cos està per baixar l'estrès, exacte. El que hem de fer és com aconseguim poquet a poquet, no? Regular totes les altres fases, no? per anar connectant amb nosaltres mateixes. Al final tampoc es tracta de forçar res, sinó de prendre consciència també que quan nosaltres tenim relacions, sintetitzem hormones també.
1: Sí, sí.
0: Una d'elles, per exemple, és l'oxitocina. Uh-huh. No? És una hormona que ens ajuda doncs, a estar més calmades, a reduir l'estrès, no? També de manera natural, no? Començarem a sintetitzar també més estrògens, que això ens farà doncs, ajudar doncs, aquesta sequedat vaginal a produir una miqueta més de flux. Aleshores, és molt important doncs, en aquesta etapa com ens relacionem, no? Escoltar-nos a nosaltres, no?
1: No angoixar-nos, saber que és part del procés.
0: Exacte, reduir una miqueta aquesta autoexigència, no? Amb tot, no? La dona, sobretot, és molt emocional, no? I bueno, doncs això, doncs, cuidar-nos una miqueta per poder-nos acompanyar, no? A cadascuna. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I poder-vos acompanyar també les
0: sí,
1: parelles
0: també,
1: a casa.
0: També és important, sí.
1: De saber de què va la història, no?
0: Sí.
1: Per també doncs, aquest acompanyament i que no hi hagi més angoixa de la que toca, no?
0: Sí, mira, m'has fet riure perquè a la xerrada va venir un home, no? Amb la seva dona i em va dir, és que a mi m'interessa bastant el tema.
1: Però està molt bé.
0: I està molt bé, sí. Però la veritat és que sí, perquè a vegades sembla com hi ha molt que estem boges, no? No? I que això que passa no? No és normal o que ets una exagerada i la veritat és que el que hem d'entendre és que no és una malaltia, la menopausa, no? És una etapa de la vida, exacte, natural, i el que hem de fer doncs, és normalitzar-la una miqueta i intentar doncs, identificar què és el que passa, no? per poder acompanyar. La clau és aquesta, personalitzar, identificar cadascú què és el que sent, no? Escoltar-se, i és la manera on podem acompanyar el cos i a la persona. Mm-hmm. A trobar doncs, això, doncs, no? A trobar una miqueta el que és l'equilibri, no? En general, a trobar una altra vegada el que és l'energia i el benestar.
1: Mm-hmm. I al final també suposo que és important no viure-ho en silenci, no? En el sentit de, és una cosa que em passa a mi, no ho manifesto, i la teva parella poder no sap en quin, per quins processos sí, estàs passant.
0: Sí, sí, sí. O sigui, compartir-ho, doncs, és escoltar, no?, que és el que el cos necessita i poder-ho compartir, doncs, amb amigues, amb la parella, no?, i és la manera de passar millor tota aquesta etapa, no? Mm-hmm. Al final és un acte de salut i sobretot d'amor propi també, no? Escoltar-se a un mateix.
1: I tant que sí. Míriam, per acabar, algun missatge final que t'agradaria destacar?
0: Bueno, doncs...
1: Una mica de resum.
0: Bueno, doncs al final entendre que totes aquests símptomes, no? Aquest malestar que es pot notar o podem sentir en aquesta etapa, doncs que a través de la nutrició integrativa doncs podem ajudar moltíssim, no? A recuperar el que és tot l'equilibri, no? A través de l'alimentació, a través del descans, no? De la regulació de l'estrès i del moviment també, no? Molt important. Aleshores, doncs això, una miqueta, escoltar el cos, que és el que necessita en cada moment, és la clau.
1: Pròximament, faràs algun tipus de xerrada més? T'ha previst alguna cosa?
0: Ara, de bon moment, potser faig aquesta mateixa a la Biblio de Vilassar.
1: Molt bé.
0: Estem pendents. I per si algú se la va perdre,
1: doncs que vingui.
0: Pot venir, sí.
1: Clar que sí. El dia el sabem o encara?
0: No el sabem encara.
1: Vinga, que et segueixin a través d'Instagram, que segur que...
0: Sí, ho penjaré per allà.
1: Míriam, moltes gràcies, que vagi molt bé. Ens veiem el mes vinent ja per tancar el curs a les portes de l'estiu.
0: Sí, farem alguna coseta adaptada a aquests dies de calor, no? Hidratació, sí. I tal.
1: Ja la tenim aquí, la calor.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam. Bon dia.
0: Vinga, bon dia.
2: I el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril, el que s'encareixen les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i ha revisat la quota amb aquesta dada, l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marruté, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
3: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
2: La calor forta excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu amb alguns ruixats o tempestes aïllades.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera es renova amb La nòvia, un remake molt lliure de La núvia de Frankenstein. També s'estrena el film d'animació Hoppers, protagonitzat per un castor, i Mads Mikkelsen encapçala el repartiment de L'último vikingo.
2: ¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto.
1: La nòvia ens porta als anys 30. Frankenstein demana ajuda a la doctora Euphronius per crear una companya. Tornaran a la vida una dona assassinada i aquest fet desencadenarà un romanç, l'interès de la policia i un canvi social radical.
3: Por favor, no dispare, por favor, lo siento.
2: ¿Qué es lo que siento? ¿Ha hecho algo malo? ¿Algo de lo que pensó que saldría impune?
4: ¡Sí!
3: Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central, hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
5: ¿Puedo enterrarla en otro sitio?
1: Ah, el último vikingo, Lanker, surt de la presó després de complir una condemna de 15 anys per un robatori. Els diners de l'atracament van ser enterrats pel seu germà Manfred, interpretat per Mads Mikkelsen. Només ell sap on són. Per desgràcia, des de llavors, en Manfred ha desenvolupat un trastorn mental que l'ha fet oblidar-ho tot. Junts faran un viatge inesperat per trobar els diners i descobrir qui són en realitat.
6: ¿Pero cómo vas a elegir tu propio nombre? Yo no puedo presentarme como Werner Pollagorda. Debes ser realista.
7: Però ja ho tenim, Blackwell. Hem creat una tecnologia revolucionària que ens permet un accés sense precedents al món animal. L'anomenem Hoppers.
8: Que fort! Ostres, això és com Avatar.
7: No té res a veure amb Avatar.
1: L'estudi Pixar presenta el film d'animació Hoppers. La història segueix una jove, la Mabel, que pot transferir la seva ment a un castor robot amb l'objectiu d'infiltrar-se en el regne animal. Acaba fent-se amiga d'un castor Regi, el rei Jordi, i unint els animals per lluitar contra els plans d'un promotor immobiliari.
9: La traïció s'acaba aquí i ara
10: sí. Hem
9: d'esclafar els humans!
10: Sí!
8: Què? Esclafar?
7: Menys esclafen a nosaltres ells, per què no l'inrevés?
8: Potser no cal arribar-hi, això d'esclafar.
11: Esclafa! Esclafa! Esclafa!
12: Ha sigut molt fort.
13: Viu la ràdio.
14: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Avui recuperem la sintonia de l'enllaçat amb la cultura per recuperar també la secció i retrobar-nos amb la Montse i en Jaume. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Bueno, ens... T'heu trobat a faltar o què?
2: Home, i tant. Passat...
1: Estem molt desentrenats. En 15 dies ja ens hem desentrenat.
2: 15 dies, 3 setmanes.
1: Oh, 3 setmanes, gairebé un mes. Gairebé
2: un mes, fa un mes
1: clar,
2: just.
1: I estem molt desentrenats.
0: Això és com anar amb bicicleta.
2: Sí,
1: sí, bueno, doncs això...
2: I el que sé que te n'adones és que com passa un mes el fet de fer-ho cada setmana doncs vas portant un ritme, però al cap d'un mes fas un recompte de tot el que ha passat a Argentona mentre no hi érem, com li diu, i dius Déu-n'hi-do,
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, tenim les rodes desinflades de la bicicleta aquesta de l'entreno.
0: Sí, va.
1: Mira, una manera que hem trobat per
2: agafar
1: per,
2: el fil.
1: Sí, per agafar el fil és agrupar-ho amb tres, diríem, seccions, perquè
2: si sense hem de fer... Sense desmereixer totes les altres activitats que s'han fet,
1: clar,
2: fet, no?
1: Però és que si hem
2: és
1: de
2: que
1: fer...
2: en una hora no tindrem temps de parlar-ho tot.
1: De res, en absolut. Llavors, a veure, la cosa així com... Parlaríem de música, dos temes... de pel·lícules del Cineclub, bàsicament,
0: sí.
1: Que és el nostre tema d'això, i
2: també
1: podríem
2: fer una miqueta d'esment perquè aquesta pel·lícula també la podran veure, suposo, en plataformes del Sorrentino, que ens va deixar a tots fascinats.
1: Vale.
2: Fascinats amb la pel·lícula que ens va proposar, no? Llavors...
1: A veure, pel tema música, comencem per el que es va fer, que no sé si us en recordeu que l'any passat va venir la Ferni, que va venir aquí al
0: sí,
1: programa.
2: I que vam fer un directe que vam quedar tots.
0: Sí, sí, va tornar fa
1: va
0: poc,
1: tornar,
0: no? L'Espai Viva.
1: Sí,
0: no?
1: va
2: Campus Viva.
1: Campus Viva.
0: Campus
1: o sigui,
0: Viva.
1: Organitzat per l'Atahualpa, però amb la col·laboració del Cineclub.
2: Organitzat per Atahualpa, Campus Viva i amb la
1: Manuel,
2: col·laboració.
1: Campus Viva, que és el que ens posa l'espai i el que ens deixa, bueno, que estem molt agraïts, d'acord? I que aquesta nit, al Saló de Pedra, hi ha la presentació del disc del Narcís Peric, que és el...
0: Correcte.
1: El director
2: sí,
1: del programa.
2: Ja l'heu entrevistat. Hi ha un podcast, em sembla, de TikTok. No?
0: Sí,
2: que ell
0: sí.
2: parla del
1: que
2: seu
1: parla
2: darrer
1: ell,
2: disc
1: no?
0: Exacte, el vam gravar ahir i el passarem d'aquí una hora.
2: Però ja consta, ja consta, em sembla.
1: Sí, bueno, aquest és el problema que entre...
2: No hem fet spoiler.
0: És una estratègia comunicativa.
2: No, però sí, està
1: bueno,
2: molt bé,
1: però
2: està
1: només
2: molt bé.
1: L'hem apuntat, hem pensat que valia la pena,
0: i tant,
1: no?
0: I tant,
1: pel
0: i tant,
1: Narcís
0: i tant.
1: Que,
0: sí, sí.
1: Que té molt, vull dir que té molta incidència aquí a Argentona, d'acord? Llavors, del cine.
2: Anem per cinema perquè ens en vam anar amb la Lolita, que vam anunciar que fèiem Lolita i que seria una pel·lícula que portaria cua pel plantejament. Bé, el fèiem en el mes d'abril, la vam fer el dia 27, la vam anunciar, no n'hem fet una miqueta l'explicació, no? La va presentar...
1: Sí, que la vam parlar
2: vam comentar-la,
1: sí,
2: però vull dir que no... Bé, però vull dir que ens en vam anar amb Lolita, no?
1: Sí.
2: I mentre hem estat fora, doncs també hem parlat dels processos de fabricació en sèrie amb la pel·lícula
1: Els temps moderns del Charles Chaplin,
2: que la van fer el dia 6 de maig.
1: Però tot això pertany al Cineclub, o sigui, a la programació de Cineclub. Aquesta de temps moderns és de la programació de clàssics que es fa en el centre. I la de Lolita la vam fer Can Baladí, al Campus Viva.
2: Exacte, sí, sí. I a més també recordar en els oïdors que revisant els clàssics sempre es fa el segon dimecres de cada mes en el centre parroquial.
1: Sí.
2: No?
1: També una pel·lícula que es va fer del centre, però que no té res a veure amb el Cineclub i que ens va agradar moltíssim a tots, és La Grazia, del Paolo Sorrentino.
0: Sí.
1: Amb el seu protagonista fetitge, que és el Toni Servillo.
2: Que fa de president de la República Italiana en el moment que ha de deixar de ser president.
1: I ha de deixar de ser-ho.
0: Us va agradar, eh?
1: Moltíssim. Moltíssim. O sigui, moltíssim. Jo ja som bastant fans de tot el que fa el Sorrentino, n'hi ha algunes que no tant.
2: Tret de la Persèlope.
1: Potser igual si la tornéssim a mirar ens agradaria molt, però bueno, La Grande Bellezza, el Youth, el Papa Jove, bueno, tot això ens agrada molt. I aquesta ja deien que era la millor, i és una pel·lícula com molt filosòfica i les, bueno, molt romana també, i ens va agradar molt. Bueno, la interpretació d'aquell senyor és extraordinària.
2: I crec que també és com molt italiana, però alhora molt universal, no? Perquè tot el,
1: Però més que italiana és romana. Sí, o sigui, hi ha aquesta història de centralitat d'Itàlia, i evidentment perquè els problemes ètics que té aquell senyor són universals. O sigui, tracta temes com l'eutanàsia, i l'altre és el casament LGTBI. Mm-hmm. Sí, està molt bé.
2: El fet d'haver de decidir si ell, en el moment de plegar, ha de signar com conformar, està d'acord amb l'eutanàsia,
1: amb la llei de l'eutanàsia
2: o no, és tot una miqueta el desencadenament de tota la...
1: Però que surt la cúria, surt els polítics, sí, sí. Surt, per això dic que és molt romana.
2: I una de les coses que sorprèn més és que en un moment determinat fins i tot arriba a decantar-se políticament, que no és que sigui un... però sí que fa com una lluança a la democràcia cristiana italiana. Cosa
1: bueno,
2: que,
1: ell és conservador,
2: perquè
1: clar,
2: ha desaparegut del mapa, per dir-ho manera, i ara doncs hi ha el model de la Meloni i tot aquest, i ell reivindica el paper de la democràcia cristiana. Una pel·lícula que dura molt, perquè és una pel·lícula
1: sí, però
2: llarga,
1: molt.
2: Però has de deixar endur, i la comentem perquè, com que aviat sortirà, suposo, en alguna plataforma, els que no vau poder anar doncs en el centre, doncs poguéssiu anar a la banda del monitor, de la televisió, la pantalla, sigui on sigui, i la podeu
1: mirar. I sobretot veieu-la en versió original. Exacte. Perquè és que l'italià d'aquella gent és una cosa riquíssima, i bueno, aquesta és una recomanació a toro passat ja, però que com que ara hi ha sempre l'oportunitat de mirar,
2: a reveure
1: les pel·lícules en plataformes, segur que la faran.
2: Una altra cosa que ens ha sabut greu no poder-ho comentar és la tertúlia. Sempre comentem les tertúlies literàries que es fan mensualment a la biblioteca. Pensem que la Gemma fa molt bona feina en la tria de llibres i presentar els llibres, i ens vam perdre, no vam poder comentar els 20.000 sols esplèndids, però que podeu recuperar també el llibre a la biblioteca. Si li demaneu a la Gemma, segur que en té un exemplar per llegir-lo,
1: sí,
2: no?
1: Que és un llibre que va agradar molt.
2: Que és un llibre que va agradar molt, i explica bé, és d'en Khaled Hosseini, un autor afganès, i parla de la situació de les dones ja en el moment de la invasió soviètica, després les guerres, l'arribada dels americans amb els talibans, i ara, si seguim una miqueta les notícies, la situació de les dones encara és pitjor, perquè han d'estar tancades a casa, no? Llavors, aquest llibre, doncs, malgrat que no el vam poder comentar en el seu moment, us el recomaneu que pugueu arribar doncs a la biblioteca i demanar-lo i llegir-lo, perquè és un llibre molt interessant.
1: Bueno, llavors estàvem amb el cine. Les programacions del Cine Club que hi ha previstes, és la primera, és el quin dia de juny?
2: Doncs si és el segon dimecres de cada mes, bueno, és
0: el dia 10.
1: El dia 10, que es projectarà La gran il·lusió del Chang Renoir. Sí,
2: és curiós perquè hem estat bastant temps a Amèrica, no? Hem fet Scarface, hem fet diverses pel·lícules.
1: No sabia que havíem estat a Amèrica.
2: Home, esclar, el material
0: no
2: que
0: sabies,
2: presentàvem,
0: eh?
2: el material que hem anat presentant sempre era una visió americana del cinema, no?
1: D'autors europeus, per això.
2: Bé,
1: amiga,
2: però era Amèrica,
1: no érem
2: Hollywood, no érem Europa,
1: érem a Hollywood,
2: i aquest senyor és en Jean Renoir, i ens situem de nou a Europa. Què ets?
1: Bueno, fes un resum, perquè la presentarà ell, doncs ell.
2: Home, jo la presentaré, però encara estem una miqueta a les beceroles, no? El que sí que és veritat que
0: està recopilant informació encara.
2: Sí, exacte. Bé, no recopilar informació, això és una bona cosa, perquè sempre quan es presenta una pel·lícula, el Cine Club ha tingut també tota una història, els cineclubs, no el nostre, tots, no? A l'inici dels cineclubs era una miqueta una discussió on es presentava la pel·lícula, es feia una referència al director, sempre s'intentava connectar la pel·lícula que es presentava amb el moment polític que hi podia haver en aquell moment, o els problemes que teníem socialment, concretament a Catalunya, no? I ara, probablement, hi ha una allau d'informació a tot arreu que tots podem trobar, sigui internet, sigui sí, mitjans digitals, a les xarxes, a part de les biblioteques que s'han creat, i sempre com a presentador o presentadora o presentadori sempre crea el problema de com ho has d'enfocar, no? Perquè hi ha molta informació que tu ja la pots arribar a tenir i que no cal que te l'expliquin, no? Llavors, com s'ha de provocar aquest debat és una cosa que nosaltres des del Cineclub també ens ho plantegem.
1: Clar, sempre es
0: pot entenc que hi ha aquesta dificultat de dir què és el que destaques.
2: No, no, sí, però què és el que destaques o què és, que,
0: o què és el que vols.
2: Exacte.
0: No?
2: I alhora, què pot provocar tenir una bona conversa amb
1: debat,
2: la gent,
1: sí,
2: amb
1: clar,
2: el debat amb les persones? Perquè, és clar, si tu arribes, per exemple, i comences a donar una llau d'informació dels anys, quantes coses, quantes pel·lícules, arriba un punt que la gent, suposo que li deu costar retenir tota aquesta informació que estàs donant en aquest moment.
1: A més,
2: no?
1: A més, un cop donada no et fa reflexionar més, vull dir que es queda com a enciclopèdia, no?
2: Sí,
1: no.
2: Sí, sí. La qual cosa, jo crec que no és que estigui malament, però probablement això pot ser un material annex o de referència que es pogués publicar, doncs, en el digital d'enllaç, per exemple, no? Que ve a ser una miqueta el mitjà que difon les activitats del Cineclub, i llavors provocar un tipus de debat en la sala que permeti que tots parlem, potser, o ens aproximem a la pel·lícula
1: d'una altra manera. O interpretem. La cosa està que hauríem de fer com pot fer un crític cinematogràfic on busca les connexions, les referències, les influències i tota la visió que dona la pel·lícula sobre una cosa determinada. Uh-huh. Bueno, anirem aprenent, per
2: home,
1: això,
2: sí,
1: cada vegada...
2: És un aprenentatge que s'ha d'anar fent perquè els temps canvien i nosaltres també ens hem de canviar.
1: Però nosaltres no canviem gaire, sempre som els mateixos.
2: No,
1: allà,
2: però em refereixo a la manera... Ja.
0: Bueno, hi ha un procés d'adaptar-se poder a la situació actual.
1: El que passa
0: actual
1: és que sempre m'he trobat que vaig a veure qualsevol cosa, per molt que hagis llegit crítiques, i sobretot amb el cinema, amb aquestes presentacions, que quan arribes a casa o quan d'això, pots complementar la informació que... vull dir que de qualsevol activitat, de qualsevol pel·lícula, de qualsevol obra, hi ha tanta informació que la pots escollir què és el que vols saber. El que és important és aquesta confrontació d'opinions entre el públic, no? Uh-huh. I que per això és un cineclub, si no seria una sessió de cinema normal.
0: Sí, normal, convencional, aquesta. Sí, sí.
2: Exacte, doncs bé, ens situem en l'any, crec que és de l'any 36 o 37, no ho recordo exactament la pel·lícula, perquè com ves dit tu, estic prenent apunts encara per acabar-ho de tirar-ho endavant, i és un punt on hi ha Amèrica, per exemple, els Estats Units, ja ha fet molt de cinema bèl·lic, i a més Hollywood ja és una potència així important de cinema, i ja n'exporta molt, parlant de la Primera Guerra Mundial, cinema cap a Europa. Per tant, que ja és un moment on és difícil, per dir d'una manera, doncs, fer cinema també a Europa, no? Perquè la societat europea està en decadència i a més, doncs, que la Primera Guerra Mundial va deixar bastant desballestat el continent, no? Llavors, el que sí que fa gràcia, o que és interessant d'aquesta pel·lícula, és que malgrat que parla de la Primera Guerra Mundial, malgrat que parla dels efectes de la Guerra Mundial, no ensenya guerres, com si diguéssim, no? I bé, en Renoir jo considero que fa un pas més perquè presenta qüestions de classe, i considera que les qüestions de classe, i diem classe, per exemple, el concepte de ser aristòcrata, el de ser treballador, presenta que la gent estava com molt més separada per qüestions de classe que per les fronteres entre els països, no? Això que lluitem entre França i Alemanya i Espanya i França, això no és tan important com la qüestió de la classe dels personatges que hi surten en aquesta pel·lícula. Cal dir que en Renoir, per fer aquesta pel·lícula, es va basar en la història d'un mariscal francès que una miqueta va viure la història que s'explica en aquesta pel·lícula, que no s'havia de dir la gran il·lusió, perquè doncs, es havia de dir la vida del mariscal, no sé com exactament es deia, però es va utilitzar el títol de la gran il·lusió d'aquesta pel·lícula perquè era una novel·la que en certa manera va tenir molt d'èxit en els moments que es va estrenar aquesta pel·lícula. Què explica la gran il·lusió? Doncs com uns oficials francesos són fets presoners pels alemanys i els porten en un camp d'internament on hi ha altres ciutadans també francesos i entre ells d'una manera o d'una altra, intenten sempre escapar-se. Després de diversos intents, el que fan els alemanys, els porten aquests nous vinguts en el camp d'internament a un castell on hi ha un general alemany interpretat per el director l'Erich von Stroheim, no? Aquest senyor es va triar l'Erich von Stroheim perquè tant el director com en Jean Gabin, que és l'actor que hi surt, estaven molt fascinats o els agradava moltíssim el treball d'aquest senyor, no? I llavors a partir d'aquí és allà on entra el concepte de classe, no? Llavors el capità francès és un noble, el general alemany també és un noble, i malgrat que són enemics hi ha un vincle de respecte entre ells dos pel concepte de ser tots dos, doncs, de la classe que són, no? Llavors cal dir que en aquests moments la classe preval en relació en la relació dels personatges, no? Bé, això és una miqueta el que serà la gran il·lusió. Jo prometo, perquè tot just estic elaborant tot el material, que quan fem la pel·lícula ja tingui més elements de discussió per parlar-ne amb els espectadors, no? Però sí que la recomanem sobretot pels diàlegs que hi ha entre els personatges, perquè sempre queda molt més clar que és important que hi hagi esperança, no? Una miqueta el que volia en Renoir amb aquesta pel·lícula era aturar la possibilitat que hi hagués una segona guerra mundial, presentar una altra manera de conviure dels europeus, cosa que no va poder aconseguir, i com bé sabeu, el 39 va esclatar la segona guerra mundial amb l'ocupació de Polònia. Us la recomanem de totes, i ens veiem el dia 10, doncs, en el centre, parlant de la gran il·lusió.
1: Molt bé. Jo, el Jean Renoir, aquesta recordo haver-la vista, però fa molts anys, però el cinema d'aquest senyor és realment diferent. O sigui, té un punt de trencar esquemes que no té el cinema de Hollywood. Mm-hmm. És el fill del pintor Renoir.
0: Mm-hmm. Ah, és el fill?
1: És el fill del pintor Renoir. I realment, com que jo, com el seu pare, pobre, com a pintor, no els impressionistes, no tots m'agraden, i el Renoir és el que

0: Bueno, i l'altra pel·lícula que tenim prevista, Jaume, la nit una noche en l'òpera, una nit a l'òpera.
1: Prèviament col·laborarem amb el Centre d'Estudis Argentonins i amb el centre, si recordes, a les jornades de traducció, no?
0: Això, era el Reixumont, sí.
1: El Reixumont de la Quiro Curaçao, sí, però en tot cas ja en parlarem, bueno, com sí. Estiguem més a prop, sí. Perquè aquesta sí que l'hem presentat, perquè la setmana vinent també tenim una setmana de vacances, però l'altra, com que tornarem, ja s'haurà passat, ja haurem passat la gran il·lusió.
0: No? Bueno, llavors també fer-vos la prèvia de que aquest estiu, el mes de juliol, farem dues sessions, com a mínim, de cinema a la fresca.
2: Ah, sí?
0: A Can Baladia.
2: La
0: programació ja us la avançarem quan estigui tancada del tot, perquè hi ha bastant d'embolic amb el tema de les pel·lícules que semblen que no se sap mai de qui són els drets i on s'han d'anar a buscar i totes aquestes coses. Però bueno, que quedi clar que el mes de juliol dues nits em sembla que són el 10 i el 17.
2: De quina manera feu la tria? De quina manera feu la tria?
1: Tenim dues vies. Una, si continuem amb clàssics. L'altre, pensar que si és un sent estiu, probablement hauria pot ser un clàssic, i alhora que sigui un clàssic com divertit o que tingui o una miqueta desconegut,
0: que vingui més de gust,
1: gust veure'l, o potser buscar un èxit més actual. És que estem dubtant amb el Cineclub. Fa 6 mesos que hem reprès les activitats, no? I ara una miqueta arriba l'estiu i és la manera que tenim per replantejar-nos una miqueta com encetarem la tardor i què farem de cara al curs vinent, i ho estem acabant de discutir, no?
0: Clar, i és que hi ha la una mica que ja va venir el Toni Segarra a explicar-ho. O sigui, la funció del cineclub en principi és divulgar el cinema, no? I fer-lo i fer debat amb el que es programi. Llavors, hi ha un cinema clàssic que és imprescindible, gairebé, vull dir que s'ha de saber, com qui s'ha de saber les obres de la literatura quines són, i s'ha de saber, no?, les obres de pintura, que són una mica aquest de la branca de clàssic que es fa en el centre. Després hi ha tota una colla de clàssics que són clàssics per qualitat i per d'allò pròpia, per valor pròpia, que són més desconeguts. I aquest és on nosaltres volíem introduir-nos una mica l'altra branca d'aquesta de Can Baladia. El que passa és que estem en uns moments que el que intentem és obrir al màxim i engrescar el màxim de gent possible perquè es faci sòcia i perquè l'entitat es consolidi. Uh-huh. I aquest és el dilema que tenim. Quin tipus de cinema.
1: I a més a més, per exemple, que sí que el Cineclub per fer un servei de filmoteca, que seria això, una miqueta revisant els clàssics, perquè la funció de recuperar, doncs, pel·lícules que ja no tens l'accés de poder-ho veure en el cinema, doncs és molt important, però també el cinema són moltes més altres coses, no? I normalment també hi ha un vessant del cinema que va molt relacionat amb la manera que vivim, no?
2: Yeah.
1: Tu pots entendre una miqueta com vivien els americans als anys 50, doncs veiem pel·lícules dels anys 50, no? I el model que ells et venien als anys 60, als anys 70, presenta una miqueta les inquietuds que tots plegats tenim, no, socialment.
0: El que passa és que el model de vida americà és tan conegut pel cinema que s'ha va xuclar el nostre.
1: Però jo he posat com a exemple els americans.
0: Però és que és un exemple molt vàlid, en el sentit de que se sap molt, o sigui, arriba un punt que dius, bueno, però què m'estan explicant aquestes pel·lícules, que són molt bones, però m'estan explicant una vida que no és la que hi ha aquí, no? Ni el cinema és el que es fa aquí. Per tal, aquesta seria la...
1: Estem en obres, com si diguis.
0: En obres.
1: Posarem l'etiqueta de que durant l'estiu estem
0: en obres. No, parlant de cinema, també una pel·lícula que es pot veure, em sembla que és a Filmin, i que bueno, ens vam mirar perquè hi ha bastanta recomanació després d'haver fet la Cleo de 5 a 7 de l'Agnès Bardà i tot això. La pel·lícula es diu Nouvelle Vague i és una recreació del naixement del moviment de la Nouvelle Vague. I llavors hi ha el rodatge d'Abut de Soufflé.

0: que va ser mític amb el Jean-Paul Belmondo i la Jean Seberg, dirigida pel Godard. I llavors això es recrea. Hi ha els actors que fan de Belmondo i de Jean Seberg, hi ha el que fa de Truffaut, i surten tots. És com una recreació del naixement de la Nouvelle Vague. Això pels nostàlgics d'aquella...
1: És de Filmin o Movistar?
0: Jo diria que és a Filmin, però no me'n recordo.
1: No recordo, bé, una de les plataformes.
2: És aquesta que es va fer l'any passat?
0: Sí. Val. Sí, sí. Però no la van fer aquí, al
1: centre. No s'ha fet, em sembla. És una aproximació del que hagués pogut, o que va ser aquell moviment, no? És com un homenatge en aquell moviment.
0: Un homenatge, sí. Bueno, llavors ja podríem passar sèries, doncs.
1: No, però prèviament, com que ens hem passat la pilota, jo et passo la pilota dels llibres, perquè com que estàvem parlant dels...
0: Però tu ja n'has parlat d'un...
1: Mil sons esplèndids, jo et demano que també poguéssim fer una paqueta de referència ja del Centre d'Estudis Argentins.
0: Sí, el dissabte aquest, no l'altre, va ser?
1: El 16.
0: Va haver-hi el dissabte al Saló de Pedra la presentació d'un llibre que es diu El vent...
1: No,
0: ostres, sí que del Joan Jull, Joan.
2: Una cançó de pluja.
0: Una cançó de pluja. Que n'heu parlat de la cançó de pluja? No.
2: Amb ell no.
0: No.
2: Però sí que hem fet difusió de la presentació del llibre.
0: Bueno, doncs va venir el Joan Lluís Lluís, que és un autor rossellonès de parla catalana, uh-huh. I a més amb molta militància. I
2: no sé si també el Repicat n'ha fet difusió.
0: Pot ser, sí, perquè també hi era.
2: Sí.
0: I llavors ens va fer com una explicació de per què havia fet aquest llibre. Jo encara no l'he llegit, però és molt primet i vull dir que serà bona tarda.
1: Això té un viatge, la novel·la pot ser gruixuda o prima, però si és interessant tenés que sigui gruixuda
0: com prima.
1: No, serà
0: molt interessant, no? Perquè a més parla d'una orangutana, uh-huh. I és un animal pel qual jo també sento devoció. Llavors va estar molt bé la presentació, ell fa sempre una crítica de la situació lingüística d'aquí, i d'allà ja gairebé deu ser millor no posar-s'hi, perquè allò és... no? I...
2: Almenys el que va explicar et va captivar.
1: No, va ser interessant.
0: Va ser interessant, sí. També ens va... vull dir, quan va dir que ell no és que fos animalista, però que era vegetarià des de fa molts anys, i clar, ja comença a parlar d'una sèrie de coses que llavors a vegades dius, ja no m'hi poso, perquè llavors si m'espera una costellada a casa quan torni...
2: També és un bon exemple de dir, quan hi ha un tipus de presentació d'un llibre, moltes vegades tenim el pensament de dir, és que l'haig de llegir abans d'escoltar l'autor, no?
0: I a vegades també és interessant no
2: llegir-lo, anar-lo a escoltar, perquè potser dona un tipus
1: De fet, fa un exercici interessant, que després quan vam sortir en vam estar-ho comentant, perquè ell elabora la teoria que probablement els orangutans podran desenvolupar en un moment...
0: És la teoria del llibre.
1: És la teoria del llibre, que podran crear en certa manera un sistema de comunicació com el que tenim,
0: el llenguatge
1: que és com el que tenim nosaltres, no?
0: Clar,
1: els humans,
0: ell marca la diferència entre humans i no són homínids i simis amb la creació del llenguatge.
1: Que arribaran a crear un llenguatge que es comunicaran entre ells.
0: En el cas de que sobrevisquin,
1: sí,
0: perquè
1: exacte,
0: clar, és un animal amb perill d'extinció fortíssim. Mm. Bueno, aquesta és la teoria de la novel·la, diríem-ne, no? Mm. I, això, jo el torna preguntes, jo li vaig dir que considerava que ells ja tenien un mitjà de comunicació molt ric i que no sé si havíem de ser tan antropocèntrics de pensar que la parla és el sistema per
1: comunicar-te,
0: per comunicar-te, per créixer, no, perquè comunicar-se és evident que se comuniquen, per créixer, per arribar a ser l'espècie dominant, tenint en compte que les espècies dominants són bastant destructores, no?
2: Mm-hmm.
0: Aquesta és una
1: de les... Però sí que estaràs amb la idea de que tot, per exemple, i això de cara amb els humans, no? Que per, totes les tradicions orals, totes les coses que s'han anat fent, que abans de començéssim a escriure, en el moment que es fixen a través de l'escriptura, és quan som capaços ja tots plegats d'interpretar no el mateix, perquè depèn de la teva ideologia, però sí que som capaços de fixar la nostra història, no sé si és la història. No
0: sí,
1: sé com ho
0: quan
1: dir.
0: Comença l'escriptura comença la història.
1: Exacte.
0: Això és així.
1: Exacte, i llavors a partir d'aquí ja no, tots llegim el mateix, tots veiem el mateix, tots ho tenim escrit d'aquella manera. Després pots fer la interpretació que tu vulguis.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí.
1: Però sí que, si diu doncs estem asseguts en una cadira, tots veiem que estem asseguts en una cadira. Llavors ja ho veurem, no? Perquè hi ha gent que seu a terra i hi ha gent que no seu a terra. No sé si és una altra cosa, no? Però ho entenem tots de la mateixa manera. Jo suposo que ell venia a dir això, una miqueta.
0: Sí, no, però bueno, hi pot haver-hi diverses... pot haver-hi polèmica amb això, vull dir que és un tema que pot donar diverses interpretacions.
1: I
0: no
1: també hi havia coses com, per exemple, que tampoc no es va preguntar, però sí que és cert, per exemple, que les balenes es comuniquen amb sons
0: balenes...
1: entre elles, i consideren que és com un llenguatge que saben a partir del so que tu emets.
0: Clar, i els orangutans es comuniquen no amb aquells sons, perquè no, on es transmet el so és diferent, és un mitjà diferent, però que és que es comuniquen i s'ajuden, hi ha sororitat, clar, hi ha tota una xarxa de comunicació que, com que nosaltres no acabem d'entendre encara, no sabem quina abast té.
2: Ja.
0: No sabem quina abast té, no? Per això parlava jo de l'antropocentrisme. Bueno.
1: I és un món que desconeixem absolutament.
0: Exacte, aquí anava.
1: Però suposo que...
2: No sé si va una mica en la línia de... perquè em fa recordar la pel·lícula, les últimes de Jurassic Park, quan veuen que els dinosaures evolucionen i es planteja, s'estan comunicant entre
1: ells.
0: No?
1: Exacte, sí.
2: I es queden com meravellats, a dir, és que estan parlant entre ells, no? Ah. Estan
1: és que,
2: dient com atacar a la persona.
1: Jo crec que com a humans hem supeditat a tots els altres com inferiors a nosaltres i els veiem com elements per explotar-los, per treure'n recursos, però no, nosaltres ens considerem superiors, no sé si en som o no.
2: Yeah.
0: És que, per exemple, ara, si entrem en aquest debat, hi ha una pel·lícula, la crida, la llamada, o no sé com es diu en anglès, que venen uns extraterrestres.
1: The Arrival, no?
0: Arrival.
1: The Arrival, la llegada. No, la llegada és
0: la llegada, no la llamada. Arrival.
1: Arrival.
0: Que venen aquells éssers extraterrestres tan estranys i tan diferents.
2: Sí.
0: Que semblen com molt anteriors a la nostra civilització i en canvi són molt més evolucionats i no tenen parla. Tenen una altra manera
1: de
0: comunicar-se. Aquí exacte. Anava jo, no? O sigui, per què s'ha d'arribar a la parla? Per què els orangutans no poden tenir els orangutans un i a les balenes un altre i els d'això? Per què necessiten la parla? Aquesta és la cosa. La nostra parla,
1: La manera que entenem nosaltres el món. Sí.
0: Bueno, no, la nostra parla. És que l'autor parla, explica que evolucionaran fins a tenir la parla. Bueno, nosaltres no sabem entendre.
2: Perquè nosaltres tenim la nostra lògica.
0: Exacte, i som
1: veiem el món
0: en
2: funció nostra. Coneixem això perquè és el que tenim, que ve de sèrie.
0: Exacte.
2: No? Però,
0: aquesta és la cosa.
2: Vull dir...
0: L'altre dia vaig llegir una cosa molt divertida que diu que a no sé quina cultura... no sé si al Japó, bueno, que van agafar dues criatures de mesos i les van posar en un lloc absolutament aïllat amb gent que no parlava per fer l'experiment de que quan aquestes criatures parlessin, quina llengua parlarien aquestes criatures, no? Aquesta mena d'experiments que ara ens diuen, bueno, però com és que podíeu arribar a imaginar això, no? Per tant, és un, bueno, és tot passat pel nostre sedàs. Bueno, parlem de sèries o no, ja?
1: Parlem-ne.
0: Bueno, a veure...
2: Hi ha molta novetat de sèrie o no?
0: N'hi ha un parell.
2: Sí?
0: Aquelles de les noies la busques tu? Com
1: no, per les noies jo penso que es mereix un capítol a part, perquè és que
0: sí?
1: Jo crec... Home, sí.
0: Bueno, pues,
1: si tiene que morir mucha gente, en podem parlar-ne, perquè jo crec que l'hauríem d'acabar de veure tota, una miqueta, tota la primera temporada,
0: vale.
1: I veure una miqueta la progressió.
0: Bueno, no, però de la que volíem parlar era de Revelejar. Revelejar és una sèrie d'HBO de 6 capítols, però ja sabeu que els d'HBO fan allò d'un capítol, bueno, no sé si ho sabeu, un capítol per setmana.
2: Un capítol per setmana.
0: Això a l'antiga. Per tal,
2: és el que es feia abans.
0: És el que es feia abans.
2: A la tele.
0: Clar, i llavors això crea, és curiós perquè crea com una expectació i la gent es troba aquell dia per veure aquell capítol i aquestes coses.
2: Però
0: no?
2: Em sembla que Netflix o Amazon també ho fan.
1: Tots,
2: això.
1: Tots ho fan.
0: El Netflix ho fan un cada per setmana.
1: Depèn de quin és el programa i depèn de quina, bé, la sèrie, vaja. Per enganxar, perquè és clar, el problema que hi havia és que tu miraves tota la sèrie, sí. Pagaves un mes i te n'anaves amb una altra.
2: Sí.
1: I per evitar que es passi aquest problema, és clar,
2: perquè
1: és
2: jo l'última que he vist és d'Amazon, aquesta del Senyor dels Anells, la saga aquesta que han fet, sí. Així, i sí que la seguia, em va enganxar, com em despertava tant d'hora.
1: Tant d'hora,
2: a les 5,
1: com en Guardiola.
2: Clar, acabaves el capítol, havies d'esperar la setmana següent per veure-la.
0: Bueno, doncs aquesta de Revelejar va així, diríem, eh? I Revelejar és una sèrie catalana que va estar seleccionada en el Berlinale i ara la fan HBO, però passarà el mateix que amb la sèrie aquesta de Pubertat, que ja us en vam parlar fa uns mesos, que ens havia agradat, que l'havíem trobat molt interessant, i que ara l'estan passant a 3CAT, els dilluns. Sí,
1: es pot veure ja tot a 3CAT?
0: I a la plataforma 3CAT també.
2: Encara la tinc pendent, eh?
1: Bueno. Home, és una sèrie interessant.
0: Que val la pena.
1: Perquè recordes que també vam parlar de l'altra de Netflix, ja que has dit Netflix, d'Adolescence, com es deia?
0: Adolescence.
1: Exacte, Adolescence. I aquesta, de la Letícia Dolera, si més no, la Home, pubertat
0: és més
1: propera amb nosaltres.
0: Clar, dels orangutans i les persones.
1: I a més a més hi ha esperança, malgrat tot, que és dur, però hi ha esperança.
0: Bueno,
1: cosa que l'altra...
0: És analític, sí.
1: L'altra no hi havia esperança.
0: Yeah. Bueno, doncs tornem a Revelejar. Aquesta és molt interessant. És una pel·lícula creada pel Pol Rodríguez i dirigida pel Pol Rodríguez i l'Isaac i la Cuesta, que ja han tingut un Goya per direcció, per una cosa, no me recordo, Segunda Oportunitat, diu, em sembla. I la narra una història real. El Pol Rodríguez és el fill d'una família que tenien un restaurant al Raval des de feia 40 anys, un restaurant amb
1: 90,
0: molta...
1: 90 anys, 90.
0: 40,
1: 40
0: no, amb els no, pares, eren els que els van formar.
1: Eren
0: 40
1: els pares,
0: anys.
1: Em sap que eren 90.
0: Que es deia Can Lluís, i era un restaurant de referència d'aquests de molt estimat i molt arrelat al barri, i un bon restaurant, i llavors van haver de tancar el 2021 perquè va venir un fons d'aquests, un fons d'inversió, un fons voltor, i va comprar tot l'edifici i ells no van poder fer front a la pujada del lloguer. Llavors, com a venjança, i perquè és, a més és guionista i d'això, el Pol Rodríguez ha fet aquesta sèrie on només el primer capítol fa referència, o sigui, és real el que va passar. A partir d'aquí esdevé un thriller. I és com els dos fills de la família, els fills amb les seves dones, i els pares estan desesperats perquè, bueno, s'acaba el restaurant en el qual tots col·laboren i tots treballen també, i llavors es van agafant un caire de que fins a on ets capaç d'arribar per aconseguir que desmuntar la pràctica aquesta de la...
1: Sí, per lluitar contra la injustícia. On tu, no és el teu límit, tu? Tu què faries?
0: Tu què faries perquè...
1: Per arribar a lluitar contra el que tu consideres
0: injustícia.
1: Arribant a coses que són legals, per no dir il·legals, no? Que són legals. I això...
0: En el primer capítol ja hi ha una pinzellada de cosa legal, molt, molt divertida. Està protagonitzada per l'Enric Auqué, que és aquest xicot que té tants premis, i la seva companya, la Maria Rodríguez Soto, que també és una molt, molt habitual, molt bona actriu. El dolent és el Sergi López, ja us ho dic ara, i els pares són el Francesc Orella i la Lluïsa Castell, que són els que representa, que van fundar el restaurant. El restaurant de ficció on passa tot això es diu Can Mosques.
2: Can Mosques.
0: Can Mosques. I és un restaurant bonic, eh? A més, les escenes de cuina, per exemple, són molt realistes. O sigui, aquell sofregit fa cara de sofregit. No allò que veus uns que remenen, no. Saps? Està molt...
1: És un ritme... trepidant de sèrie una miqueta, de que quan tu el primer cop el veus tu no estàs còmode, és a dir, estàs constantment dient, però què llavors ja, com suposo, com veurem, perquè només hem vist el primer capítol.
0: Bueno, clar, només han fet el primer capítol.
1: No, però ja no hi és el segon?
0: Encara no.
1: Hem vist el primer capítol, quan va acabar vam dir, on dia, no? Això, què ha passat?
0: Que hi van introduir càmeres a dins de l'espai, que no se sabia on eren.
2: I
1: a més a més els actors no sabien quina càmera filmava. Exacte. No sabien en cap moment. Ells van fent i van parlant entre ells i van fent...
0: Bueno. La propera vegada parlarem d'aquelles dues sèries que vam veure, que no era una sèrie, que vam veure com un reality.
1: D'aquells que entraven en una casa.
0: Això en parlarem, ara me n'he oblidat i jo la podríem fer. Bueno.
1: No, i llavors també cal dir, perquè això d'aquest fons voltor meravellós, que penso que està com molt ben explicat en el primer capítol, de la manera, l'arrogància que arriben a tenir, t'expliquen molt bé la manera com entren i com són capaços de fer tombar la truita, no? I alhora com especulen amb els diners, que al principi prometen molts diners a la gent, que són un matrimoni gran, de tota la vida.
0: La parella aquesta el que volen fer és comprar el restaurant. O sigui, no, deixar d'estar de lloguer
1: i comprar-lo. Llavors fan una oferta i llavors l'immobiliari, aquest que diu el dolent, en Sergi López, doncs comença a fer els tràmits, però apareix el fons voltor i el fons voltor ja sap molt bé què li interessa i llavors, doncs, en certa manera, entabana en el dolent i llavors els altres perden, evidentment, no? Però sí que està com molt ben explicat com s'actua i com actuen, no? Allò de que t'arriba una carta a casa, com diu la gent, que tu sents, per exemple, per les notícies a la ràdio i t'expliquen, no, jo no en sabia res fins que em va arribar una carta del fons voltor que havia comprat l'edifici i que tinc 3 mesos per marxar o que tinc 2 mesos per marxar. Això està com molt ben explicat en aquesta sèrie, no? I la manera de treballar sense escrúpols, no? I també cal dir que aquest fons voltor que es va quedar Can Lluís ara l'està explotant, perquè com que aquest restaurant tenia com molt d'èxit en el Raval en el seu moment, encara l'està continuant explotant com un restaurant, com un reclam per als turistes, no? Per tota aquesta gent que volta per Barcelona. No?
2: Clar.
0: Bueno, hi ha un altre, que no sé si és una sèrie o és una pel·lícula. Hi ha aquest xicot de Vilassar, potser ens n'hauríem d'entrar més abans de parlar-ne d'això, però que va fer documental sobre aquell pedrasta que estava buscat per la justícia.
1: Nou, que sí, però això no hauríem de presentar-ho.
0: Vale. No, t'ho dic arrel de la paraula voltor, perquè a la U ha fet un programa o una sèrie...
1: Fa una sèrie.
0: On
1: fa documents, fa documentals.
0: Fa documentals, fa com uns documentals, i on s'introdueix a dins del món...
1: Això és el primer capítol, que s'introdueix en el món
0: d'aquests fons voltors, immobiliària.
2: Sí que em sona.
0: Castellà no es diu voltor, llavors fa gràcia perquè hi ha una escena on te trien com es diran, i llavors fondos buitre, voltor, ah mira, voltor i voltor, com que no saben que voltor va dir buitre.
1: Ell crea una empresa, ell crea l'empresa per introduir-se dins. I sí que és cert, perquè jo penso que seria bo que ho presentessin, perquè també es pot veure a Ràdio Televisió Espanyola Play i no s'ha de pagar, i és molt interessant, a veure, és interessant el llenguatge que utilitzen totes aquestes immobiliàries per despersonalitzar els llogaters. Els llogaters no se'n diuen
0: llogaters.
1: No són
0: persones.
1: No són persones. Tenen un nom concret. I l'edifici no es diu un edifici, sinó se'n diu una... Que això, si en cas, el que podem fer és, en el proper programa, ho analitzem i en parlem, perquè ja n'ha fet d'altres. Esclar, és un... És que però jo penso que millor que ho deixem pel proper programa, no?
0: Perquè sí, és que si però no... bueno, ara és una bona introducció el revelejar aquest. Perquè representa la importància tan gran que té en el desenvolupament de les ciutats i el problema de la vivenda tots aquests fons i totes aquestes actituds i activitats que fan aquesta gent, no?
1: Exacte, exacte.
0: O sigui, pel proper parlarem d'això, parlarem d'aquest voltor en voltor, de la sèrie de les tres noies que es diu...
1: Sí, una altra cosa que també...
0: Que muera
1: no,
0: mucha
1: se tiene que morir mucha gente.
0: Ah, se tiene que morir mucha gente. I l'altra que hem dit, sí, no, hem dit
1: d'aquest mateix autor que parlaríem dels programes que té penjats a Ràdio Televisió Espanyola on fa una sèrie
0: aquest,
1: de documentals i a l'Amazon, el Prime, que
0: sí,
1: té tota aquesta història d'aquest pederasta que en certa manera havia d'estar ja tancat a la presó.
0: Bueno, ja estava condemnat.
1: No entrava a la presó i resulta que ell el va entrevistar i l'altre no fa res més que explicar totes les seves aventures i l'altre ho està...
0: El de Premià, el saps aquest cas?
1: No, Premià, crec, no és el Masnou? Em sembla que és el Masnou.
0: El Masnou?
1: Sí, em sembla, bé, és un lloc del Maresme.
0: El noi és periodista. Bueno,
2: de Vilassar?
1: No.
0: Sí, ell és de Vilassar.
1: Ell és de Vilassar.
0: Em sembla.
2: És
0: un fenomen bastant interessant, és un tio jove bastant... Ja el buscarem.
2: Yeah.
0: Ja el buscarem i parlarem.
1: Home,
0: perquè...
1: Ara que hem dit, potser que busquem el nom, perquè jo tampoc no ens en recordo. Jo no me'n recordo.
0: I jo he buscat voltor en voltor, però no em surt el nom d'aquest... d'això. Bueno, i...
2: Ja el buscarem,
1: ja
2: sortirà.
1: Saps què passa? Que no tinc cobertura i és que no, vull dir un nom, tinc un nom, però ara no estic segur que sigui.
0: Bueno, però és que si no podem donar més informació, tampoc no val la pena. Bueno, i llavors parlo de que avui presentem
2: David Solans?
1: No,
0: sembla que sí.
1: A veure, espera.
0: Voltor en voltor. No són inversores de confiança. Yes.
1: No. Bé, deixem-ho. En tot cas, ja...
0: Ja en parlarem.
2: Sí,
0: ja ho buscarem i ens documentarem bé, perquè és molt lleig, oi, parlar d'una cosa sense donar més informació que això. Però com a mínim la gent que hagi vist l'altre, que sàpiga que hi ha aquest del mateix... és un estil bastant com desenfadat i una mica així... Vale?
2: Molt bé.
0: Aquest vespre presentem el llibre Les dones del dijous a la llibreria Documenta de Barcelona i ja farem una altra presentació i ja de moment acabem amb la nostra
1: periple
0: d'èxits amb biblioteques i llibreries.
2: Com ha anat fins ara?
0: Bé.
2: Sí?
0: Estem contentes, sí. Hi ha hagut gent, hi ha hagut... Bueno, no el trobarem, Jaume, no posem una música.
2: Sabeu els llibres que heu venut o no?
0: És que no ho sap ni l'editor.
2: No ho sap ni l'editor?
0: Això, home, nosaltres sabem els que s'han anat venent a les presentacions. Uh-huh. Però Boliana funciona d'una manera que, a part de passar els llibres a l'editorial, ell fa moltes fires. I llavors, per exemple, es va fer una fira aquest cap de setmana que es diu Literal en la Fabra i Coats del llibre rar i una cosa, no me'n recordo exactament la paraula, i llavors ell estava molt content que es havia venut molt, i un dels que més es havia venut era el nostre, perquè es veu que allà el que fan és anar-hi les biblioteques que tenen, o sigui, les biblioteques que tenen pressupost de la Diputació,
2: sí,
0: van a aquestes fires, aquesta fira La Literal, i compren molts
2: llibres.
0: I cosa que, esclar, la d'aquí no poden fer. Mm-hmm. Perquè no
2: està en xarxa.
0: No funciona, no té xarxa. Fira Literal d'això, del llibre rar i no sé què. I llavors haurem d'esperar quan faci uns mesos a preguntar-li què tal.
2: Molt
0: nosaltres
2: bé.
0: Estem contentes i ell
2: sí?
0: també.
2: La fama, sí. Què? De moment bé?
1: Bueno, la porten bé. La porten,
0: tu no has vist el d'això de Filmin? No has vist el filmet de Filmin?
2: No.
0: Filmin va fer una...
1: El dia de Sant Jordi.
0: El dia de Sant Jordi a Barcelona va fer una enquesta, van sortir una reportera i l'editora de Filmin, que és la persona que tria un tant per cent molt elevat de les pel·lícules, i preguntava a la gent quin llibre recomanava. I llavors l'editora li recomanava una pel·lícula que tenia que veure amb aquell llibre.
2: Ah.
0: Vale? I aquí em van preguntar a mi. El que passa és que la pel·lícula que em recomanaven jo ja l'havia vista, i llavors jo li cantava més les excel·lències d'això que pas, no? Però va estar divertit. I em van agafar com a reclam del primer moment, ja el primer moment està en el meu Instagram, perquè faig una mica de gràcia.
2: Molt bé, molt bé.
0: Jaume, que hem trobat el nom.
1: No,
0: deixem-ho.
2: Doncs ja el buscarem per la propera.
0: Sí?
2: Cap problema.
0: Vale, doncs, deixem-ho aquí.
2: Tenim cinema, no?
1: O... Sí, tindríem cinema, i amb el cinema que tenim, una pel·lícula alemanya, que costa també trobar cinema europeu a la cartellera del centre, tenim dues coses. Tenim el Super Mario Galaxy, la història.
2: Superinteressant, aquesta.
1: Superinteressant, que sembla ser que no... Home, no sé si és dit d'aquesta manera, però que no és una pel·lícula fallida, però esclar, hi ha molts fans de Mario Bros.
2: Ui, tant
1: que no cal dir...
2: Qui no ha jugat al Mario Kart.
1: Exacte, o... Mario Kart i tot
2: plegat. Mario Galaxy.
0: Nosaltres no en sabem.
1: Home, l'Eugeni hi va jugar-hi...
0: Home, però l'Eugeni no és tothom.
1: I va jugar-hi moltíssim, i a més que no passàvem de pantalla, saps? Bum, bum, bum, bum. I aquella musiqueta que portava el Mario, doncs era... I és la segona part de... O la segona pel·lícula que se n'ha fet. L'altra, jo crec que és una pel·lícula interessant perquè parla de guerra, una altra que parla de guerra. Si la Gran Il·lusió parlava de la Primera Guerra Mundial, aquesta parla de la Segona Guerra Mundial, al final, concretament, de la Segona Guerra Mundial, a una illa...
2: Ah, mira, per cert.
1: Ah, el Mario. Doncs,
2: aquesta.
0: Això sí que ens ho sabem.
1: Doncs parla de la Segona Guerra Mundial, és una família on no hi ha pare, evidentment, perquè és a la guerra, i llavors és una mare amb un fill, i aquest fill assumeix totes les tasques que feia per el pare per tirar endavant, doncs cultivar la terra, doncs fer de pagès, anar a pescar foques, anar a pescar, i són els darrers dies, és l'acabament d'un món, perquè... doncs s'acaba el nazisme, s'acaba tota aquella ideologia que hi havia, aquell món que ells creien que Alemanya era per sobre de totes les coses, i s'acaba i comença doncs la pau, i han d'aprendre a conviure d'una altra manera, no? Fa gràcia perquè aquesta pel·lícula està feta per un director alemany, evidentment, però d'origen turc. Per tant, que un turc explica aquesta història, que es diu Fatih Akin, i una pel·lícula recomanable. No és del tot reeixida, però sí que són precioses la fotografia. Es va presentar al Barcelona Film Fest ara fa poc, que van fer aquí a Barcelona, i és una pel·lícula, doncs, que si no podeu anar-hi, hi aneu, i avui la fan en BO.
2: D'acord? Subtitulada.
1: Home, esclar, sempre, no?
2: Sí,
1: però és BO.
2: Bé,
1: que el BO és una cosa que nosaltres, com des del Cineclub, hi tenim com molta mania. Volem sentir la veu original.
0: I hem fet una campanya arrel de la trucada que vam tenir, no sé si ja ho vam parlar.
2: Sí.
0: Hem fet una campanya...
1: Estem fent.
0: Estem
1: recollint signatures perquè la gent demani que totes les distribuïdores presentin les pel·lícules...
0: Les pel·lícules subtitulades en català. Perquè avui dia és fàcil, em sembla.
2: I com va la recollida de signatures?
1: Home, en tenim unes 60 o 70, no?
2: Molt bé. Sí.
0: Però ho hem passat a les altres federacions. Ai, als altres
1: no, encara no ho hem passat.
0: Encara no?
1: No ho hem enviat. No.
0: O ho volem passar.
1: Ho volem passar a les altres federacions.
2: Vinga, doncs a veure si en recollim unes quantes més.
1: Molt bé.
2: Doncs, Montse, Jaume, moltes gràcies.
1: Fins d'aquí 15 dies, ara.
2: Fins d'aquí 15 dies.
1: Vindrem més entrenats, eh?
2: Clar que sí.
0: Si en cas vens a veure la nostra estora de flors, si estàs per aquí la setmana que ve.
2: La setmana vinent, ja és la diada
0: de la flor. El del nostre carrer.
2: Vinga.
0: Ja saps que és l'únic carrer d'Argentona que es fa una estora de flors de dalt a baix, tot el carrer, i tots els veïns i tota la cosa.
2: Ens traurem el nas. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bon cap de setmana.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona molt llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UQAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada.
3: 3CAT Info.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la més pròxima.
6: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
7: Bon dia, amics i amigues de Ràdio Argentona. Internautes delerosos de conèixer les novetats de la llengua i la cultura catalana des d'Argentona. Després de la bona acollida de les píndoles de memòria oral que es presentaren el dimarts passat al Saló de Pedra, us expliquem que el dimarts que ve, 2 de juny, a les 7, al mateix lloc, es durà a terme la segona sessió. La Cristobalina Sánchez ens parlarà dels primers nouvinguts. La Isabel Vergés, de l'experiència de ser la dona del metge del poble. La Maria Soler, de com se celebrava el Corpus i la vida de carrer. L'Angelina Carbonell ens presentarà l'Estruc, el grup de teatre independent. La Cati Alzina, del Club d'Esplai Els Cabirols. La Isabel Cunyat, del voluntariat a l'emprenedoria. I en Mike Gavin clourà amb la mirada de lluny. Recordeu que, tal com ja us vam explicar, aquestes píndoles les podreu trobar en propers números de la revista Fonts del Centre d'Estudis Argentonins i que també formaran part d'un espectacle que es presentarà al Festival Sense Portes a la tardor. El digital El Món informa que aquesta setmana ha fet 1.000 dies des de que el govern espanyol i Pedro Sánchez es van comprometre públicament a impulsar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Una sol·licitud que continua encallada gairebé 3 anys més tard. Coincidint amb aquesta xifra, Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una campanya ciutadana per pressionar el govern espanyol i la Generalitat. L'objectiu és fer arribar postals digitals per pressionar el mateix Sánchez, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el José Manuel Álvarez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, per demanar-los que facin els passos polítics necessaris per a desbloquejar el reconeixement. La ONG del Català torna a reclamar al president espanyol que negociï amb els estats que encara mantenen reticències, especialment Alemanya, i desbloquegi l'oficialitat del català a la Unió Europea. Aquesta campanya, però, no és la primera que l'entitat posa en marxa per defensar l'oficialitat del català. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua destaca que durant els darrers 2 anys ha impulsat nombroses iniciatives per a mantenir viva la reivindicació i augmentar la pressió institucional i internacional sobre el govern espanyol i els estats membres. Així mateix, ha promogut una campanya conjunta amb més de 15 entitats de Badalona perquè el seu alcalde, Xavier García Albiol, influís en el posicionament del PP sobre la qüestió i aconseguís canviar el vot negatiu de governs conservadors d'Europa. Us animem a sumar-vos a la campanya. Entreu a la pàgina catalaoficial.eu/1000dies i envieu les vostres postals.

L'Agència Catalana de Notícies informa que el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveu un augment de 67 milions d'euros de la partida destinada a política lingüística, fins als 126 milions. D'aquest increment, 41 milions són fruit dels acords de l'actual projecte i es destinaran a plans prioritaris durant l'any 2026. Els compromisos recullen fins al 2030 50 milions per a reforçar el català a les xarxes socials, 35 milions per ampliar places de cursos de català i reforçar el Consorci per a la Normalització Lingüística i 3 milions per a la protecció de la llengua amb la intel·ligència artificial. Si s'executessin tots els recursos, representaria un increment del 113% dels recursos destinats el 2023, quan aquest àmbit no tenia rang de conselleria, sinó que era una direcció general. Entre les prioritats del Departament de Política Lingüística, en els nous comptes, destaca el reforç de l'ensenyament del català a adults a través del Consorci de Normalització Lingüística amb 134.000 places de cursos propis i una inversió de 45 milions d'euros. També preveu desplegar el Pacte Nacional per la Llengua, crear noves places per a facilitar l'acollida lingüística i més recursos per a l'aranès i la llengua de signes catalana.

Ja podeu trobar a les llibreries la reimpressió del llibre més venut per Sant Jordi en l'apartat de no ficció. Es tracta del Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu, radiofonista de RAC1 i presentador de l'Està Passant a TV3. Divendres passat, l'edició catalana del diari El País se'n feia ressò i explicitava. El mateix autor explica d'entrada que el que tenim a les mans és l'adaptació escrita d'un monòleg que ell mateix ha fet córrer, amb un èxit remarcable. Hi trobem les dosis previsibles d'humor, d'ironia i d'una higiènica mala bava articulats amb l'enginy d'un guionista bregat en les comparacions malicioses. Darrere la ironia persistent, es descabdella la convicció explícita. No debades, el llibre és dedicat a Carme Junyent, citada diverses vegades, que la manera de salvar la llengua passa pel fet tan senzill i a vegades tan complicat de fer-la servir sempre. L'èxit del llibre apunta a un parell de fenòmens més. D'una banda, conflueix en la tendència recent de l'increment de la consciència lingüística, a diferència, per exemple, de fa 10 anys. Avui s'ha estès el convenciment que els drets lingüístics són equiparables a d'altres drets humans. Es difonen iniciatives col·lectives i personals per mantenir-se en català i evitar el canvi de llengua. I ja són uns quants els parlants que han abandonat les actituds més celles quan el professor d'universitat canvia la llengua de la classe o bé quan els de la T no et vol servir perquè diu que això és Espanya. Us convidem a llegir-lo i prendre nota de les bones pràctiques que ens suggereix aquest manual.

Per acabar, us presentem el darrer treball del grup Fetus, que ha anomenat Romancet Artera. Afirmen que és el seu disc més polític, però sense ser pamfletari. En els darrers 10 anys, el grup empordanès Fetus ha gravat 6 àlbums que han anat des del punk més cru fins a una fusió entre el rock i el folk tabernari. Després de 2 discs iniciàtics de punk rock garatge, van fer el d'homenatge a Jaume Arnella, en què van reinterpretar 10 cançons seves i els van obrir molts horitzons a la música de taverna, als romanços, a incorporar noves sonoritats. Creuen que ara mateix es revalora l'arrel, l'autenticitat. En un moment en què tot és de plàstic i efímer, està molt bé connectar amb la terra. El nou treball recull 13 romanços de temàtiques variades amb una forta crítica social, amb els músics de suport habituals, Carles Belda, Ricard Ros, Guille Caballero. Avui us presentem el romanço de Rodalies. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Bon dia! Avui estem en directe des del programa Bon Dia.
1: L'Abril,
2: la Bruna,
0: en Roger
3: i en Sandro!
4: Bon dia!
3: Avui divendres 29 de maig és un dia molt especial.
4: Per què?
2: Avui trobareu a la plaça Nova la nova cooperativa New Horizons. Allà podreu comprar una pila de productes artesanals i sostenibles.
0: Vine a comprar al mercat!
3: I col·labora amb l'ONG Hihati.
1: També aprofitem el programa d'avui per informar-vos que dilluns 1 de juny farem la cloenda del projecte d'emprenedoria. Per cert, nosaltres farem la nostra merescuda sortida el proper dimecres 3 de juny i la platja ens espera carregada d'activitats aquàtiques.
4: Iupi!
0: Per acabar, us volem desitjar un bon cap de setmana i deixar-vos ben animats amb la cançó Llimonada dels Betes.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: That's right. Si les fan

0: matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
3: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat i descobreix

0: consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
2: És la mòbil, magnífica en ella, que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.
3: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
4: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
5: Viu la ràdio.
6: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
7: Cada matí, tic-tac. Un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Si teniu ganes de passar una bona estona escoltant la música de Narcís Peric, el tindreu just aquest divendres al Saló de Pedra presentant les cançons del seu darrer treball. Narcís, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, amb moltes ganes de venir.
0: Amb ganes ja,
1: Sí, home.
0: Jo crec que el teu públic argentoní també tenia ganes que passessis per aquí.
1: Mira, sí, bueno, no ho sé, però almenys jo en tenia ganes també, perquè així és com una actuació argentona.
0: Mm-hmm. Vas presentar el disc, el vas presentar ara fa uns dies, crec que a casa, allà a l'Ella.
1: Bé, no, el vaig presentar a Tallà, sí.
0: A Tallà?
1: Encara no he actuat, però sí, al poble al costat, vaja.
0: Què tal, com va anar?
1: Doncs molt bé, va ser una bonica presentació, amb la sala amb molta gent, uh-huh. I la veritat és que em vaig quedar molt content, també perquè són un repertori així com bonic, petitó, poètic, i bé, no sé, va anar molt bé. Uh-huh.
0: Els dies de presentació d'un disc són els dies amb més nervis o no?
1: Bueno, al principi potser sí. El primer concert aquest de Tallà, precisament, que dius. Doncs sí, ara estic més tranquil ja.
0: Ara ja, ara ja tires d'experiència, no?
1: Bueno.
0: Tires ja, dius, això ja ho no. Tenim, ja ho tenim per la mà.
1: No, també em ve molt de gust cantar aquestes cançons, perquè és bonic, però no tinc el... Tampoc aquella intranquil·litat, no? Estic bé.
0: Molt bé. El mes de març passat presentaves aquest darrer disc, que recordo, Cançons d'amor i de lluita. Ara que ha passat dos mesos i que el teu públic, la gent ja se l'ha fet una mica seu, quin balanç en fas?
1: Bueno, és un disc diferent a tot el que he fet fins ara, perquè és un disc que conté doncs, aquestes versions que jo les he traduït al català, i que són cançons ben conegudes. Aleshores és com un camí que jo no havia recorregut abans, un camí diferent, sempre he presentat cançons meves, i això són versions, i bé, la gent, doncs, els 3-4 concerts, ja no me'n recordo que hem fet, aquests 3, doncs han estat molt... Bueno, han estat molt, molt, molt bé, la veritat, és una cosa que no ho sé, que és agradable, la veritat. És un repertori bonic, ho dic així perquè, ja dic, les cançons, la majoria no són meves, vull dir, són grans, grans himnes, diguem, de la història. I bé, el balanç, jo faig un balanç positiu, almenys per la gent que m'envolta i que em diu, doncs, el que era el disc, doncs la veritat és que n'estic ben content.
0: Una mica el feedback que et diuen, no? Que suposo sí. Que també... hi ha molta...

0: crítica constructiva i coses d'aquestes, al final un ho agafa i ho madura, no? Com l'has anat rebent també el teu públic?
1: No, doncs clar, molt bé, la veritat, com que és un, ja et dic, un repertori que són cançons conegudes, i simplement el que he fet és posar la lletra a un primer pla, perquè eren cançons, doncs, la majoria són, bueno, sí, són cançons en anglès, que hem sentit potser tota la vida, però que no havíem parat esment a les lletres, i que jo, durant els anys, he anat compilant, no?, i pensant, ostres, quina lletra tan bonica aquesta cançó, quan he descobert de què parlava. I clar, és una cosa que, al no ser anglès o anglòfon, ara no surt la paraula anglès, no és igual, doncs de no escoltar, doncs que no tenim l'hàbit de sentir les lletres de les cançons, no? Inclús em passa que ni en català a vegades m'hi fixo perquè estic acostumat a escoltar, a sentir el bla, bla, bla, ué, ué, que, saps? Una altra llengua que és com un instrument. I aleshores a la que et mires, et poses a repassar alguns textos a veure de què parlen, i clar, doncs, hi ha cançons molt, molt maques, no?
0: Clar, a mi, per exemple, passa el no dominar l'anglès, si m'agrada una cançó, segurament m'agradarà la seva sonoritat, no? La seva música, que amb la veu i tot fa com un empaque, no? un bon pack, que a les meves oïdes m'agrada, tot i que si poso a gratar la història o la lletra, poder és una lletra, no ho sé, o política, o que parla de la mort, o que parla de, no sé, d'algun tema del dia a dia, no?
1: Clar, tu tens una experiència musical que està molt bé, i per mi és total, vull dir que tampoc necessites més, perquè una cosa és, doncs, llegir una poesia, i una altra cosa és sentir música, que està molt bé. Però si a més de sentir música, doncs llegeixes una poesia, clar, doncs que ho deixes potser també... Clar. A vegades et distreu, també és veritat, les lletres i les cançons.
0: Ja.
1: Si t'hi fixes molt, a vegades perds molt una mica la música, o jo què sé. Ja per posar-nos més profuns, doncs, ja no el sentit de la melodia, però potser aquells arreglos que sonen de fons, de les cançons, que si hi ha una guitarra arpegiada, que si hi ha alguna cosa... Bueno, l'experiència, doncs arriba fins on arriba, no normalment.
0: Sí, sí.
1: I bueno, aquí pues, tens diversos camins per recórrer. I aquest, el literari, és un. I està clar que és molt important.
0: També vull preguntar-te com valores el fet que no, el disc només estigui publicat a YouTube o de manera física, ja que no està disponible en aplicacions com Spotify.
1: Sí. De versions i de no... i no tenir-ne jo els drets d'autor, vaig preferir no fer massa...
0: Massa soroll.
1: Sí, no, exactament, massa soroll. Fabricar aquests CDs i fer uns concerts propers per aquí, i llavors, doncs, qui vol, agafa el CD. I després ho vaig penjar, sí que està penjat al single, que són dues cançons meves, hi ha dues cançons del disc que són les escrit jo. Aquestes estan a totes les plataformes, menys de Spotify. Perquè Spotify, doncs, em vaig sumar al boicot aquest que han fet ara, perquè, bueno, semblava, no sé, diuen molts artistes que era una empresa que subvencionava la guerra d'Israel.
0: Bé, el seu CEO invertia en empreses de guerra, no. Després va voler desmarcar i han hagut artistes que han volgut fer el tipus de boicot, no?
1: Em va arribar aquesta campanya i m'hi vaig sumar, aleshores ja no ho he publicat ni a Spotify, però el single, que són dues cançons, sí que està.
0: Sí que estan a
1: altres plataformes. Ara, el disc sencer està només a YouTube. A YouTube, i després amb el format físic, que és el que porto als concerts.
0: Ja. Et replantejaries incloure'l en un futur a la plataforma, o queda de moment totalment descartat, això?
1: No, clar, a veure, és que sabem tan poca cosa que... Jo, de moment, aquest disc, clar, diguem que quan em passi un altre ja m'ho tornaré a pensar.
0: Yeah.
1: I aleshores segurament que sí, també perquè és una eina, sincerament, que, a veure, no en treus massa profit econòmic, però que ajuda, no?, a l'Spotify a...
0: Bueno, és l'eina més amb més usuaris a nivell mundial, sí.
1: Clar, clar. Aleshores, clar, és que hi ha prou dificultats que hi ha, no?, per fer arribar la teva música al públic. Mm-hmm. Vull dir que la gent no escolta CDs,
0: yeah,
1: que és difícil de repartir CDs i que a sobre no ho tinguin gaire accessible.
0: Mm-hmm.
1: A les plataformes, clar, vol dir que fas una feina de gravació d'unes cançons que et porten molt de feina, molt de treball,
0: mm-hmm,
1: per després que no t'escolti. Aleshores, clar, sí que has de mirar d'arribar al públic. I la veritat és que Spotify és una eina interessant.
0: Mm-hmm. I ja, abans d'entrar en el concert, com valores o com creus que ha funcionat aquest format a YouTube com a vídeo lírics, en el qual es veu el vídeo amb la lletra, no?, per poder-les, sí, anar cantant.
1: Bé, tampoc és que hagi tingut molta repercussió,
0: mm-hmm,
1: però, clar, perquè també ho vaig publicar també i vaig fer el concert el dia de presentació, i la gent més propera, diguem, que també va comprar el CD, vull dir que si escolten les cançons ja les tenen amb CD.
0: Uh-huh.
1: I aleshores, bueno, el YouTube ha anat fent, però estan allà les cançons, tampoc no... Potser és un disc més de llarga.
0: De llarga d'escolta, no? Llarga durada.
1: Llarga maduració. Per
0: ja, ja.
1: Ja està allà, però no... Però bueno, no sé, ara no recordo si està molt...
0: Mm-hmm. Vinga, doncs aprofitem per qui vulgui donar-hi un cop d'ull a través d'aquest canal. I parlem ara del directe, Narcís, que viurem avui divendres a les 8 del vespre. I és que el Saló de Pedra és un espai... doncs preciós, acollidor i amb una acústica molt, molt especial, no?, per propostes íntimes. Com t'has plantejat adaptar les cançons a un lloc amb tant de caliu?
1: Doncs mira, em fa molta il·lusió ser-hi, i perquè ja saps que hi he dirigit molts cops a la Coral Lles d'Amistat, aleshores doncs,
0: uh-huh,
1: ser-hi jo fent el meu repertori em ve molt de gust, i tampoc m'ha calgut adaptar-ho gaire, perquè ja els concerts que he fet ja són d'aquest caire així com molt íntim. És un concert més aviat poètic, amb unes cançons molt boniques, això sí, però on les lletres de les cançons doncs, passen molt a davant, no?, explicant històries. I per tant és un concert amb veu i guitarra i alguns elements més que ja veureu, però, mm-hmm, que és molt, molt proper, i la sala per mi és idònia. Per això m'hi vaig interessar per fer-ho aquí, perquè crec que el lloc és idoni.
0: Mm-hmm. Pel que fa a la posada en escena del de l'escenari, com serà aquest format d'aquest concert de presentació? No sé si et veurem a tu sol defensant els temes amb la guitarra acústica, tal com s'ha gravat a casa, no? O vindràs acompanyat d'altres músics també per enriquir una mica el directe?
1: No, doncs vindré jo sol, per això, per aquest caràcter íntim de les cançons, i sí que vam estar... rumiant una col·laboració amb el Llaç d'Amistat, amb la Coral, però no, al final no, els deixaré tranquils, estaran al públic, suposo.
0: Deixaràs que gaudeixin del concert, no? No els faràs treballar.
1: Exacte. I aleshores, doncs, jo vinc amb la guitarra, però també porto alguns elements sonors més, que un és un aparell de loops, d'aquest... un looper que es diu, que et pots gravar tu en el moment i pots doblar la teva veu, pots fer, saps?
0: Sí.
1: Alguns efectes interessants i curiosos pel públic. Molts cops avui en dia encara no coneix aquesta eina, però que, bueno, és un pedal, simplement, d'aquests efectes de so,
0: sí,
1: que doncs, també em dona moltes possibilitats i bé, que és força sorprenent.
0: Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. Una mica com Juan Palomo, no?
1: Sí.
0: Yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Doncs sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Si pensem en el repertori de la nit, a banda de desgranar les 10 peces que formen aquest nou disc, titulat Cançons d'Amor i Lluita, hi haurà espai per recordar temes dels teus anteriors treballs, com les cançons d'Un dia genial o aquelles cançons del fons de calaix, o no?
1: Doncs alguna cançó tocaré. Tampoc vull fer un concert massa llarg, perquè aquests concerts prefereixo que siguin una experiència més intensa que no pas extensa, saps?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, que la gent pugui estar concentrada a les cançons que canto amb aquestes lletres que són tan boniques. Doncs aleshores sí que tocaré algunes cançons de les meves antigues, però tampoc no masses, i, bueno, i el repertori estarà format per això, per cançons que tothom coneix, doncs, però traduïdes al català, per saber què diuen, no, aquestes cançons, doncs cançons molt boniques, ja sigui de, doncs, del mateix Bob Dylan, de Bruce Springsteen, Dire Straits, Simon & Garfunkel, bueno, vosaltres així, són cançons que és el repertori que diguem que he traduït i que, en el qual poso les lletres per davant. Però amb grans cançons, amb grans músiques.
0: Amb quina cançó obriràs?
1: Mira, encara no ho sé. Perquè en els concerts que he fet variacions aquí amb la primera.
0: Has d'anar fent investigació, provatures, a veure quin enganxa més.
1: Sí, els altres cops he començat amb una versió i avui crec que potser començarem una meva, però no n'estic segur.
0: Doncs vinga, de camí cap aquí, per la C32 ho vas rumiant.
1: Això, i tant.
0: I escolta, he vist el cartell també que el concert funciona en format de taquilla inversa. Ja sabem que és un tipus de col·laboració, de voluntat de qui vingui a veure el concert. A què es destinaran els diners? Anirà per costejar una mica el disc, fer alguna mica una col·laboració?
1: Sí, per recuperar i per guanyar algú amb la meva feina com a músic, no? Que...
0: Molt bé.
1: Que això no... Doncs, bueno, per la gravació del disc i pel concert mateix, hem de posar un preu al concert que no... A vegades és complicat, doncs mira, posem això, tothom està convidat i qui vulgui pot deixar alguna cosa i qui no deixi res. Ja està, o qui vulgui pot agafar el disc, que estarà allà, i aleshores, doncs, bueno, sí, ja se sap que la música comporta unes despeses, gravar els discos i, bueno, si després els venem, doncs millor, i si no, doncs mira...
0: Bé, no només és gravar, és el temps que destines, no? A la producció, a preparar el repertori... Al final, el temps també té un preu, no?
1: Sí, bueno, és que si no... Si visquessin de l'aire, doncs mira, però...
0: Sí, però no és així, no. La realitat no és aquesta. Malauradament. Funciona millor el taquilla inversa que posar un preu popular de 3-4 euros?
1: Jo crec que no. Jo, sincerament, crec que no. Perquè el primer concert vam posar un preu fixe a les entrades i va anar molt bé. A més, estava ple, clar. També era el primer concert.
0: Ja.
1: No ho sé. El que passa que després, bueno, ho hem fet així per no complicar la cosa, no? També no has d'estar pendent, saps? La gent deixa el que vol.
0: D'acord.
1: I no has d'estar cobrant ni tenir ningú cobrant allà. I ja està, mira.
0: Vinga.
1: Però bueno...
0: Estupendo. No, I a més el disc el tindran allà, en format físic?
1: Sí, tindran aquest disc i potser em porto alguns dels antics també.
0: Molt bé.
1: Per si la gent s'ho vol mirar.
0: Per si a algú li falta la col·lecció, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, Narcís. Doncs res, convidar la gent que vingui aquest vespre al Saló de Pedra a partir de les 8 del vespre. És una hora que la caloreta ja... haurà marxat i a més el Saló de Pedra, doncs allà el clima també s'hi està molt bé. I res, i no sé, mira, tinc aquesta mala costum de fer-te escollir una cançó per tancar l'entrevista. Amb quina de cançons d'Amor i Lluita tancaríem l'entrevista?
1: Doncs mira, podríem tancar amb una que vaig cantar aquí a Argentona, per exemple, que és l'última del disc que vaig cantar fa temps a Argentona, que es busca sempre al costat bonic de tot. Mira, per acomiadar-nos amb alegria.
0: Molt bé. Doncs vinga, és la cançó que tanca el disc, eh?
1: Sí, és amb una mica més clau humorística, no tan poètica, però tanco el disc d'aquesta manera, així.
0: Vinga, que és una clàssica dels Monty Python, eh?
1: Exactament.
0: Doncs vinga, sempre buscant el costat bonic i positiu de tot plegat.
1: I tant.
0: Narcís, un plaer tornar a parlar amb tu. Espero que ens vagis presentant més novetats. No sé si tens algun concert més aquí a la comarca.
1: No, ara de moment a l'estiu no.
0: A l'estiu es planteja tranquil?
1: No, tranquil no, perquè estic amb molts grups.
0: Bueno.
1: Amb grups de veneres, amb conjunts de rock i tot, aleshores... No hi ha hagut espai per lo meu i la veritat és que tinc força feina, però...
0: Molt bé.
1: I lo meu ho he deixat més pel setembre ja, també.
0: Molt bé, estupendo. Doncs vinga, ocasió única, si més no, per escoltar les teves cançons aquí a Argentona. Narcís, una abraçada ben forta. Que vagi molt bé el concert.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Fins aviat.
0: Adéu.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Moment d'anar posant el punt i final ja en el programa d'avui, un matí de divendres en el que hem estat acompanyats de la Míriam Miras, que avui ens ha donat les claus per cuidar-se durant la menopausa. La dietista integrativa proposa millores a millorar els símptomes d'aquesta etapa vital a través de l'alimentació i de l'esport. Matí on hem estat acompanyats d'un nou capítol de la secció Bon Dia Riudameia. L'Abril, la Bruna, en Roger i en Sandro ens han acompanyat per presentar-nos New Horizons, la seva nova cooperativa plena de productes artesanals i sostenibles. Avui han estat a la plaça Nova, venent els seus productes. Matí on ens hem retrobat amb la secció d'enllaçat amb la cultura, amb la Montse Rodó i en Jaume Buera. I acabem d'escoltar en Narcís Perí, que avui presenta el seu darrer disc al Saló de Pedra a partir de les 8 del vespre. I tanquem aquí l'edició. Gràcies per ser-hi, desitjar-te que tinguis una molt bona tarda i ara et deixo amb aquesta proposta estiuenca que és ni més ni menys de la mà, que arriba de la mà de l'Àuria Franch amb un tema que es diu És meravellós i que serà una de les cançons que formaran part de la nostra banda sonora d'aquest pròxim estiu. Així que mil gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Adéu-siau!

cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Punsis.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

0: El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:45 aquesta tarda, Joan Bota.
2: La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes al 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
0: Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i amb Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
3: Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació. Aquí a Barcelona, la proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
4: D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, al Cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
0: De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
2: En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
5: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
6: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
0: En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
0: I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
8: El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Eudald Serra amb 2 noms propis avui.
9: Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar 1:45. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma, i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè, Dani Ramírez, bon dia.
12: Bon dia.
0: Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
12: Sí, el que passa és que baixa una mica la temperatura i per sort els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava, ahir arribaven a més de 30 o 32 graus, a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25, ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona, hi arribava als 37, i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha fluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta. Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a una hora i mitja. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
3: Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats, en aquest cas sí, veuen opcions a acostar postures. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
13: Te sorprèn perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra sí. que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra perquè en aquests 400 euros educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
14: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
3: Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la Via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
0: Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació, avui un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
4: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
15: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
4: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
16: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
4: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
17: Bon dia.
0: Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
17: Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
18: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
17: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
0: Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
17: Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig, Montse Poblet.
19: El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya, el 2022, a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
20: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquest últim última, la mitjana de Lleida, i tenim la Noelia Caselles.
1: Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
21: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
1: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
22: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
1: L'escola té instal·lat aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però que no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
23: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació de d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell.
1: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: És 3:15 de la tarda, anem a la crònica política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
24: Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
25: Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
24: Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Hurtasun de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueras, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la teulada de Sánchez per convocar eleccions.
26: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
24: I el Partit Popular, que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
0: Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
27: El CIS dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en 1.5 punts. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims 2 mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
0: Passant 3 minuts d'un 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
28: Catalunya migdia.
29: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
31: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya, tuya.
3: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
6: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
7: Sou molt bona gent!
0: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
17: Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
17: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones, d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
11: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
17: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys.
0: Per cert, si parlem d'hipoteques, l'Euribor continua encarint-les. El mes de maig ha pujat per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
12: Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'ha pujat d'uns 75 euros de mitjana, això són uns 900 euros anuals.
0: I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que el mes d'abril al conjunt de l'Estat.
12: Segons l'Institut d'Estadístic Espanyol, s'han apujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels transporants, dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
13: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
14: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
0: De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
32: Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olof Gil, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
1: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
32: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara, des de fa setmanes, un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
14: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
4: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
14: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de l'humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
0: I mentrestant tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo.

0: A Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut un terç dels diners necessaris, i per enviar aquest missatge al món.
1: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
2: 30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
3: Catalunya migdia.
4: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
5: Catalunya migdia.
2: D'aquí un minut i mig seran 2:15. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
6: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
7: Esperem que tots estiguin d'acord per començar. Potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
6: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen 4 col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
8: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
6: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
2: En punt 2:15 de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que en un 10% dels casos es fan menys visites del que seria recomanable. Maria Rovira.
9: Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
10: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
9: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
2: Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarqué.
11: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
12: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobàvem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.

0: Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
1: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
2: Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
3: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
2: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
4: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
2: Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
1: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us posem per aquí?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, comencem la cultura anant al cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
3: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se, quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
2: I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
5: Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
6: Absolutament.
7: Sobre què aniria?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
5: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Més coses. Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol al Montsemàs.
8: Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
9: L'obra de l'Eix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
8: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
9: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
8: Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
2: I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
10: Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis l'Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
11: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
10: Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
2: I atenció, oients, això segur que us sona.
12: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 2:15 de matí al barri de Capon, de Lleida.
2: és el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
8: Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capon. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. Avui ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la 1 del migdia i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
2: Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
0: No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerral Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
2: I com que avui és el dia Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
0: I especialment pel que fa a Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros, diguem-ne, que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs volen enllestir a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
2: Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora, i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmó.
0: Fins ara.
2: A qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà en un vídeo de comiat.
12: Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera o primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
13: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
12: I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
2: I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
14: Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
15: Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema de que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torno a dir el mateix. No és una, a vegades busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit d'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
14: Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
15: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudant. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
14: Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides, no continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
2: Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
16: Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
17: Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, equipo que sabe jugar, que no te regala el balón. Sin balón es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League. Un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City. Una final ante un adversario top. Claramente top.
16: A un 7:15 compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a 7:15. Demà, alerta, perquè és a 6:00 PM, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
2: I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
18: Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a les 9 del vespre a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
19: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
18: El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a 5è classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a 5:15 PM i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
2: I més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
16: Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, a les darreres hores hem sentit com han dit adeu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
20: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
21: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
16: Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F, i a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
2: Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
23: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
27: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
28: Ostres.
27: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
28: Uf.
27: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
29: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
30: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
32: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
31: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
32: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
33: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
34: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
35: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
36: Sóc el Risto Mejide.
37: Sóc l'Álvaro Morte.
33: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
38: Amb tots vosaltres, Jordi González.
33: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
39: Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a la Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid, el Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la Penya, que en principi serà sisè del play-off, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada, efectes de classificació, perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB. Morabanc-Barça, El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UQAM de Múrcia, Jaio Postlleida també a 8:45.
2: I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
16: I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi, visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre a un día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
16: En aquesta entrevista amb el Costa i la Gelmà, deia Lozano que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
2: I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
0: El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
3: Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar. I això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats i a més jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem tindrem les nostres opcions.
0: El partit entre el Liceu i el Calafell començarà a 8:45 del vespre. Demà el Barça Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del playoff femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
2: Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
4: Està complint els terminis que marca el codi mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura, però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitat, força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estreja al practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als 3 catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels 3. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johan Zarco. El britànic de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
2: Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
5: El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista a la piscina Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mònaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la Divisió d'Honor de waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
6: En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, a la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
5: El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
2: I ens queda 1 minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
7: Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1, Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud de Minyaure, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa cap a Reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona. Jonas Vingegaard és líder de llarg amb més de 4 minuts. I l'NBA s'haurà d'anar al setè partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada, 118 a 91.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporú, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una crameta, et pots fer un Vicks Vaporú facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sinnas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot, en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
3: però de festes com a concepte molt de festes llargues. O de descans, directament?
2: No, clar, de festes de descans.
3: També, molt bé.
2: Avui parlarem de les altres.
3: Molt bé.
2: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
3: D'acord, val, veurem
2: de segona, si estem... De segones interpretacions.
3: D'acord, molt bé.
2: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
3: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
2: Exacte,
3: en alguns casos.
2: Exacte, això m'agrada, amics. Val. I també si els gegants tenen allò... queer.
3: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
2: Bueno, ja ho veurem.
3: Ho veurem, perquè ja potser veurem. Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
2: jo
3: ser.
2: Tinc teories.
3: Val, després ens les expliques.
2: Sí, tant.
3: Molt bé.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Vinga.
2: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
3: Festes populars.
4: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
3: Sí.
2: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada. No? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
3: oi? Sí.
2: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
4: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals,

0: les premianenques,
1: sí,
0: però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
2: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo, sí, de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
2: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica el tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
2: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre, et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o... Tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo.
2: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquesta festa, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no? La part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
2: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no? Ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs, els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja... Per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai a que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que, a més, crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem per, si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas trenquen amb tot i l'acceptació és total.
2: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
2: Ens la sentim molt nostra, sí. però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
0: Evolucionari, no?
2: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar.
0: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant no, abdominals
1: sí.
0: Pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
2: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, als gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona heterosexual, casada, seguint les tradicions, i per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de gegantes de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet,
2: si és un gegant i un gegant han de ser parella, i d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà amb figures que són directament persones trans, i que diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant, però bueno, que si voleu que hi anem, no? I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025 i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona. No? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc es van fent passos per modificar també la història no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint. No? Encara hi ha molt d'això.
2: En la nostra festa jo crec que hi ha diguéssim un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
2: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
0: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
2: Per descomptat, sí, sí.
0: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint traduint-s'hi en gegant l'home-dona amb aquest...
2: En les figures i en les festes populars en general, clar, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament, clar, per mantenir uns rols tradicionals.
0: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
2: El carnaval.
0: De llibertat.
2: M'estàs tocant un...
0: A veure, explica.
2: Estàs anant a buscar...
0: Digues.
2: O sigui... Jo no puc suportar, digue, quan per carnaval es fa lloda, les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
0: Ah, clar.
2: Sí, jo
0: sobretot els nois, no? Que molts nois es disfressen de noies.
2: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
2: puc.
1: I això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
0: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el nuvi o el xicot de dona. És a dir,
2: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
2: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premi a Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
2: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
1: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
2: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
1: Yeah,
2: no?
1: Yeah.
2: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
1: Clar.
2: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
0: Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda una miqueta més lluny,
2: clar, jo
0: soc
2: del 94.
0: Clar, et queda més lluny.
2: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
0: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
2: sí,
0: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
2: Exacte,
0: de
2: sí, llibre. Forma part del primer cercle de lectors.
0: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
2: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són quatre gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
0: Ens agermana, amb... no?
2: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu-vos vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
0: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
2: Clar,
0: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
2: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
0: Vale.
2: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates Festa Major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
2: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
1: d'acord,
2: amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
2: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment,
1: sí, sí,
2: cadascú
1: sí,
2: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora. I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
0: És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
2: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit,
0: clar,
2: del món,
0: sí, sí, sí, sí,
2: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que cada cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, vaig, això, com que havíem fet tot l'estudi de tots els els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
2: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també el visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: Sí, sí. Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
0: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
2: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no? Que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no? El que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no? Tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
0: El tinc pendent.
2: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I això, no?, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la Festa Major.
1: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
2: Un plaer.
0: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Avui recuperem la sintonia de l'enllaçat amb la cultura per recuperar també la secció i retrobar-nos amb la Montse i en Jaume. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ens... T'heu trobat a faltar o què?
2: Home, i tant.
1: Passat... Estem molt desentrenats. 15 dies ja ens hem desentrenat.
2: 15 dies, 3 setmanes.
1: Oh, 3 setmanes, gairebé no. un mes.
2: Un mes, fa un mes
1: clar,
2: just.
1: Estem molt desentrenats.
0: Això és com anar amb bicicleta.
2: Sí,
1: sí, bueno, doncs això.
2: I el que sé que te n'adones és que com passa un mes, el fet de fer-ho cada setmana, doncs vas portant un ritme, però al cap d'un mes fas un recompte de tot el que ha passat a Argentona mentre no hi érem, com li diu, i dius, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. No tenim les rodes desinflades de la bicicleta aquesta de l'entreno.
0: Sí, va.
1: Mira, una manera que hem trobat per agafar el fil. Sí, per agafar el fil és agrupar-ho amb tres, diríem, seccions, perquè si hem de fer...
2: Sense desmereixer totes les altres activitats que
1: s'han fet, clar,
2: no?
1: Però és que si hem
2: és
1: de
2: que
1: fer...
2: en una hora no tindrem temps de parlar-ho
1: no,
2: tot.
1: De res,
2: no.
1: en absolut. Llavors, a veure, la cosa així com... Parlaríem de música, dos temes... de pel·lícules del Cineclub, bàsicament
0: sí.
1: Que és el nostre tema d'això i
2: de sèries.
1: Podríem
2: fer una miqueta d'esment perquè aquesta pel·lícula també la podran veure suposo en plataformes del Sorrentino que ens va deixar a tots fascinats
1: vale.
2: Fascinats amb la pel·lícula que ens va proposar, no? Llavors...
1: A veure, pel tema música comencem per el que es va fer, que no sé si us en recordeu que l'any passat va venir la Ferni, que va venir aquí al
0: sí,
1: programa.
2: I que vam fer un directe que vam quedar tots.
0: Sí, sí, va tornar fa poc, no? A l'Espai Viva.
1: Sí,
0: no?
1: va
2: Campus Viva.
1: Campus Viva.
0: Campus
1: o sigui,
0: Viva.
1: Organitzat per la Tahualpa, però amb la col·laboració del Cineclub.
2: Organitzat per Atahualpa, Campus Viva i amb la
1: col·laboració. El Campus Viva que és el que ens posa l'espai, el que ens deixa, bueno, que estem molt agraïts, d'acord? I que aquesta nit al Saló de Pedra hi ha la presentació del disc del Narcís Peric, que és el...
0: Correcte.
1: El director
2: sí,
1: del
2: programa. Ja l'heu entrevistat. Hi ha un podcast, em sembla, de Tic Tac. No?
0: Sí,
2: que ell parla del seu darrer disc. No?
0: Exacte, el vam gravar ahir i el passarem d'aquí una hora.
2: Oh, doncs, bueno, però ja consta, si ja consta.
1: Aquest és el problema que entre...
2: No hem fet spoiler.
0: És una estratègia comunicativa.
2: No, però està molt bé.
1: Però només l'hem apuntat, hem pensat que valia la pena pel Narcís, que té molta incidència aquí a Argentona. D'acord? Llavors, del cine.
2: Anem per cinema perquè ens en vam anar amb la Lolita, que vam anunciar que fèiem Lolita i que seria una pel·lícula que portaria cua pel plantejament. Bé, el fèiem en el mes d'abril, la vam fer el dia 27, la vam anunciar, no n'hem fet una miqueta l'explicació, no? La va presentar...
1: Però
2: ens en vam anar amb Lolita, no?
1: Sí.
2: I mentre hem estat fora, doncs també hem parlat dels processos de fabricació en sèrie amb la pel·lícula Els temps moderns
1: del
2: Charles
1: Chaplin,
2: que la van fer el dia 6 de maig.
1: Però tot això pertany al Cineclub, o sigui, a la programació de Cineclub, aquesta de temps moderns és de la programació de clàssics que es fa en el centre, i la de Lolita la vam fer a Can Baladí, al Campus Viva.
2: Exacte, sí. I a més també recordar en els oïdors que el revisant els clàssics sempre es fa el segon dimecres de cada mes en el centre parroquial.
1: Sí.
2: No?
1: També una pel·lícula que es va fer del centre, però que no té res a veure amb el Cineclub i que ens va agradar moltíssim a tots, és La Grazia, del Paolo Sorrentino.
0: Sí.
1: Amb el seu protagonista fetitge, que és el Toni Servillo.
2: Que fa de president de la República Italiana en el moment que ha de deixar de ser president.
1: Ha de deixar de ser-ho.
0: Us va agradar, eh?
1: Moltíssim. O sigui, moltíssim. Jo ja som bastant fans de tot el que fa el Sorrentino, n'hi ha algunes que no tant.
2: De la Parcelope.
1: Però potser igual si la tornéssim a mirar ens agradaria molt, però bueno, La Grande Bellezza, el Youth, el Papa Jove, bueno, tot això ens agrada molt. I aquesta ja deien que era la millor, i és una pel·lícula com molt filosòfica i les, bueno, molt, molt, molt romana també, i ens va agradar molt. Bueno, la interpretació d'aquell senyor és extraordinària.
2: I crec que també és com molt italiana, però alhora molt universal, no? Perquè tot el... Tot
1: sí,
2: el, tot
1: però
2: el...
1: més que italiana és romana. Sí, o sigui, hi ha aquesta, aquesta història de centralitat d'Itàlia, i evidentment perquè els problemes ètics que té aquell senyor són universals, o sigui, tracta temes com l'eutanàsia, i l'altre és el casament LGTBI. Mm-hmm. Sí, està molt bé.
2: El fet d'haver de decidir si ell, en un moment de plegar, ha de signar com conforme està d'acord amb l'eutanàsia,
1: amb la llei de l'eutanàsia
2: o no, és tot una miqueta el desencadenament de tota la...
1: Però que surt la cúria, surt tot, els polítics, sí, sí. Surt... Per això dic que és molt romana.
2: I una de les coses que sorprèn més és que en un moment determinat fins i tot arriba a decantar-se políticament, que no és que sigui un... Però sí que fa com una lluança a la democràcia cristiana italiana. Cosa
1: bueno,
2: que,
1: ell és conservador,
2: perquè
1: clar.
2: Perquè ha desaparegut del mapa, per dir-ho manera, i ara doncs, hi ha el model de la Meloni, i tot aquest, i ell reivindica el paper de la democràcia cristiana. Una pel·lícula que dura molt, perquè és una pel·lícula
1: llarga. Sí, però passa
2: llarga,
1: molt.
2: Però t'has de deixar endur, i la comentem perquè, com que aviat sortirà, suposo, en alguna plataforma, els que no vau poder anar doncs, en el centre, doncs poguéssiu anar a davant del monitor, de la televisió, la pantalla, sigui on sigui, i la podeu
1: mirar. I sobretot, veieu-la en versió original. Exacte. Perquè és que l'italià d'aquella gent és una cosa riquíssima, i bueno... Aquesta és una recomanació a toro passat ja, però que, com que ara hi ha sempre l'oportunitat de mirar,
2: a reveure
1: les pel·lícules en plataforma, segur que la faran.
2: Una altra cosa que ens ha sabut greu no poder-ho comentar és la tertúlia. Sempre comentem les tertúlies literàries que es fan mensualment a la biblioteca. Pensem que la Gemma fa molt bona feina en la tria de llibres i presentar els llibres, i ens vam perdre, no vam poder comentar els 20.000 sols esplèndids, però que podeu recuperar també el llibre a la biblioteca. Si li demaneu a la Gemma, segur que en té un exemplar per llegir-lo.
1: Sí,
2: no?
1: Que és un llibre que va agradar molt.
2: Que és un llibre que va agradar molt i explica bé, és d'en Khaled Husseini, un autor afganès, i parla de la situació de les dones ja en el moment de la invasió soviètica, després les guerres, l'arribada dels americans amb els talibans, i ara, si seguim una miqueta les notícies, la situació de les dones encara és pitjor, perquè han d'estar tancades a casa. No? Llavors, aquest llibre, doncs, malgrat que no el vam poder comentar en el seu moment, us el recomaneu que pugueu arribar doncs, a la biblioteca i demanar-lo i llegir-lo, perquè és un llibre molt interessant.
1: Bé, bueno, llavors estàvem amb el cine. les programacions del Cine Club que hi ha previstes, és, la primera és el quin dia de juny?
2: Doncs si és el segon dimecres de cada mes, bueno, és
0: el dia 10.
2: El dia 10,
1: el dia 10 que es projectarà La gran il·lusió. Del Chan Renoir, sí.
2: És curiós perquè hem estat bastant temps a Amèrica, no? Hem fet Scarface, hem fet diverses pel·lícules.
1: No sabia que havíem estat a Amèrica.
2: Home, esclar, el material que presentàvem... El material que hem anat presentant sempre era una visió americana del cinema, no?
1: D'autors europeus, per això.
2: Bé, però era Amèrica. Érem Hollywood, no érem Europa. I aquest senyor és en Jean Renoir i ens situem de nou a Europa. Què ets?
1: Bueno... Fes un resum, perquè la presentarà ell, doncs...
2: Home, jo la presentaré, però encara estem una miqueta a les beceroles, no? El que sí que és veritat...
0: Està recopilant informació, encara.
2: Clar. Sí, exacte. Bé, no recopilar informació, això és una bona cosa, perquè sempre, quan es presenta una pel·lícula, el Cine Club ha tingut també tota una història, els cineclubs, no el nostre, tots, no? A l'inici dels cineclubs era una miqueta una discussió on... es presentava la pel·lícula, es feia una referència al director, sempre s'intentava connectar la pel·lícula que es presentava amb el moment polític que hi podia haver en aquell moment o els problemes que teníem socialment, concretament a Catalunya, no? I ara, probablement, hi ha una allau d'informació a tot arreu que tots podem trobar, sigui internet, sigui sí, mitjans digitals, a les xarxes, a part de les biblioteques que s'han creat, i sempre com a presentador o presentadora o presentadori sempre crea el problema de com ho has d'enfocar, no? Perquè hi ha molta informació que tu ja la pots arribar a tenir i que no cal que te l'expliquin, no? Llavors, ja, com s'ha de provocar aquest debat és una cosa que nosaltres des del Cineclub també ens ho plantegem.
1: Clar, sempre es pot,
0: no? Entenc que hi ha aquesta dificultat de dir què és el que destaques. No,
2: no, sí, però què és el que destaques o què és, que,
0: o què és el que vols.
2: Exacte.
0: No?
2: I alhora, què pot provocar tenir una bona conversa amb
1: debat,
2: la gent,
1: sí,
2: amb el debat, amb les persones? Perquè, és clar, si tu arribes, per exemple, i comences a donar una llau d'informació dels anys, quantes coses, quantes pel·lícules, arriba un punt que la gent, suposo que li deu costar retenir tota aquesta informació que estàs donant en aquest moment.
1: Que, a més, un cop donada no et fa reflexionar més, vull dir que es queda com a enciclopèdia, no?
2: Sí,
1: no.
2: Sí, sí. La qual cosa, jo crec que no és que estigui malament, però probablement això pot ser un material annex o de referència que es pogués publicar, doncs, en el digital d'enllaç, per exemple, no? Que ve a ser una miqueta el mitjà que difon les activitats del Cineclub, i llavors provocar un tipus de debat en la sala que permeti que tots parlem, potser, o ens aproximem a la pel·lícula d'una altra manera.
1: O interpretem. La cosa està que hauríem de fer com pot fer un crític cinematogràfic on busca les connexions, les referències, les influències i tota la visió que dona la pel·lícula sobre una cosa determinada. Uh-huh. Bueno, anirem aprenent, per
2: home,
1: això,
2: sí,
1: cada vegada.
2: És un aprenentatge que s'ha d'anar fent perquè els temps canvien i nosaltres també ens hem de canviar.
1: Però nosaltres no canviem gaire, sempre som els mateixos.
2: No,
1: allà,
2: però em refereixo a la manera.
0: Ja, bueno, hi ha un procés d'adaptar-se poder a la situació actual.
1: El que passa
0: actual.
1: És que sempre m'he trobat que vaig a veure qualsevol cosa, per molt que hagis llegit crítiques, i sobretot amb el cinema, amb aquestes presentacions, que quan arribes a casa o quan d'això pots complementar la informació que... vull dir que de qualsevol activitat, de qualsevol pel·lícula, de qualsevol obra, hi ha tanta informació que la pots escollir què és el que vols saber. El que és important és aquesta confrontació d'opinions entre el públic, no? Uh-huh. I que per això és un cineclub, si no seria una sessió de cinema normal.
0: Sí, no, normal, convencional, sí, sí.
2: Exacte, doncs bé, ens situem en l'any, crec que és de l'any 36 o 37, no recordo exactament la pel·lícula, perquè com bé has dit tu, estic prenent apunts encara per acabar-ho de tirar-ho endavant, i és un punt on hi ha Amèrica, per exemple, els Estats Units, ja ha fet molt de cinema bèl·lic, i a més a més Hollywood ja és una potència així important de cinema, i ja n'exporta molt, parlant de la Primera Guerra Mundial, cinema cap a Europa. Per tant, que ja és un moment on és difícil, per dir d'una manera, doncs, fer cinema també a Europa, no? Perquè la societat europea està en decadència i, a més, doncs, que la Primera Guerra Mundial va deixar bastant desballestat el continent, no? Llavors, el que sí que fa gràcia, o que és interessant d'aquesta pel·lícula, és que malgrat que parla de la Primera Guerra Mundial, malgrat que parla dels efectes de la Guerra Mundial, no ensenya guerres, com si diguéssim, no? I bé, en Renoir jo considero que fa un pas més perquè presenta qüestions de classe, i considera que les qüestions de classe, i diem classe, per exemple, el concepte de ser aristòcrata, el de ser treballador, presenta que la gent estava com molt més separada per qüestions de classe que per les fronteres entre els països, no? Això que lluitem entre França i Alemanya i Espanya i França, això no és tan important com la qüestió de la classe dels personatges que hi surten en aquesta pel·lícula. Cal dir que en Renoir, per fer aquesta pel·lícula, es va basar en la història d'un mariscal francès que una miqueta va viure la història que s'explica en aquesta pel·lícula, que no s'havia de dir la gran il·lusió, perquè doncs, es havia de dir la vida del mariscal, no sé com exactament es deia, però es va utilitzar el títol de la gran il·lusió d'aquesta pel·lícula perquè era una novel·la que, en certa manera, va tenir molt d'èxit en els moments que es va estrenar aquesta pel·lícula. Què explica la gran il·lusió? Doncs com uns oficials francesos són fets presoners pels alemanys i els porten a un camp d'internament on hi ha altres ciutadans també francesos i entre ells d'una manera o d'una altra, intenten sempre escapar-se. Després de diversos intents, el que fan els alemanys els porten aquests nous vinguts en el camp d'internament a un castell on hi ha un general alemany interpretat per el director l'Erich von Stroheim. No? Mm. Aquest senyor es va triar l'Erich von Stroheim perquè tant el director com en Jean Gabin, que és l'actor que hi surt, estaven molt fascinats o els agradava moltíssim el treball d'aquest senyor, no? I llavors, a partir d'aquí és allà on entra el concepte de classe, no? Llavors, el capità francès és un noble, el general alemany també és un noble, i malgrat que són enemics, hi ha un vincle de respecte entre ells dos pel concepte de ser tots dos, doncs, de la classe que són, no? Llavors, cal dir que en aquests moments la classe preval en relació en la relació dels personatges, no? Bé, això és una miqueta el que serà la gran il·lusió. Jo prometo, perquè tot just estic elaborant tot el material, que quan fem la pel·lícula ja tingui més elements de discussió per parlar-ne amb els espectadors, no? Però sí que la recomanem sobretot pels diàlegs que hi ha entre els personatges, perquè sempre queda molt més clar que és important que hi hagi esperança, no? Una miqueta el que volia en Renoir amb aquesta pel·lícula era aturar la possibilitat que hi hagués una segona guerra mundial, presentar una altra manera de conviure dels europeus, cosa que no va poder aconseguir i, com bé sabeu, el 39 va esclatar la Segona Guerra Mundial amb l'ocupació de Polònia. Us la recomanem de totes, i ens veiem el dia 10, doncs, en el centre parlant de la gran il·lusió.
1: Molt bé. Jo, el Jean Renoir, aquesta recordo haver-la vista però fa molts anys, però el cinema d'aquest senyor és realment diferent. O sigui, té un punt de com ho diríem, de trencar esquemes que no té el cinema de Hollywood. Mm-hmm. És el fill del pintor Renoir.
0: Mm-hmm. Ah, és el fill?
1: És el fill del pintor Renoir. I realment, com que jo, com el seu pare, pobre, com a pintor, no... no els impressionistes no tots m'agraden, i el Renoir és el que menys. Penso que el fill és un artista més, yeah, molt més complet que el pare. Mm-hmm.
2: I sí que cal dir, per exemple, que això també en parlarem, és el tipus d'imatge que utilitza. Utilitza un naturalisme amb un blanc i negre molt, molt interessant, que això en tot cas ja ho comentarem com fem, com veiem.
1: Això, el seu pare li agradaven els colorins, mm, i ell va fer home, servir el blanc i negre. Bé, ai, ara, igual... No,
2: això és una cosa...
1: Igual que... em cau una de llonces per fer-me carregat-te'l. Bueno, i l'altra pel·lícula que tenim prevista, Jaume... La nit, una noche en l'òpera, una nit. Bé, a l'òpera.
2: Prèviament col·laborarem amb el Centre d'Estudis Argentonins i amb el centre, si recordes, a les jornades de traducció, no?
1: Això, era el Rashomon, sí.
2: El Rashomon de la Kira Kurosawa, sí, però en tot cas ja en parlarem, bueno, com sí, estiguem més a prop, sí, perquè aquesta sí que l'hem presentat, perquè la setmana vinent també tenim una setmana de vacances, però l'altra
1: ja parlarem.
2: Ja s'haurà passat, ja haurem passat la gran il·lusió. No?
1: Bueno, llavors també fer-vos la prèvia de que aquest estiu, el mes de juliol, farem dues sessions, com a mínim, de cinema a la fresca.
0: Ah, sí?
1: A Can Baladia.
0: Mm? Aha,
1: la programació ja us la avançarem quan estigui tancada del tot, perquè hi ha bastant d'embolic amb el tema de les pel·lícules que semblen que no se sap mai de qui són els drets i on s'han d'anar a buscar i totes aquestes coses. Però bueno, que quedi clar que el mes de juliol dues nits, em sembla que són el 10 i el 17.
0: De quina, manera, de quina manera feu la tria? De quina manera feu la tria?
2: Tenim dues vies. Una, si continuem amb clàssics. L'altre, pensar que si és un sent estiu, probablement hauria pot ser un clàssic, i alhora que sigui un clàssic com divertit o que tingui una miqueta desconegut,
1: que vingui més de gust
2: que vingui més de gust veure'l, o potser buscar un èxit més actual. És que estem dubtant. El Cineclub fa 6 mesos que hem reprès les activitats, no? I ara una miqueta arriba l'estiu i és la manera que tenim per replantejar-nos una miqueta com encetarem la tardor i què farem de cara al curs vinent, i ho estem acabant de discutir, no?
1: Clar, i és que ja una mica que ja va venir el Toni Segarra explicar-ho, o sigui, la funció del cineclub en principi és divulgar el cinema, no? I fer-lo i fer debat amb el que es programi. Llavors, hi ha un cinema clàssic que és imprescindible, gairebé, vull dir que s'ha de saber, com qui s'ha de saber les obres de la literatura quines són, i s'ha de saber, no?, les obres de pintura, que són una mica de la branca de clàssic que es fa en el centre. Després hi ha tota una colla de clàssics que són clàssics per qualitat i per d'allò pròpia, per vàlua pròpia, que són més desconeguts. I aquest és el on nosaltres volíem introduir-nos una mica a l'altra branca d'aquesta de Can Baladia. El que passa és que estem en uns moments que el que intentem és obrir al màxim i engrescar el màxim de gent possible perquè es faci sòcia i perquè l'entitat es consolidi. Uh-huh. I aquest és el dilema que tenim. Quin tipus de cinema.
2: I a més a més, per exemple, que sí que el Cineclub per fer un servei de filmoteca, que seria això una miqueta revisant els clàssics, perquè la funció de recuperar doncs pel·lícules que ja no tens l'accés de poder-ho veure en el cinema, doncs és molt important, però també el cinema són moltes més altres coses, no? I normalment també hi ha un vessant del cinema que va molt relacionat amb la manera que vivim, no?
0: Yeah.
2: Tu pots entendre una miqueta com vivien els americans als anys 50, doncs veiem pel·lícules dels anys 50, no? I el model que ells et venien, els anys 60, els anys 70, presenta una miqueta les inquietuds que tots plegats tenim, no?, socialment.
1: El que passa és que el model de vida americà és tan conegut pel cinema que va xuclar el nostre.
2: Però jo he posat com a exemple.
1: No, però és que és un exemple molt vàlid, en el sentit de que se sap molt. O sigui, arriba un punt que dius, bueno, però què m'estan explicant aquestes pel·lícules, que són molt bones, però m'estan explicant una vida que no és la que hi ha aquí, no? Ni el cinema és el que es fa aquí. Per tal, aquesta seria la...
2: Estem en obres, com si diguis.
1: En obres.
2: Posarem l'etiqueta de que durant l'estiu estem
1: en obres. Parlant de cinema, també una pel·lícula que es pot veure, em sembla que és a Filmin, i que ens vam mirar perquè hi ha bastanta recomanació després d'haver fet la Cleo de 5 a 7 de l'Agnès Bardà i tot això. La pel·lícula es diu Nouvelle Vague i és una recreació del naixement del moviment de la Nouvelle Vague. I llavors hi ha el rodatge de Abut de Souffle, que va ser mític, amb el Jean-Paul Belmondo i la Jean Seberg, dirigida pel Godard. I llavors això es recrea. Hi ha els actors que fan de Belmondo i de Jean Seberg, hi ha el que fa de Truffaut, i surten tots. És com una recreació del naixement de la Nouvelle Vague. Això pels nostàlgics d'aquella...
2: És a Filmin o Movistar?
1: Jo diria que és a Filmin, però no me'n recordo.
2: No recordo, bé, una de les plataformes.
0: És aquesta que es va fer l'any passat?
1: Sí. Sí. Però no la van fer aquí, al centre.
2: No s'ha fet, em sembla. És una aproximació del que hagués pogut, o que va ser aquell moviment, no?
1: És com
2: un homenatge en aquell moviment.
1: Un homenatge, sí. Llavors ja podríem passar sèries, doncs.
2: No, però prèviament, com que ens hem passat la pilota, jo et passo la pilota dels llibres, perquè com que estàvem parlant dels...
1: Però tu ja n'has parlat d'un...
2: Mil sons esplèndids, jo et demano que també poguessin fer una paqueta de referència ja, del Centre d'Estudis Argentins.
1: Sí, el dissabte aquest, no l'altre, va ser?
2: El 16.
1: Va haver-hi el dissabte al Saló de Pedra la presentació d'un llibre que es diu El vent...
2: No,
1: ostres, sí que del Joan Jull, Joan.
0: Una cançó de pluja.
1: Una cançó de pluja. Que n'heu parlat de la cançó de pluja? No.
0: Amb ell no.
1: No.
0: Però sí que hem fet difusió de la presentació del llibre.
1: Va venir el Joan Lluís Lluís, que és un autor rossellonès de parla catalana i a més amb molta militància.
0: I no sé si també el Repicat n'ha fet difusió.
1: Pot ser, sí, perquè també hi era.
0: Sí, sí.
1: I llavors ens va fer com una explicació de per què havia fet aquest llibre. Jo encara no l'he llegit, però és molt primet i vull dir que serà bona
2: això,
1: tarda.
2: Això té un viatge, és a dir, la novel·la pot ser gruixuda o prima, però si és interessant, tenés que sigui gruixuda
1: com prima.
2: No, serà molt
1: interessant, perquè a més parla d'una orangutana i és un animal pel qual jo també sento devoció. Llavors va estar molt bé la presentació, ell fa sempre una crítica de la situació lingüística d'aquí i, d'allà ja gairebé deu ser millor no posar-s'hi, perquè allò és... no? I...
0: Almenys el que va explicar et va captivar.
2: No, va ser interessant.
1: Va ser interessant, sí. També ens va... vull dir, quan va dir que ell no és que fos animalista, però que era vegetarià des de fa molts anys, i clar, ja comença a parlar d'una sèrie de coses que llavors a vegades dius, ja no m'hi poso, perquè llavors si m'espera una costellada a casa quan torni...
0: No, però vull dir que també és un bon exemple de dir, quan hi ha un tipus de presentació d'un llibre, moltes vegades tenim el pensament de dir, és que l'haig de llegir abans d'escoltar l'autor. No?
2: A vegades també és interessant no
0: llegir-lo, anar-lo a escoltar, perquè potser dona un tipus
2: de... Però, de fet, fa un exercici interessant que després, com vam sortir, en vam estar-ho comentant, perquè ell elabora la teoria que probablement els orangutans podran desenvolupar en un moment...
1: És la teoria del llibre.
2: Sí, és la teoria del llibre, que podran crear en certa manera un sistema de comunicació com el que tenim...
1: El llenguatge.
2: El llenguatge, que és com el que tenim nosaltres, no?
1: Clar,
2: els humans.
1: Ell marca la diferència entre humans i no són homínids i simis amb la creació del llenguatge.
2: Que arribaran a crear un llenguatge que es comunicaran entre ells.
1: En el cas de que sobrevisquin,
2: sí,
1: perquè
2: exacte,
1: clar, és un animal amb perill d'extinció fortíssim. Mm. Aquesta és la teoria de la novel·la, diríem-ne, no? Això, jo el torna preguntes, jo li vaig dir que considerava que ells ja tenien un mitjà de comunicació molt ric i que

0: per exemple, i això de cara als humans, no? Que per, totes les tradicions orals, totes les coses que s'han anat fent, que abans de començéssim a escriure, en el moment que es fixen a través de l'escriptura, és quan som capaços ja tots plegats d'interpretar no el mateix, perquè depèn de la teva ideologia, però sí que sí que som capaços de fixar la nostra història, no sé si és la història. No
1: sí,
0: sé com ho
1: quan
0: dir.
1: Comença l'escriptura, comença la història. Això és així.
0: Exacte, i llavors a partir d'aquí ja no, tots llegim el mateix, tots veiem el mateix, tots ho tenim escrit d'aquella manera. Després pots fer la interpretació que tu en vulguis.
2: Exacte.
0: No? Sí. Però sí que, si diu, doncs estem asseguts en una cadira, tots veiem que estem asseguts en una cadira. Llavors ja ho veurem, no? Perquè hi ha gent que seu a terra i hi ha gent que no seu a terra. No sé si és una altra cosa, no? Però ho entenem tots de la mateixa manera. Jo suposo que ell venia a dir això, eh? Una miqueta.
1: Sí, no, però bueno, hi pot haver-hi diverses... pot haver-hi polèmica amb això, vull dir que és un tema que pot donar diverses interpretacions.
0: I
1: no
0: també hi havia coses com, per exemple, que tampoc no es va preguntar, però sí que és cert, per exemple, que les balenes es comuniquen amb sons
1: balenes...
0: entre elles i consideren que és com un llenguatge que saben a partir del so
1: que
0: tu emets.
1: Clar, i els orangutans es comuniquen no amb aquells sons, perquè no, on es transmet el so és diferent, és un mitjà diferent, però que és que es comuniquen i s'ajuden, hi ha sororitat, clar, hi ha tota una xarxa de comunicació que, com que nosaltres no acabem d'entendre encara, no sabem quina abast té. Yeah. No sabem quina abast té. No? Per això parlava jo de l'antropocentrisme. Bueno.
0: I és un món que desconeixem absolutament.
1: Exacte, aquí anava.
0: Suposo que
2: no sé si va una mica en la línia de... perquè em fa recordar la pel·lícula, les últimes de Jurassic Park, quan veuen que els dinosaures evolucionen i es planteja, s'estan comunicant entre
0: ells.
2: No?
0: Exacte, sí.
2: I es queden com meravellats de dir, és que estan parlant entre ells, no? Ah. Estan
0: és que,
2: dient com atacar a la persona.
0: Jo crec que com humans hem supeditat a tots els altres com inferiors a nosaltres i els veiem com elements per explotar-los, per treure'n recursos, però no, nosaltres ens considerem superiors, no sé si en som o no.
2: Yeah.
1: És que, per exemple, ara si entrem en aquest debat, hi ha una pel·lícula, la crida, la llamada, o no sé com es diu en anglès, que venen uns extraterrestres.
0: The Arrival, no?
1: Arrival.
0: The Arrival, llegada. No, la llegada és.
1: Ah, la llegada, no la llamada. Arrival.
0: Arrival.
1: Que venen aquells éssers extraterrestres tan estranys i tan diferents.
2: Sí.
1: Que semblen com molt anteriors a la nostra civilització i en canvi són molt més evolucionats i no tenen parla. Tenen una altra manera
0: de
1: comunicar-se. Aquí anava jo, no? O sigui, per què s'ha d'arribar a la parla? Per què els orangutans no poden tenir els orangutans un i a les balenes un altre i els d'això? Per què necessiten la parla? Aquesta és la cosa. La nostra parla, eh?
0: La manera que entenem nosaltres el món. Sí.
1: Bueno, no, la nostra parla. És que l'autor parla, explica que evolucionaran fins a tenir la parla. Bueno, nosaltres no sabem entendre.
2: Perquè nosaltres tenim la nostra lògica.
1: Exacte, i som entre...
2: No?
0: I veiem,
1: homes,
0: veiem
1: i
0: el món en funció nostra.
2: Coneixem això
0: exacte.
2: Perquè és el que tenim que ve de sèrie.
1: Exacte.
2: No? Però,
1: aquesta és la cosa.
2: Vull dir...
1: L'altre dia vaig llegir una cosa molt divertida que diu que a no sé quina cultura... no sé si al Japó, bueno, que van agafar dues criatures de mesos i les van posar en un lloc absolutament aïllat amb gent que no parlava per fer l'experiment de que quan aquestes criatures parlessin, quina llengua parlarien aquestes criatures, no? Aquesta mena d'experiments que ara ens diuen, bueno, però com és que podíeu arribar a imaginar això, no? Per tant, és un, bueno, és tot passat pel nostre sedàs. Bueno, parlem de sèries o no, ja?
0: Parlem-ne.
1: Bueno, a veure...
2: Hi ha molta novetat de sèrie o no?
1: N'hi ha un parell.
2: Sí?
1: Aquelles de les noies la busques tu? Com
0: no, per les noies jo penso que es mereix un capítol a part, eh? Perquè és que
1: sí?
0: Jo crec... Home, sí.
1: Bueno, pues,
0: si tiene que morir mucha gente, en podem parlar-ne, perquè jo crec que l'hauríem d'acabar de veure tota, una miqueta, tota la primera temporada,
1: vale.
0: I veure una miqueta la progressió.
1: Bueno, no, que... però de la que volíem parlar era de Revelejar. Revelejar és una sèrie d'HBO de 6 capítols, però ja sabeu que els d'HBO fan allò d'un capítol, bueno, no sé si ho sabeu,
2: no,
1: un
2: no,

0: capítol per setmana.
1: Un capítol per setmana.
0: Això a l'antiga. Per tal...
1: No és el que es feia abans.
0: És el que es feia abans.
1: A la tele.
0: Clar, i llavors això crea... És curiós perquè crea com una expectació i la gent es troba aquell dia per veure aquell capítol i aquestes coses.
1: Però em sembla que Netflix o Amazon també ho fan.
2: Tots,
1: això.
2: Tots ho fan.
0: El Netflix ho fan un cada per setmana.
2: Depèn de quin és el programa i depèn de quina... Bé, la sèrie, vaja. Per enganxar, perquè és clar, el problema que hi havia és que tu miraves tota la sèrie, sí. Pagaves un mes i te n'anaves amb una altra.
1: Ah, sí.
2: I per evitar que es passi aquest problema, és clar,
1: perquè
2: és
1: jo la última que he vist és d'Amazon, aquesta del Senyor dels Anells, la saga aquesta que han fet, sí. Així, i sí que la seguia, em va enganxar, com em despertava tant d'hora.
2: Tant d'hora. Com en Guardiola.
1: I clar, acabaves el capítol, havies d'esperar la setmana següent per
0: veure-la. Clar, per veure-la.
1: Per veure-la.
0: Bueno, doncs aquesta de Rabalejar va així, diríem, eh? I Rabalejar és una sèrie catalana que va estar seleccionada en el Berlinale i ara la fan HBO, però... Passarà el mateix que amb la sèrie aquesta de Pubertat, que ja us en vam parlar fa uns mesos, que ens havia agradat, que l'havíem trobat molt interessant, i que ara l'estan passant a 3CAT, els dilluns. Sí.
2: Sí, es pot veure ja tot a 3CAT?
0: I a la plataforma 3CAT també.
1: Encara la tinc pendent, eh?
2: Bueno. Home, és una sèrie
0: interessant. Val la pena.
2: No? Perquè recordes que també vam parlar de l'altra de Netflix, ja que has dit Netflix, d'Adolescence, com es deia?
0: Adolescence.
2: I aquesta, de la Letícia Dolera, si més no, la Pubertat és més propera amb nosaltres.
0: Clar, dels orangutans i les persones.
2: I a més a més hi ha esperança, malgrat tot, que és dur, però hi ha esperança.
0: Bueno,
2: cosa que l'altra...
0: És analític, sí.
2: L'altra no hi havia esperança.
0: Yeah. Bueno, doncs tornem a rebel·lejar. Aquesta és molt interessant. És una pel·lícula creada pel Pol Rodríguez i dirigida pel Pol Rodríguez i l'Isaac i la Cuesta, que ja han tingut un Goya per direcció, per una cosa, no me'n recordo, Segunda Oportunidad, si no em sembla. Sí. I narra una història real. El Pol Rodríguez és el fill d'una família que tenien un restaurant al Raval, des de feia 40 anys, un restaurant amb
2: 90,
0: molt de...
2: 90 anys, 90.
0: 40, 40 no, amb els pares, no, eren els que els van formar.
2: Eren
0: 40
2: els pares,
0: anys.
2: Em sap que eren 90.
0: Que es deia Can Lluís, i era un restaurant de referència d'aquests de molt estimat i molt arrelat al barri, i un bon restaurant, i llavors van haver de tancar el 2021 perquè va venir un fons d'aquests, un fons d'inversió, un fons voltor, i va comprar tot l'edifici i ells no van poder fer front a la pujada del lloguer.
1: Del lloguer.
0: Llavors, com a venjança, i perquè és, a més és guionista i d'això, el Pol Rodríguez ha fet aquesta sèrie on només el primer capítol fa referència, o sigui, és real el que va passar. A partir d'aquí esdevé un thriller. I és com els dos fills de la família, els fills amb les seves dones, i els pares estan desesperats perquè, bueno, s'acaba el restaurant en el qual tots col·laboren i tots treballen també, i llavors es van agafant un caire de que fins a on ets capaç d'arribar per aconseguir que... O sigui, que desmuntar la pràctica aquesta de la...
2: Sí, per lluitar contra la injustícia. On tu, no és el teu límit, tu? Tu què faries?
0: Tu què faries perquè...
2: Per arribar a lluitar contra el que tu consideres una injustícia. Arribant a coses que són il·legals, per no dir il·legals,
0: sí,
2: no? Que són il·legals. I això...
0: En el primer capítol hi ha una pinzellada de cosa il·legal, molt, molt divertida. Està protagonitzada per l'Enric Auqué, que és aquest xicot que té tants premis, i la seva companya, la Maria Rodríguez Soto, que també és una molt habitual, molt bona actriu. El dolent és el Sergi López, ja us ho dic ara. I els pares són el Francesc Orella i la Lluïsa Castell, que són els que representa, que van fundar el restaurant. El restaurant de ficció on passa tot això es diu Can Mosques.
1: Can Mosques.
0: Can Mosques. I és un restaurant bonic, eh? A més, les escenes de cuina, per exemple, són molt realistes. O sigui, aquell sofregit fa cara de sofregit. No allò que veus uns que remenen, no. Saps? Està molt...
2: És un ritme... Trepidant de, sí. De sèrie, una miqueta de que quan tu el primer cop el veus tu no estàs còmode, és a dir, estàs constantment dient, però què passa? Llavors ja com suposo com veurem, perquè només hem vist el primer capítol.
0: Bueno, clar, només han fet el primer capítol.
2: No, però ja no hi és el segon?
0: Encara no.
2: Hem vist el primer capítol, quan va acabar vam dir, on dia, no? Això, què ha passat?
0: Es veu
2: aquí,
0: que
2: no?
0: Hi van introduir càmeres a dins de l'espai, que no se sabia on eren.
1: On eren.
2: I a més els actors no sabien quina càmera filmava.
0: Exacte.
2: No sabien en cap moment. Ells van fent i van parlant entre ells i van fent...
0: Bueno. La propera vegada parlarem d'aquelles dues sèries que vam veure, que no era una sèrie, que vam veure com un reality.
2: D'aquells que entraven en una casa.
0: Això en parlarem. Ara me n'he oblidat i la podríem fer. Bueno.
2: No, i llavors també cal dir, perquè això d'aquest fons voltor meravellós, que penso que està com molt ben explicat en el primer capítol, de la manera, l'arrogància que arriben a tenir, o t'expliquen molt bé la manera com entren i com són capaços de fer tombar la truita, no? I alhora com especulen amb els diners, que al principi prometen molts diners a la gent, que són un matrimoni gran, de tota
0: perquè
2: la vida...
0: La parella aquesta el que volen fer és comprar el restaurant. Mm. O sigui, no, deixar d'estar de lloguer
2: i comprar-lo. Llavors fan una oferta, llavors l'immobiliari, aquest que diu el dolent, en Sergi López, doncs comença a fer els tràmits, però apareix el fons voltor, i el fons voltor ja sap molt bé què li interessa, i llavors, doncs, en certa manera, entabana en el dolent, i llavors els altres perden, evidentment, no? Però sí que està com molt ben explicat com s'actua i com actuen, no? Allò de que t'arriba una carta a casa, com diu la gent, que tu sents, per exemple, per les notícies a la ràdio i t'expliquen, no, jo no en sabia res fins que em va arribar una carta del fons voltor que havia comprat l'edifici i que tinc 3 mesos per marxar, o que tinc 2 mesos per marxar. Això està com molt ben explicat en aquesta sèrie, no? I la manera de treballar sense escrúpols, no? I també cal dir que aquest fons voltor que es va quedar Can Lluís ara l'està explotant, perquè com que aquest restaurant tenia com molt d'èxit en el Raval en el seu moment, encara l'està continuant explotant com un restaurant, com un reclam per als turistes, no? Per tota aquesta gent que volta per Barcelona. No?
1: Clar.
0: Bueno, hi ha una altra, que no sé si és una sèrie o és una pel·lícula. Hi ha aquest xicot de Vilassar, potser ens n'hauríem d'entrar més abans de parlar-ne d'això, però que va fer un documental sobre aquell pedrasta que estava buscat
2: del
0: per la justícia. Nou, que estava,
2: sí, però això no hauríem de presentar-ho.
0: Vale. No, t'ho dic arrel de la paraula voltor, perquè a la U ha fet un programa o una sèrie...
2: Fa una sèrie.
0: On
2: fa documents, fa documentals.
0: Fa documentals, fa com uns documentals, i on s'introdueix a dins del món... De les...
2: Això és el primer capítol que s'introdueix en el món...
0: En el món d'aquests fons voltors, immobiliària.
1: Sí que em sona.
0: En castellà no es diu voltor. Llavors fa gràcia perquè hi ha una escena on te trien com es diran. I llavors, fondos buitre, voltor. Ah, mira, voltor i voltor, com que no saben que voltor va dir buitre...
2: Ell crea una empresa, ell crea l'empresa per introduir-se dins. I sí que és cert, perquè jo penso que seria bo que ho presentessin, perquè també es pot veure a Ràdio Televisió Espanyola Play i no s'ha de pagar, i és molt interessant, a veure, és interessant, el llenguatge que utilitzen totes aquestes immobiliàries per despersonalitzar els llogaters. Els llogaters no se'n diuen
0: no
2: llogaters.
0: Persones,
2: no són persones. Són números, tenen un nom concret. I l'edifici no es diu un edifici, sinó se'n diu una... Que això, si en cas, el que podem fer és
0: el proper programa
2: ho analitzem i en parlem, perquè ja n'ha fet d'altres. És clar, és un... És que però jo penso que millor que ho deixem pel proper programa, no?
0: Perquè sí, és que si però no... bueno, ara és una bona introducció el revelejar aquest. Perquè representa la importància tan gran que té en el desenvolupament de les ciutats i el problema de la vivenda, tots aquests fons i totes aquestes actituds i activitats que fan aquesta gent, no?
2: Exacte.
0: O sigui, pel proper parlarem d'això, parlarem d'aquest voltor en voltor, de la sèrie de les tres noies que es diu...
2: Sí, una altra cosa que també...
0: Que muera
2: no,
0: mucha
2: se tiene
0: gente.
2: Que morir mucha gente.
0: Ah, se tiene que morir mucha gente. I l'altra que hem dit... Sí, no. hem dit
2: d'aquest mateix autor que parlaríem dels programes que té penjats a Ràdio Televisió Espanyola on fa una sèrie
0: aquest,
2: de documentals i a l'Amazon,
0: sí.
2: El Prime, que sí. Té tota aquesta història d'aquest pederasta que, en certa manera, havia d'estar ja tancat a la presó.
0: Bueno, ja estava condemnat.
2: No entrava a la presó i resulta que ell el va entrevistar i l'altre no fa res més que explicar totes les seves aventures i l'altre ho està...
0: Premià, el saps, aquest cas?
2: No, Premià, crec... No és el Masnou? Em sembla que és el Masnou.
0: El Masnou?
2: Sí, sembla... Bé, és un lloc del Maresme.
0: El noi és periodista... Bueno,
1: de Vilassar?
2: No.
0: Sí, ell és de Vilassar.
2: Ell és de Vilassar.
0: Em sembla.
1: A veure, com es diu?
0: És un fenomen bastant interessant. És un tio jove bastant... Ja el buscarem.
1: Ja
0: el buscarem i en parlarem
2: home,
0: perquè...
2: Ara que hem dit, potser que busquem el nom, perquè jo tampoc no ens en recordo. Jo no me'n recordo. I
0: jo
2: que
0: he buscat voltor en voltor, però no em surt el nom d'aquest... d'això. Bueno, i...
1: Ja el buscarem,
2: ja sortirà. Saps què passa? Que no tinc cobertura. I és que no, vull dir un nom, tinc un nom, però ara no estic segur que sigui...
0: Bueno, però és que si no podem donar més informació, tampoc no val la pena. Bueno, i llavors, parlo de que avui presentem...
1: David Solans?
2: No,
0: sembla que...
2: A veure, espera.
0: Voltor. No sóc... Inversores de confiança... Yes.
2: No. Bé, deixem-nos. En tot cas, ja...
0: Ja en parlarem.
1: Sí,
0: ja ho buscarem i ens documentarem bé, perquè és molt lleig, oi, parlar d'una cosa sense donar més informació que això. Però com a mínim la gent que hagi vist l'altre, que sàpiga que hi ha aquest del mateix... és un estil bastant com desenfadat i una mica així... Vale?
1: Molt bé.
0: Aquest vespre presentem el llibre Les dones del dijous a la llibreria Documenta de Barcelona i ja farem una altra presentació i ja de moment acabem amb la nostra
2: periple
0: d'èxits amb biblioteques i llibreries.
1: Com ha anat fins ara?
0: Bé.
1: Sí?
0: Estem contentes, sí. Hi ha hagut gent, hi ha hagut... Bueno, no ho trobarem, Jaume, no... Posem una música.
1: Sabeu els llibres que heu venut o no?
0: És que no ho sap ni l'editor.
1: No ho sap ni l'editor?
0: Això, home, nosaltres sabem els que s'han anat venent a les presentacions. Uh-huh. Però Boliana funciona d'una manera que, a part de passar els llibres a l'editorial, ell fa moltes fires. I llavors, per exemple, es va fer una fira... aquest cap de setmana que es diu Literal en la Fabra i Coats del llibre rar i una cosa, no me recordo exactament la paraula, i llavors ell estava molt content que es havia venut molt, i un dels que més es havia venut era el nostre, perquè es veu que allà el que fan és anar-hi les biblioteques que tenen, o sigui, les biblioteques que tenen pressupost de la Diputació,
1: sí,
0: van a aquestes fires, aquesta fira La Literal, i compren molts
1: llibres.
0: I cosa que, és clar, la d'aquí no poden fer. Mm-hmm. Perquè no
1: està en xarxa.
0: No funciona, no té xarxa. Fira Literal d'això, del llibre rar i no sé què. I llavors haurem d'esperar quan faci uns mesos a preguntar-li què tal.
1: Molt
0: nosaltres
1: bé.
0: Estem contentes i ell
1: sí?
0: També.
1: La fama, sí. Què? De moment bé?
2: Bueno, bé. La porten bé. La porten
0: tu no has vist el d'això de Filmin? No has vist el filmet de Filmin?
1: No.
0: Filmin va fer una...
2: El dia de Sant Jordi.
0: El dia de Sant Jordi, Barcelona, va fer una enquesta. Van sortir una reportera i l'editora de Filmin, que és la persona que tria un tant per cent molt elevat de les pel·lícules, i preguntava a la gent quin llibre recomanava. I llavors l'editora li recomanava una pel·lícula que tenia que veure amb aquell llibre.
1: Ah.
0: Vale? I aquí em van preguntar a mi. El que passa és que la pel·lícula que em recomanaven jo ja l'havia vista, i llavors jo li cantava més les excel·lències d'això que pas, no? Però va estar divertit. I em van agafar com a reclam del primer moment, ja el primer moment està en el meu Instagram, perquè faig una mica de gràcia.
1: Molt bé, molt bé.
0: Jaume, que hem trobat el nom.
2: No,
0: doncs
2: no.
0: Deixem-ho.
1: Doncs ja el buscarem per la propera.
0: Sí?
1: Cap problema.
0: Vale, doncs deixem-ho aquí.
1: Tenim cinema, no?
2: O... Sí, tindríem cinema, i amb el cinema que tenim, una pel·lícula alemanya, que costa també trobar cinema europeu a la cartellera del centre. Tenim dues coses. Tenim el Super Mario Galaxy, la història.
1: Superinteressant, aquesta.
2: Superinteressant, que sembla ser que no... Home, no sé si és dit d'aquesta manera, però que no és una pel·lícula fallida, però esclar, hi ha molts fans de Mario Bros.
1: Ui, tant
2: que no cal dir...
1: Qui no ha jugat al Mario Kart.
2: Exacte, al Mario Kart i tot plegat.
1: Al Mario Galaxy.
0: Nosaltres no en sabem.
2: Home, l'Eugeni hi va jugar-hi...
0: Home, però l'Eugeni no és tothom.
2: Hi va jugar-hi moltíssim, i a més que no passàvem de pantalla, saps? Bum, bum, bum, bum. I aquella musiqueta que portava el Mario, doncs, era... I és la segona part de... O la segona pel·lícula que se n'ha fet. L'altra, jo crec que és una pel·lícula interessant perquè parla de guerra. Una altra que parla de guerra. Si la Gran Il·lusió parlava de la Primera Guerra Mundial, aquesta parla de la Segona Guerra Mundial, al final, concretament, de la Segona Guerra Mundial, a una illa...
1: Ah, mira, per cert.
2: Ah, el Mario. Doncs,
1: aquesta.
0: Això sí que ens ho sabem.
2: Doncs parla de la Segona Guerra Mundial. És una família on no hi ha pare, evidentment, perquè és a la guerra, i llavors és una mare amb un fill, i aquest fill assumeix totes les tasques que feia per el pare per tirar endavant, doncs cultivar la terra, doncs fer de pagès, anar a pescar foques, anar a pescar... I són els darrers dies. L'acabament d'un món, perquè doncs s'acaba el nazisme, s'acaba tota aquella ideologia que hi havia, aquell món que ells creien que Alemanya era per sobre de totes les coses, i s'acaba i comença, doncs, la pau, i han d'aprendre a conviure d'una altra manera, no? Fa gràcia perquè aquesta pel·lícula està feta per un director alemany, evidentment, però d'origen turc. Per tant, que un turc explica aquesta història, que es diu Fatih Akin, i una pel·lícula recomanable. No és del tot reeixida, però sí que són precioses la fotografia. Es va presentar al Barcelona Film Fest ara fa poc, que van fer aquí a Barcelona, i és una pel·lícula, doncs, que si no podeu anar-hi, hi aneu. I avui la fan en BO.
1: D'acord? Subtitulada.
2: Home, esclar, sempre, no? Però és BO. Que el BO és una cosa que nosaltres, com des del Cine Club, hi tenim com molta mania. Volem sentir la veu original.
0: I hem fet una campanya arrel de la trucada que vam tenir, no sé si ja ho vam parlar.
1: Sí.
0: Hem fet una campanya...
2: Estem fent. Estem recollint signatures perquè la gent demani que totes les distribuïdores presentin les pel·lícules...
0: Les pel·lícules subtitulades en català. Perquè avui dia és fàcil, em sembla.
1: I com va la recollida de signatures?
2: Home, en tenim unes 60 o 70, no?
1: Molt bé. Sí.
0: Però ho hem passat en les altres federacions?
2: No, encara no ho hem passat.
0: Encara no?
2: No ho hem enviat.
0: O ho volem passar?
2: Ho volem passar a les altres federacions.
1: Vinga, doncs a veure si en recollim unes quantes més.
2: Molt bé.
1: Montse, Jaume, moltes gràcies.
2: Fins d'aquí 15 dies.
1: Fins d'aquí 15 dies.
2: Vindrem més entrenats.
0: Si en cas vens a veure la nostra estora de flors, si estàs per aquí la setmana que ve.
1: La setmana vinent, ja és la diada
0: del de
1: la
0: nostre
1: flor.
0: Carrer.
1: Vinga.
0: Que ja saps que és l'únic carrer d'Argentona que es fa una estora de flors de dalt a baix, tot el carrer i tots els veïns i tota la cosa.
1: Ens traurem el nas. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Bon cap de setmana.

0: cada matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
2: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
3: Has parlat amb ells?
5: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mancuer.
6: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
7: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
6: ¿Herberriu?
7: Sí.
6: Aprobado por unanimidad.
8: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
6: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
6: No, de Síria.
2: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
9: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
10: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
11: ¿Amor?
10: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
11: Las dos, creo. Es muy raro.
10: A los 30...
2: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
12: No lo sé.
7: ¿A dónde vas? Un poco de drama.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

La ràdio per tu. Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Benvinguts al nostre racó de històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar...

0: Una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, blau estimadíssima, el meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar, el son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm,
0: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem
0: no.
1: Per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs
1: va.
0: Vinga, va,
1: no perdem, anem-hi?
0: No perdem més temps, vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Belle, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por! Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Belle, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. era veritat o no, es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures».
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra».
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
6: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei».
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
7: «Filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida».
5: «Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem».
2: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
7: «Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes».
2: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt, pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, un es ficà al de sota de la taula, l'altre dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
5: «Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat».
2: Mama cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulu, a l'encalç del criminal. No tardaran gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: «Mira, Bulu, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Vés corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina».
2: Quan Bulu va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: «Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida».
2: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
6: «Quina set que tinc!»,
2: va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
1: Tornem a les nostres paraules oblidades. I em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això, aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
0: Ah, esclar.
1: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
0: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
1: sí,
0: això.
1: Tant, i tant.
0: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
1: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
0: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
1: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonge. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí. Sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 141 del Maresme Jam. Sigueu tots molt benvinguts. Són les 7 del matí. Sona el despertador. El paro. Però fa ja una estona que estic despert. Passo per la dutxa, em vesteixo, crec el gos al carrer, ell fa les seves coses, ensuma tot el seu entorn. Tornem a casa, em preparo la cartera i surto de casa. Autobús fins a la parada del tren, que la tenim a sota la C60. Pujo el tren fins a Granollers, allà agafo un bus fins a la feina i entro puntual a les 8 del matí. Aquest relat, que per tots els que m'esteu escoltant sembla una situació normal, doncs no. És el somni que ja fa 30 anys ens varen prometre o ens varen vendre. Sí, sí, 30 anys, eh? I ara resulta que per permetre que un partit republicà i d'esquerres, es diu, aprovi els pressupostos del govern del Partit Socialista a Catalunya, el tren orbital que unirà Mataró amb Granollers i Vilafranca sigui una realitat, un tren que no passarà per Barcelona. És la segona vegada que ens venen aquest projecte. I el projecte en qüestió serà una realitat, segons diuen, l'any 2041, 15 anys després. El més greu del cas no és que ens vulguin vendre un projecte com aquest i que el facin, que es diguin que és una realitat tangible, res. Amb això ja estem acostumats per part dels socialistes catalano-espanyols. Com diu la cançó, el humo que ciega mis ojos. Però el més greu és que els altres s'ho creguin i ho venguin amb bombo i plateret. És la segona vegada que ens venen la bèstia i el més collonut és que és la segona vegada que la comprem. Això té un nom i, nois, no és gens bonic. Una cosa és evident, que era necessari aprovar els pressupostos, això és una qüestió vital. I això ho celebrem tots. Feia falta esperar per aprovar-los fins a meitat de l'any. Els partits han de fer les seves guerres, uns a la dreta, altres a l'esquerra, altres no saben a quin costat estan. Però és igual, ells a les seves coses van. I qui en patim les conseqüències, que som nosaltres, som purs espectadors privilegiats. Espero tindre prou memòria per aquí 15 anys, si encara som vius. Puguem gaudir del tren orbital, que encara que el nom sembli una cosa espaial, no, és un tren de rodalies que descentralitzarà els seus recorreguts. Però recordeu una cosa, per tindre aquesta realitat, el proper any, 2027, hauríem de començar a veure moviments de terres per la zona on ha de passar el tren, que això ho tenim a tocar, segur. Per anar acabant, el proper dijous, dia 4 de juny, es celebra el Corpus, una festivitat catòlica, apostòlica i romana que el poble s'ha fet seva. Tindrem catifes de flors a alguns pobles. I una cosa molt important, tindrem la Patum a Berga. Tu no pots dir que ets català si no has estat una vegada a la Patum. Comencem doncs el programa d'avui i tindrem en veu alta, tindrem cròniques literària, tindrem medicina xinesa i una altra xerrada magistral de la doctora Maria Josep Estanyol, que ens parlarà del pas dels fenicis per casa nostra. Pues què? Comencem, som-hi i com sempre, amb música.

0: després d'aquesta música que hem escoltat, és el moment de l'agenda cultural del Maresme, però deixeu-me que abans donem pas a Doña Virtudes, que la tinc... Ha canviat, la tinc a l'esquerra.
1: Sí.
0: Bona tarda, benvinguda.
1: Sí, m'he canviat a l'esquerra, oiga.
0: Sí.
1: Sí.
0: Ah, per tot?
1: Per tot.
0: Sí? En sèrio? Oh, a la vejez viruela.
1: Ah, nunca està
0: normalment, normalment és al revés, la gent de joves d'esquerres, i a mesura que va fent anys va tornant de dretes.
1: Perquè s'estropeen, no, jo d'izquierdes.
0: Molt bé. Doncs què li sembla? Comencem per l'agenda cultural?
1: Pues sí, perquè hacen muchas cosas, por aquí.
0: Aquesta setmana és important.
1: Sí? A ver, a ver.
0: Vinga, comencem, i comencem demà dissabte, dia 30 de maig, a la Sala Cabanyes de Mataró, Peter Pan i Wendy.
1: Ai, que mono.
0: Teatre musical. Demà dissabte, dia 30, diumenge, dia 31, demà dissabte a les 7 de la tarda. Diumenge 31, dues sessions, a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda, perquè així tots els públics. El que sempre em pregunta, li dic, 18 euros a platea i 14 euros a l'amfiteatre. Sala Cabanyes. Mm? Sala Cabanyes fan coses molt bones, però s'ho cobren. Hi ha una cosa que he sentit de la Sala Cabanyes que no m'agrada, i és que en l'extracte que publiquen, on t'expliquen de què va l'obra i de més, sí, sí, ens expliquen qui són els directors, el director musical, però no ens diuen qui són els actors.
1: Ah, pues muy malamente,
0: que és,
1: muy malamente.
0: Que és una part important, diria
1: bueno,
0: jo.
1: Bueno, hombre, es esencial, porque bueno, en el teatro todo es esencial.
0: Tot.
1: Y los músicos.
0: Tot, però vull dir, si resulta que ens diuen que hi ha director musical, director de teatre, molt bé, i els intèrprets, els músics que toquen.
1: Y los músicos, claro. Bueno. Es que es todo un conjunto.
0: Són de Mataró, eh?
1: Són cabezones, també?
0: Sí, són de Mataró. Vinga, continuem. I continuem a Mataró. Circ de Llauna.
1: Circ de Llauna.
0: Sí. També demà dissabte, dia 30 de maig, a les 8 del vespre, a Can Gasol, al Centre de Creació d'Arts Escèniques, doncs hi ha la companyia associada per CIC es mostra part del procés de creació d'un petit circ efímer. Està bé, està bé. És Circ de Llauna. Vinga, continuem. I també demà dissabte es fa de tot, eh? 30 de maig a les 8 del vespre.
1: Coinciden les hores, o sea, se solapan, sí. Muy feo, eso está muy feo.
0: Llop de Mar, a la masia Mas Fogueres, és gratuït.
1: Hombre, mira, estarà a tope.
0: Però m'invitació.
1: Ai, ¿y a quién hay que llamar para que te invite?
0: Ah, no sé. Un any més, l'Aula de Teatre i Escola Municipal de Música de Mataró han treballat conjuntament per fer possible el projecte Mataró Ciutat Creadora. L'alumnat de les dues escoles han sortit de les aules i enguany han portat les seves històries a la masia Mas Fogueres.
1: Bueno, esto era la familia y los amigos. Tiene sí. Pinta, claro.
0: Veus, en canvi aquí ens posen qui són els directors i qui són els intèrprets de dansa, de música i de teatre.
1: Claro, es muy importante.
0: Mireu, els directors... l'Andreu Roig, a direcció de coreografia la Marta Dalmau, direcció teatral i dramatúrgia Conxa Millà, i els intèrprets de dansa, Nina Ruiz Ramos, Guim Nieto Sánchez, Ona Aznar Dorda, Cira Monforte Pagès, Laia Rubio Esquerra i Naia Gómez de Brito. Músics, Bernat Roca, Marc Altimira, Martina Vilana, Margarita Genissans, Irene Morata i Arantxa Prados. I actrius i actors, Vicky Sánchez, Maria Fernández, Elena Romera, Sebas Tomàs, Mònica Rodríguez de Guzmán i Cristina Martínez.
1: Molt maco. Això és com que sé les coses.
0: Eh que sí?
1: Sí.
0: Vinga. I continuem. Hi ha diumenge, passat demà, diumenge dia 31 de maig a les 7 de la tarda al Teatre del Cafè Nou de Mataró, Neurones, la vida dins del cap.
1: Ui, a mi me faltan unes quantes ja.
0: Aquí ho diuen plural, però normalment a partir de certa edat ja ho posaríem singular. Neurona, sí, sí. Si n'hi tenim alguna. És el taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell bàsic són els de 13 anys.
1: Ah, doncs té que estar molt interessant.
0: Molt interessant. I més tallers de teatre. Dilluns, dia 1 de juny, a les 7 de la tarda, Alícia, al País de les Meravelles.
1: Ai, però clàssico? O...
0: Ah, ho va veure i llavors sabrà si és la clàssica.
1: Pues m'encantaria ir a verlo. ¿Dónde, dónde?
0: Taller de final de curs de l'aula de teatre, cara del grup de teatre inicial, són els de 9 anys. A l'aula de teatre del carrer Juan Meléndez, Valdés, número 2, de Mataró. Fantàstic. Més coses. Vinga, i sortim de Mataró i ens anem a Premià de Mar, on hi ha Embruix, però Embruix amb H. És una escola de teatre també, i el grup Mitjans. Un embruix amb H, sí, i no és pas una falta d'ortografia. Un grup d'amics adolescents pateixen un dia per l'altre una espectacular transformació. El seu objectiu serà poder tornar a ser com abans, però no serà fàcil. Voleu saber què els ha passat? No us ho perdeu. Dissabte 30 de maig, o sigui, demà a les 6 de la tarda, al Patronat Teatre de Premià de Mar.
1: Ah, pues esto tiene que estar muy interesante.
0: I continuem a Premià de Mar amb Tintoretto. També escola de teatre, però aquest és el grup dels adolescents. També demà, dia 30, a les 8 del vespre, o sigui que vas a les 6 de la tarda i veus un grup, i a les 8, Tintoretto...
1: Però normalmente el patronato hay que ir con tiempo, porque o sea, son muy buenas obras que hacen.
0: Pues, doncs ja, demà dissabte a les 6 uns i a les 8 els altres. Ah,
1: todo el día en el teatro, qué emocionante.
0: Més coses, i continuem a premiar. Mira, això seria, és digne... perquè li podríem passar al nostre company, el Carles Parera.
1: I és ai, que... ai, Habaneres.
0: Festa de la primavera,
1: molt xulo,
0: de la beca, amb Habaneres amb barca de mitjana. També demà dissabte, dia 30 de maig, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Perquè hem de dir que no els cuidem a tots, eh?
1: Sí, sí, però a Premià de Mar les Habaneres cada any fan.
0: Sí, sí, sí. I vinga, i ara ens anem de Premià de Mar a Premià de Dalt. Truita de bacallà.
1: Toma ja.
0: No és fàcil.
1: No és de bacallà?
0: És una obra de teatre.
1: Ah, ja,
0: és una
1: ja.
0: Obra de teatre. Diumenge, dia 31 de maig, a les 12 del migdia, a la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. I també... és una obra, aquesta truita de bacallà, feta per la companyia 5 cèntims Teatre. Si vol, li explico una miqueta de què va. Perquè el nom l'ha deixat una miqueta així.
1: Sí, un xoc. Jo ja estava menjant.
0: Doncs mira, la vella Quaresma i el rei Carnestoltes són veïns, tot i que no es suporten per les seves grans diferències. Ell vol festa i gresca a tota hora. Ella exigeix austeritat i control. El que no saben és que les seves criades, la Pura i la Pia, tampoc no els suporten i tramaran una enganyifa fent-se passar per qui no són.
1: Anda.
0: Ah, està bé això.
1: Marca la història, sí. Eh?
0: Doncs mireu, doncs això ho teniu, com us hem dit, diumenge dia 31 a les 12 del migdia al Teatre de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. I continuem. A Premià de Dalt, ara, Maricel.
1: Olé.
0: És que en aquest país es diu Maricel i tots tenim de goll de gom el barco, els pirates.
1: Oh, jo he estat a l'escenari, del de gom de gom.
0: I a partir d'aquí va ser quan van plegar de fer-ho, no?
1: No ho sé.
0: Doncs mireu, és una mostra final de Mataró, és una mostra, diguéssim, de teatre, mostra final de Mataró de teatre musical. I això ho fem amb antelació, eh? Diumenge 14 de juny, a les 6 de la tarda i a un quart de nou al Teatre de Sant Jaume de Premià de Dalt. Maricel explica la història d'uns pirates i d'uns cristians tancats dins d'un vaixell perdut. el que ara no explicarem de què va Marisel, que ja ho sabeu tots i l'heu vist tots.
1: I el que no lo sepa, no, és com les pel·lícules, no hi ha que explicar el final, tampoc.
0: Mireu, clar, aquí una altra vegada que entrem en aquella discussió. Equip artístic i tècnic, direcció Jordi Garreta, direcció musical Mireia Federico, coreografies Albert Martos, so Sex Mujica, il·luminació Néstor González, producció Mataró Teatre Musical, disseny i grafisme Josep Maria Uge. I els actors? I els músics?
1: Pues nada, rebel·lión, no salir de la obra.
0: Preu de les entrades, això li interessarà a vostè. 13,5 € general, els socis 11 euros, i una cosa que a vostè no li interessa, però bueno, menors de 12 anys, 11 euros. Vostè
1: I los jubilados, nunca nos piensan en nosotros, eh?
0: Vinga, anem. I ara, de Premià de Dalt, baixem cap al Masnou. Jornades de portes obertes al Museu Cosí de Farmàcia. Els antics laboratoris Alcon, actualment Siegfried, es troba al Museu Cosí de Farmàcia, de titularitat privada. Es tracta d'unes instal·lacions farmacèutiques benedictines del segle XVIII, procedents del monestir de Santa Maria la Real de Nájera, la Rioja. És una visita molt interessant, és una visita recomanada. Doncs això ho fan dissabte 30 de maig, a les 10 del matí, Museu Cosí de Farmàcia del Masnou. 5 euros.
1: Està molt bé.
0: I ara ens pugem cap a Arenys. I ara tenim tot un seguit de coses que fan Arenys. Arenys fan, hi ha molta activitat. Eh?
1: Arenys fan i molt de teatre, a mi m'agrada molt.
0: Mira, dissabte dia 30 de maig i diumenge dia 31 de maig, Arenys de flors.
1: Ai!
0: Tot el poble està florit.
1: Com la de Girona. Com la de Girona. Ah, sí? Sí, i quin dia és?
0: Dissabte 30 i diumenge 31. Jo, a mi em fa il·lusiona perquè veig que algú em fa cas i s'ho apunta tot. Després no va enlloc, però s'ho apunta tot, eh?
1: Bueno, pues si tengo tiempo, mujer. Ay, hombre, hombre.
0: Vinga. També, dissabte dia 30 de maig a 6:45 de la tarda, concert de tabals a càrrec dels tabalers Que toqui ta mare.
1: Ai, que bono el nom, m'agrada.
0: Són els tabalers d'Arenys de Munt, i que a la plaça de l'Església d'Arenys de Mar doncs fan aquest concert de tabals. I després, també demà dissabte, a 7:45, concert d'acordions a càrrec dels acordionistes i panderos del cor a la plaça de l'Església. O sigui, primer concerts de tabals i després concerts d'acordions i panderos. I continuem a Arenys. Diumenge, dia 31 de maig, a les 10 del matí, 5a fira del disc, còmic i cinema. Tots aquells malalts dels discos. Sabeu el que són discos, els que esteu escoltant? Els que esteu escoltant sí, perquè teniu una edat. Però els més jovents ja no saben ni el que són els discos. Que els discos de vinils.
1: Sí, jo tengo de colección.
0: Que per un principi eren de pedra.
1: I tinc de pedra, també. Claro, yo soy de la edad de piedra. Clar, clar. Es que lo que hay.
0: Doncs vinga, doncs això és a la Riera, davant del Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar, a partir de les 10 del matí del diumenge 31. I el diumenge 31, a les 6 de la tarda, al Teatre Seràfics, La gran evasió.
1: Ai, és una pel·lícula, eh?
0: No és una pel·lícula. Ah? A càrrec de la Chirigota de Barcelona.
1: Ui, tenemos Chirigota?
0: Bueno, a veure, jo, a mi què voleu que us digui? Jo exportar aquestes coses, això és com el bon vi. El bon vi, jo he anat a Andalusia, he begut manzanilla treta de la bota i, bueno, no tinc paraules per dir lo bona que està. I allò que fem tots, porta'm una botella, vaig omplir una botella, me la vaig posar al cotxe i la vaig pujar cap aquí dalt. Quan va arribar aquí la vaig tastar i vaig dir, això no és allò que va dir allà. I jo vaig veure com omplien la botella de la bota.
1: Que canvia el gust.
0: Sí, sí, sí.
1: Per la temperatura.
0: Doncs això és el mateix. Les xirigotes a Cadis a mi em semblen perfectes. Arenys.
1: Bueno, es que no a lo mejor en Arenys hay muchos de Cadis.
0: No ho sé.
1: No?
0: Bueno, pues dos que aprenguin a ballar sardanes. Doncs res, el Teatre Seràfics, el diumenge dia 31 de maig a les 6 de la tarda, Preu general 12 euros, anticipada 10 euros i socis 7 euros. I per acabar Arenys, diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda, el cabaret de les germanes Clec-Clec.
1: Ai, que mono, no?
0: El teatre principal és una actuació de les mandarines.
1: Ai, mira, està el nom més maco.
0: Sí, preu 12 euros. I d'Arenys de Mar pugem una miqueta més cap a Calella. Ja ho hem dit, Calella celebra aquest any el 98è Aplec Pairal de Catalunya. Els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, Aplec de la Sardana. I ho vam dir el primer dia i ho continuo dient. Si sou bons per anar a la fèria d'abril, també sou bons per anar a l'Aplec de la Sardana de Calella. És la... I una de les coses que hem dit abans, el dia 4 és Corpus, 4 de juny, dijous de la setmana que ve, i celebrem a Berga la festa dels sentits i dels sentiments. La Patum és la festa més important de Berga, amb més de 600 anys d'història. Se celebra durant la festivitat del Corpus, un cop l'any, entre finals de maig i finals de juny, ja que com festa del cicle de Pasqua és de calendari variable. El ball i el foc en són les parts més característiques. Els actes principals es duen a terme des del dimecres al divendres de la setmana del Corpus per places i carrers de Berga. El dimecres i el dissabte hi ha els passacarrers i el dijous i el diumenge les petums de lluïment a la plaça de Sant Pere. Les comparses s'encarreguen de l'actuació o el ball de cadascuna de les figures durant la festa de la Patum. També realitzen actes paral·lels, punts diversos de la ciutat, com són activitats familiars, concerts joves o exposicions. Ho he dit abans, en el principi del programa, l'editorial, hauríem de dir, no ets un bon català si alguna vegada a la vida no has anat a la Patum. Però també us dic una cosa, no feu de pixapins, no feu allò de dir, jo vaig a la Patum i em poso a la plaça, perquè podeu prendre mal. Sí, aneu a veure i no feu el que fan els de Berga, feu el que fan els espectadors, que és posar-se darrere a mirar, però allò d'estar al mig de la plaça és una cosa que no es poden fer els de Berga, o aquells que van acompanyats d'algú de Berga. Però si sou pixapins, no ho feu, que podeu prendre mal, eh?
1: Bueno,
0: doncs res.
1: Teniu en compte?
0: Vinia Virtudes, apunti-s'ho. Si va allà, no es posi al mig de la plaça, perquè podria sortir socarrimada.
1: Ai, que és de petardos.
0: Sí, petardos, foc. Bueno, hi ha de tot.
1: Ui.
0: Hi ha de tot. Aquí us volia explicar tot el procés de la Patum, però és que no em queda veu. Qui vulgui, que ho busqui.
1: No, que vagi.
0: Apa, doncs fins aquí l'agenda cultural, que escolta, déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: I no hem parlat de castells encara.
1: Ai, els castells i jo ja els castells. És que no soy nada princesa, debe ser eso.
0: Molt bé, apa, fins aquí.

Després de l'agenda, tenim una nova col·laboració del Jordi Álvarez i el Ramon Reyes i els seus Muppets, però, com sempre, ho fan en veu alta.

0: és un dia qualsevol en un bar del barri, on, com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Com anem, Tito?
2: Nen, t'ho dic de veritat. Cada vegada valoro més el bar d'en Paco.
1: Per què ho dius, això, nen?
2: Perquè aquí les coses són com han de ser. No hi ha ni trampa ni cartró. Aquest bar no enganya. No hi ha postureig.
1: Amb això tots ben d'acord, nen.
2: I tant. Fins i tot el paper higiènic no té aspiracions.
1: Exacte. Aquí el paper és el que és.
2: Saps? He tornat a passar pel lavabo. El mateix de sempre. Paper elefant. De color que toca, ferm i coherent.
1: Sí, senyor, un clàssic. No falla, com ha de ser. Em trec el barret.
2: Sí, sí, i retira alguna cosa més que el barret, que si no la liem.
1: I saps què, nen? El prefereixo.
2: I tant. Això no ho supera ni la intel·ligència artificial.

0: Al de què? De fulla seca? Tu l'agafes, penses, això és massa fi. Això no acabarà bé. I no acaba bé. No, és decoratiu. És un paper per mirar, no per usar. I després hi ha aquell ultramodern amb
1: Ah,
0: dibuixets.
1: sí, amb floretes i colors. Mare Déu.
0: Per què necessito un paisatge en aquest moment de la meva vida?
1: No és el moment de l'art, cony. És el moment de l'eficiència.
0: Ah, exacte. Jo no vull poesia. Vull resultats.
1: Mira el paper del bar d'en Paco. No té dibuixos.
0: Ni perfum. No en necessita.
1: Té experiència.
0: Té solera. Té carrer.
1: I sobretot, noi, no desapareix.
0: Això és clau. Els moderns.
1: Sí, s'esfumen. És màgia.
0: És com si diguessin, això és cosa teva, Jordi.
1: Et deixen sol davant el perill, me cago en Déu.
0: Amb el cul a l'aire. Traïció absoluta.
1: Ai, noi, noi, com ha canviat el paper higiènic en la història.
0: Home, clar, abans no hi havia paper higiènic com ara. I la gent sobrevivia com
1: És
0: podia.
1: cert, mira, a la prehistòria em sembla que anàvem amb el primer que trobaven.
0: Sí, pedra, fulles, molsa, molsa, imagina't, això no netejava, això et feia un tractament forestal complet. Era més aviat fora d'aquí i no tornis en una setmana.
1: Bueno, després van arribar els romans. Ai, ai, ai, aquests, que sempre eren tan avançats.
0: Avançats, diu, una esponja en un pal compartida.
1: Sí, noi, compartida, Jordi.
0: Sí, el típic autoservei comunitari.
1: Collons, això no era higiene. Era socialització extrema.
0: A l'edat mitjana tampoc no es van lluir tant, eh?
1: Ja, la palla.
0: Sí, la
1: Sí,
0: palla.
1: senyor, la palla medieval. Tria el teu nivell d'incomoditat.
0: Era com un càstig
1: Sí,
0: preventiu.
1: noi, sí.
0: Doncs al segle XIX ja feien servir diari.
1: Imagina't, llegint les notícies d'última hora, era per cagar-se.
0: Gran incendi a la ciutat.
1: Sí, i tu pensant, si ho estic sentint massa a prop, cony, m'estic cremant.
0: Era informació en temps real, literalment.
1: Sí, noi, sí. I ara mira, tres capes, aloe vera, aroma de muntanya, collons.
0: Hem passat de pedra a núvol de confort alpí de luxe.
1: Ai, si ho pensés bé, és l'únic invent on la humanitat només ha volgut patir menys.
0: I tot i així, hi ha gent que diu, aquest no és prou suau.
1: Clar, hem evolucionat tant que ara som exigents amb el luxe de netejar-nos el cul.
0: Ramon,
1: Digues.
0: sort que hem nascut en aquesta època.
1: Sí, home, sí, perquè jo amb la molsa ja no hi torno.
0: Ni amb l'esponja comunitària, que això és un crim històric.
1: Escolta, tinc

0: Ja has demanat? No, jo demanaré el de sempre.
1: Vale. Paco! Què voleu, nois?
0: Un cigaló, Paco! Que siguin dos, però ben carregats, eh?
1: Sí, carregats d'orujo, sense por. Així m'agrada. Res de modernitats, oi?
0: Exacte, Paco. D'això mateix parlàvem ara mateix. Com el paper del lavabo.
1: El paper, això és sagrat aquí.
0: No el que hem vist mai, noi!
1: Ni ho pensem. Això aguanta el que li tirin.
0: Com ha de ser? Segur que el Paco apunta alguna comanda des del lavabo.
1: M'ho crec, m'ho crec. Bueno, nois, ara us porto els carajillos, que els tenia preparats.
0: Veus? Això és coherència de negoci. Sí, senyor. Cafè fort, paper fort. Res històries.
1: Aquí ho teniu. Vigileu que puja, que això és un orujo elefante, també.
0: Sí, com ha de ser. Gràcies, Paco. Això sí que és servei. I amb rapidesa. Tito, això neteja per dins.
1: I el paper del casal per fora.
0: Al final, tot és equilibri.
1: Cos i ànima.
0: Interior i exterior.
1: Exacte, carajillo i paper elefant.
0: Brindem.
1: Per la tradició.
0: I per a no tornar mai més al paper modern inútil.
1: Mai més.
2: Tot són encerts. Tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina, el bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: Aquesta setmana, un membre de l'equip, parlant, diu, és que diu, l'altre dia vaig escoltar una conversa on deien que els catalans són molt fenicis. I ens vam quedar tots una miqueta parats a dir, sí que hem escoltat alguna vegada dir això, però ningú sabia ben bé per què, d'on venia això. I llavors, recordant, amb una de les la primera intervenció de la doctora Maria Josep Estanyol, aquí en el programa que es va parlar del món jueu i de més, en algun moment va comentar d'aquella especialista també en el món fenici. Van dir, escolta'm, seria bo poder-ne parlar d'on ve aquesta referència a que els catalans són molt fenicis i que ens expliqués una miqueta la influència dels fenicis aquí a Catalunya. I per això l'hem convidada i ella amablement ha acceptat a que estigui altre cop entre nosaltres. La doctora Maria Josep Estanyol, bona tarda i benvinguda al Maresme Jan.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs així és que és com va anar la cosa. Vull dir, normalment hem sentit molt aquestes paraules de que els catalans són molt fenicis. No sé si com a comentari, com a insult, eh? No, això deixem-ho a part. Deixem-ho a part.
1: Millor que no sigui com a insult.
0: Millor que no sigui com a insult. D'on ve això?
1: Vinga, jo crec que això ve del fet de que en els fenicis sempre se'ls ha considerat uns grans comerciants, i això és veritat. I llavors, clar, els comerciants normalment tenen aquesta fama de voler, diguem, d'anar rere els calés.
0: A fer negoci.
1: Clar, de fer negoci. I els catalans, desfer negoci, jo crec que en saben, eh? En sabem, vamos, jo no gaire, però molts catalans en saben de fer negoci, per la qual deu de ser per això, realment. Ara, a veure, també hi ha moltes altres coses que influeixen, però el fet de que siguin grans comerciants també va ajudar molt a expandir el comerç per la Mediterrània.
0: Yeah.
1: I els fenicis, com que també eren uns grans navegants, doncs entre la navegació que van fer per les... era navegació costera, costanera, d'aquesta... d'anar bordejant la costa, tot el mar, diguem-ne, tota la part del Mediterrani occidental més que l'oriental, i esclar, això feia que anaven parant en llocs estratègics per poder comerciar els seus productes o els productes que volgués la gent, perquè ells, diguem que eren uns comerciants que tot el que es pogués comprar i vendre pues, ja els interessava, però que també tenien productes propis per comerciar. I ells també buscaven en aquests indrets on paraven, buscaven també matèria prima que els interessava. L'or, la plata, l'estany i el plom. Eren els materials de matèria prima que els interessava. Però bueno, no, hi ha moltes altres coses. Diguem que la navegació eren grans navegants perquè també tenien una cosa important que és la fusta. I la fusta l'obtenien dels cedres del Líban. I aquesta fusta era una fusta molt, molt preuada perquè el cedre del Líban és té una saba que el fa bastant impermeable i a més és fàcil de treballar. I tenien unes tècniques especials que els romans els hi van copiar i aquestes tècniques especials per construir vaixells els va, diguem-ne, enlairar com a grans navegants per tota la Mediterrània.
0: Perquè una cosa, doctora, en quina època van aparèixer els fenicis aquí a Catalunya?
1: Bueno, aquí a Catalunya van tenir, diguem-ne, estades relatives. segle VI, V, però van estar, diguem-ne, que no es van instal·lar aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya sí que hi ha restes, perquè jo mateixa he trobat, vaig trobar ja fa anys, a Ullastret, unes inscripcions, bueno, unes lletres fenícies amb uns trossos de ceràmica, que es pensaven a Ullastret que eren ibèriques, i no, eren lletres fenícies. I sabem que també hi ha alguns contactes en l'Ebre, per exemple, hi ha contactes, també hi ha contactes dels fenicis a Empòrion, a Empúries, però diguem-ne que són contactes esporàdics, de comerciants, precisament. És a dir, de comerciants, no de llocs per tenir factories comercials. Les factories comercials les van crear els fenicis en el Llevant, a les Illes Balears, al sud de la península Ibèrica i tot el nord d'Àfrica, les illes de Còrsega, Sardenya, Sicília, però no varen crear factories comercials aquí a Catalunya. Aquestes factories comercials encara no és una cosa que se sàpiga exactament. Per què? Entre altres coses, perquè els grecs ja s'hi havien instal·lat a Empòrion. Per la qual tampoc no... A veure, els fenicis a Sicília tenien la part occidental i els grecs la part oriental. És a dir, no es barrejaven massa. No tenien massa simpatia, tampoc.
0: S'ho van repartir.
1: Més o menys sí, s'ho van anar repartint, perquè hem de dir que és molt diferent el fet de les colònies gregues que de les factories comercials fenícies. Les colònies gregues són per instal·lar-se en algun lloc, instal·lar gent que ja no queda en altres llocs. En canvi, els fenicis només els interessava crear factories comercials per comprar, vendre i fer els seus productes. Una sèrie de productes propis, com són, per exemple, la porpra, és a dir, el tint de porpra per fer teles tenyides de porpra, o la sal, les salaons, el gàrum, el vidre i la joieria, entre altres coses, que feien ells i que eren pròpies d'ells i que tenien bastant d'èxit a tota la Mediterrània, realment, com a venda. I llavors tots aquests productes, ells tenien factories comercials per poder comprar i vendre amb els indígenes. En canvi, curiosament, els grecs, els indígenes, no els interessaven massa. Ells volien instal·lar-se en el lloc. A més, fer també un lloc comercial, perquè sabem que Empúries vol dir això, un mercat. Un mercat, també eren comerciants. Però diguem-ne que els fenicis no tenien l'esperit de colònia, sinó més aviat de factoria, només.
0: Molt bé, o sigui, però llavors vol dir que eren una miqueta nòmades, no? Que diguéssim...
1: Que... Sí. No és que s'instal·lessin massa temps en un lloc i potser s'instal·laven uns quants, després venien uns altres. Hem de pensar que, per exemple, a Sicília, parlem de Sicília, que és on es veu potser més clar, hi ha fenicis i hi ha cartaginesos, perquè els cartaginesos també són fenicis, però procedents de Cartago, no de la mare pàtria, que seria la zona on ara és Israel, Síria, Líban, val? I llavors aquests es barrejaven perquè tenien la mateixa llengua, tenien la mateixa cultura, la mateixa religió, la mateixa escriptura, per tant, eren exactament la mateixa cosa. Per la qual hi ha factories comercials en les que en un principi hi ha fenicis i que posteriorment hi ha més cartaginesos que fenicis. Per què? S'ho van alternant una miqueta, no? O sigui, eren més aviat, més tenien més mobilitat, diguem, com ara es diu, no? Ja. Més mobilitat.
0: I llavors, diguem-ne, en el seu pas per aquí, per Catalunya, a què podem dir que ens han deixat?
1: Bueno, el que ens han deixat és això, restes. Miri, li explicaré exactament. S'han trobat algunes restes d'àmfores, de coses de comerç, precisament. O sigui, àmfores. Eh?
2: Sí.
1: Àmfores i aquestes àmfores que podien portar pues, salaons. I a nosaltres què ens ha quedat? Doncs pues, miri, la veritat, ens ha quedat la cultura de les salaons, perquè les anxoves no són una altra cosa que un invent fenici. Les anxoves de l'Escala podem dir que són molt famoses.
3: Ara tindrem que canviar el nom? Tindrem que dir anxoves fenícies?
1: Bueno, tampoc estaria malament, no? Tampoc estaria malament, però bueno, hem de dir que les salaons és un invent fenici, perquè pràcticament totes les salines que hi ha a la Mediterrània són d'origen fenici, perquè ells extreien la sal amb l'evaporació de l'aigua del mar en grans piscines i llavors feien les salaons de peix o també feien el garum, que el garum no és res més que una salsa feta a base de sal, tripes de peixos i peixos petits i restes de peixos grans. O sigui, i amb això feien una salsa molt preuada, molt cara, i que agradava molt als romans. Els romans van aprendre a fer també aquesta salsa que se'n diu garum per als romans, no per als fenicis, precisament. Eh? I bueno, això pues, és una herència que tenim, les salaons, és una herència dels fenicis.
3: Bueno, és
1: una
3: bona, eh?
2: Sí, sí.
1: Bueno, sí, tant i tant que és bona, sí. I bé, a part d'això hem de dir també altres coses que feien, com el vidre també és una invenció fenícia. No feien el vidre transparent que coneixem avui en dia, sinó que era vidre de colors i no era transparent, però que feien veritables meravelles en joieria, en vidre de colors i en recipients petits per ungüents, que era una cosa francament molt bonica. I una altra cosa que ells feien molt interessant, que és el tint de porpra, del color porpra. El color porpra és el color morat.
2: Sí.
1: I el feien amb el múrex. El múrex és un cargol que es troba per tota la Mediterrània i que té uns tons morats quan es bull, es veu com aquest líquid morat que surt. I en realitat és una glàndula que tenen a dintre i aquesta glàndula servia per fer el tint de porpra. Però bueno, necessitaven una quantitat de cargols immensa. S'han trobat dipòsits plens d'aquests cargols, eh? D'aquests cargols que, clar, un cop utilitzats els deixaven en uns dipòsits i allí es anaven acumulant. I es feia aquest tint de porpra i van guardar el secret del tint de porpra molt més enllà de lo que és la cultura en fenícia en si mateixa, que acaba cap al tercer després de Crist, però en el sisè després de Crist encara guardaven el secret del tint de porpra. Sí, bueno, és una de les coses interessants dels fenicis, però bueno, tenim moltes, de coses interessants dels fenicis.
3: Bueno, però deixen coses bones, no? La veritat, de moment, el que ha explicat
1: sí.
3: És bo.
1: Sí, sí, han deixat coses bones i li diré, encara han deixat una cosa més bona que tot això, i és l'alfabet. L'alfabet, perquè l'alfabet el van crear ells. A partir del jeroglífic. El jeroglífic és un tipus d'escriptura ideogràfica que representa idees, que representa coses, però és bastant complicada. I l'altra escriptura de diguem-ne antiga és el cuneïforme, que és sil·làbica i també és bastant complicada. Els fenicis, jo crec que per el seu esperit comercial, necessitaven una cosa més senzilla, molt més senzilla per poder comunicar-se, per poder escriure, per poder dir aquí he venut això per aquest preu, o aquí compraré això per aquest altre preu, etc. I jo crec que això és el que els va esperonar a fer un del jeroglífic, fer de cada paraula del jeroglífic en la llengua fenícia, no en la llengua egípcia, sinó en la llengua fenícia, fer un... de cada paraula agafar la primera lletra. I la primera lletra, el primer signe d'aquella paraula és una lletra del seu alfabet. I aquest alfabet va passar a l'alfabet grec. I de l'alfabet grec va passar a l'alfabet llatí, i de l'alfabet llatí ha arribat a nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres fem servir el mateix alfabet que els fenicis, pràcticament. A veure, hem d'explicar una miqueta també això. Els fenicis escrivien de dreta a esquerra, no com nosaltres, d'esquerra a dreta. Val? De dreta a esquerra. I el seu alfabet és purament consonàntic, és a dir, només són consonants. Però quan va passar algunes d'aquests signes consonàntics, varen passar al grec, els grecs els varen adaptar a alguns a vocals. I aquests signes com vocals també van passar al llatí, i del llatí ens han passat a nosaltres. Jo els diria que aquí, com que és una ràdio, no podem veure els dibuixos, però, per exemple, la M majúscula, per exemple, o la M minúscula, què representa? Si la fem, veiem que és com les onades del mar.
0: Sí.
1: I en fenici, la M fenícia, diguem així, que és el mem, és una lletra que té aquesta forma d'onades del mar.
0: Em pensava que era més per muntanya, jo.
3: Ai, jo també he posat a la muntanya.
1: Pues no, pues no. No, perquè pensin que són un poble mariner.
3: Clar.
0: Sí.
3: Deu ser que nosaltres som de muntanya, veu?
1: La O, per exemple. La O és una rodoneta, oi? Que sí que és una rodoneta.
0: Sí.
1: Bueno, pues en fenici aquesta O és una consonant que es diu Ayin. I que representa el principi de lo que seria és la paraula ayin, vol dir ull, i té forma, diguem-ne, d'ull al principi de...
0: Sí.
1: És rodó, però al principi, en fenici, aquest rodó portava un puntet al mig. Després va desaparèixer el puntet i va quedar la rodoneta només. I d'aquí va passar a la Omicron grega, sí. I d'aquí a la O llatina i a nosaltres.
0: Llavors, aquestes llengües balcàniques i de més que utilitzen molt les consonants, pot ser que vinguin d'aquí del l'alfabet.
1: Bueno, perquè aquestes llengües venen del grec. Venen directament del grec. Esclar, o sigui que diguem que el grec copia l'alfabet fenici. Però pensi que l'alfabet fenici va ser copiat per els hebreus, perquè en hebreu, l'hebreu més antic, s'escrivia amb les lletres fenícies. L'arameu, també. El moabita, també. És a dir, moltes llengües semítiques varen copiar aquest alfabet fenici i aquesta manera d'escriure fenici. I no solament això, sinó també les paraules, les arrels. Tant és així que jo ara estic fent un estudi amb un senyor dels Estats Units i un altre del Líban, bueno, professors del Líban i dels Estats Units, perquè hem descobert que en els dialectes libanesos actuals hi ha restes de la llengua fenícia. És a dir, que la llengua fenícia jo ja no la considero una llengua morta, la considero una llengua viva, per la senzilla raó de que encara hi ha restes d'aquesta llengua amb altres llengües. Per exemple, també els samaritans actuals, que són una secta, diguem-ne, jueva, aquests samaritans, encara els seus textos sagrats estan escrits en llengües fenícies. O sigui que és força sorprenent que s'hagi mantingut aquest tipus d'escriptura encara fins avui en dia. O sigui que jo per això els dic que la veritat és que el fenici em sembla, els fenicis em semblen importants per moltes coses, però potser la cosa més important és l'alfabet. Clar que jo sóc epigrafista.
0: És part interessada.
1: I potser se'm nota que faig propaganda, oi?
3: No, és veritat, eh? Un els fenicis, eh?
1: Però, bueno, això és que jo trobo que és bastant interessant i bastant important, perquè nosaltres no ens hem preocupat mai d'on ve la nostra grafia. Sabem que la nostra llengua ve del llatí, val, molt bé, però a partir d'aquí la grafia aquesta de les lletres llatines, d'on venen? És un invent dels romans? Doncs és una adaptació del fenici, del grec, passant pel grec i passant per el llatí. És una adaptació, purament. Per la qual nosaltres encara tenim doncs, unes restes que són importantíssimes, la nostra grafia. I clar, tot això jo crec que pesa molt, diguem-ne, en la cultura que ens han deixat els fenicis. Clar, moltes altres coses pues, s'han anat perdent, evidentment, però la religió fenícia s'ha anat perdent, però hi ha altres coses que ens han quedat. Les salaons.
3: Aquesta m'ha agradat, però el de l'escriptura també.
1: Ah, bé, d'acord. Bueno, doncs potser hi haurà més altres coses que potser els hi pugui interessar, com per exemple, saber per què els anomenem fenicis.
3: Per exemple? Això? Per què?
1: Perquè en realitat els fenicis a si mateixos es deien cananeus. Ells deien, que eren cananí, cananí. No sé si recordaran les bodes de Canà. Pues és que Canà consideraven que era una zona, diguem-ne, d'aquests cananeus, d'aquests cananí, que havia sigut d'aquests cananí. I dius, i com és que els anomenem fenicis? Doncs els anomenem així perquè els grecs, sempre tenim per aquí al mig els grecs els van anomenar així, a partir de la paraula foinike. La paraula foinike, en grec, vol dir porpra, és a dir, el color porpra. Ah.
0: Que és el color que feien els fenicis.
1: Exacte, que és
3: el color de Semana Santa.
1: El tint aquest. És que, no, és que és molt curiós això, és molt, molt curiós i molt interessant, perquè aquest tint de porpra era tan preuat i tan car que només el podien fer servir els emperadors, la gent que tenia molts diners per comprar-se una túnica de color porpra. Els senadors romans, per exemple, tots portaven la túnica blanca, però només amb una franja porpra. No. Per què? Perquè el porpra, tot sencer de porpra, és molt car.
0: No arribaven a més.
1: Però també era per estatus, eh? Ja. Per estatus. L'emperador no hauria acceptat que algú que no fos de la seva família portés una túnica de color porpra. Pensin que els emperadors bizantins, això és una cosa curiosa, no? Els emperadors bizantins, si algú, sabien d'algú que s'havia comprat un trosset de tela porpra per fer-se una túnica, de seguida l'agafaven i el decapitaven.
3: Ostres!
1: perquè volia dir això, que pretenia el lloc d'emperador.
3: Ja.
1: O sigui que més valia que no els
3: compressin.
1: Vaya broma.
0: Era una miqueta, una miqueta dràstic, no?
3: No,
1: una mica dràstic,
3: sí,
1: sí.
3: Ningú s'ha passat de res. Sí.
1: No, però és així. I nosaltres, jo me'n recordo de joveneta, ara no sé per què els catedrals van de color vermell. No ho sé. Però jo me'n recordo que quan jo era joveneta o era petita, els cardenals anaven de color porpra.
0: Sí, sí, sí.
1: I els anomenaven els purpurats.
0: Sí, i avui dia encara n'hi han alguns que van amb color porpra. Suposo que hi ha castes diferents.
1: O modes. No, això ja no ho sé. Jo anar a l'església ja no m'hi fico amb l'església perquè no. Potser són modes de l'església. Que avui en dia això del porpra ja no s'estila. Però jo me'n recordo que fins i tot portaven un anell d'ametista, que l'ametista és de color morat.
0: Yeah.
1: O sigui que aquests purpurats anaven així perquè eren cardenals i perquè es considerava que el cardenal era, a part del papa, era la més alta...
3: Alcúrnia, no?
1: Sí.
0: La més alta graduació. La més alta graduació.
1: Clar. O sigui que, diguem que això del tint de porpra va ser una cosa també molt important per als fenicis. I ho tenien molt en secret, però molt en secret com es feia, eh? Ara sabem com es feia, eh? Ara sí que ho sabem, però en aquell moment, bueno, ja els estic parlant dels emperadors bizantins i que encara no se sabia el secret del tint aquest. Ho van tenir molt amagat, molt, però molt amagat.
0: Com el secret de la Coca-Cola, vaja.
1: Bueno, sí, perquè, esclar, era diguem-ne, una font de riquesa per als fenicis. I per això se'ls diu fenicis, per el color porpra. I nosaltres els continuarem dient fenicis i parlarem de fenicis, però ja els hi dic, ells mateixos, a si mateixos, es deien cananeus. I també pues, feien coses magnífiques. Per exemple, de joieria. La joieria fenícia, moltes vegades no la reconeixem perquè no ho sabem, no? Però jo els diria que, per exemple, el tresor del Carambolo, de la Liceda, que sempre es diu que són tresors ibèrics del sud d'Espanya, dels tartèssics, Sí, és d'ells. És d'ells perquè ho van comprar a base de donar als fenicis lingots d'or i de plata i de plom. Però aquests tresors, que són una joieria magnífica, d'or, plata, i són preciosos, són coses precioses, són fetes per als fenicis, perquè sabem exactament quina era la seva manera de fer joies. També van inventar una cosa molt interessant per un bon comerciant, i és l'or buit per dintre. Perquè així. Així gastaven menys or.
0: Clar.
3: Eren catalans, no eren fenicis.
1: Ja ho veuen. Em sembla que potser arribarem a la conclusió de que no són els catalans fenicis, sinó que els fenicis són catalans.
3: Claro.
0: Potser sí que arribarem a aquesta conclusió.
1: No, i miri, per exemple, la dama d'Elx,
0: sí.
1: La dama d'Elx porta tot de joies, totes les joies que porta a sobre, que, bueno, que no són joies, que estan en pedra, però sí. són les típiques joies fenícies. O sigui, és la manera de fer de la joieria fenícia. O sigui que fins i tot una sacerdotessa, que es pensen que és una sacerdotessa ibèrica, en realitat porta joies, i joies fetes per fenicis. O sigui que és curiós, però, esclar, això també ens ha quedat la joieria aquesta com una cosa molt interessant, sobretot el fet que ells compraven a canvi d'aquesta joieria sense tant d'or, però sí amb el treball artesà, això sí,
0: sí.
1: Però sense tant or, i ho canviaven per lingots d'or i de plata. Val? O sigui, però, esclar, sabien treballar la joieria buida. que a més era molt més pràctica perquè, és clar, si no pesa molt.
0: Sí, pesava menys, però en canvi ho canviaven per llingots d'or massissos.
1: Exacte.
3: Està clar que són catalans.
1: Perdre-hi, i els hi puc assegurar que no hi perdia.
0: Que no hi perdia. Molt bé. Doncs res, hem posat una miqueta, com diu, avui està de moda dir, hem posat una miqueta de llum a aquest tema dels fenicis, d'on venim i quines coses ens han deixat de llegat els fenicis en el seu pas per aquí, per Catalunya. Tot això ho hem d'agrair a la doctora Estanyol. Moltes gràcies.
1: I... Molt bé, doncs gràcies a vostès, perquè jo així ens puc explicar coses dels meus estimats fenicis.
3: Bueno, té un treball molt maco, vostè? Sí.
1: Bueno, sí, no em queixo, no m'he deixat mai, sempre m'ha agradat molt fer-ho. Jo soc arqueòloga i, esclar, m'ha agradat treballar amb l'arqueologia oriental, diguem-ne, la que ve de la zona de l'Orient, del Pròxim Orient, i sí, m'ha interessat sempre molt. I la veritat és que ho he gaudit molt a la universitat, donant classes de llengua fenícia, de cultura fenícia i també d'història dels jueus aquí a Catalunya, que d'això també sembla que en sé una miqueta.
0: Molt bé. No, una miqueta força, una miqueta força. I d'això
3: en podem
0: donar fe nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Doctora Estanyol, moltes gràcies i fins una propera. D'acord?
1: D'acord. Jo sempre que vulguin estaré encantada de col·laborar amb vostès.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Salut. A reveure.
0: Salut.
1: Bona tarda. Bona tarda.

0: qui ho pare. A poc a poc m'accelera els batecs del cor i per sort més a prop i això ho crec, que aquesta corrent no s'atura, que alguns hem passat èpoques molt més dures i seguirem units tots junts. Ningú ens podrà vèncer perquè units sempre som més forts. Tots junts, no m'has de convèncer.
1: Perquè som i serem com som, tolerants, solidaris, gent de pau i d'acollida, volem

0: Avui, per acabar el programa, tenim una nova col·laboració del nostre especialista en medicina xinesa, el Joan Alfons Rivera. Joan Alfons, bona tarda i benvingut.
1: Què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estem a l'estiu ja, eh? Fa un dia d'estiu, d'estiu.
2: Sí,
1: fa un dia d'estiu i calor d'estiu.
0: Calor d'estiu.
2: Però això no quiere decir que mañana ha pasado llueva, ¿eh?
0: No, bueno, que plogui no és dolent, eh?
2: Però és que antes d'ayer hacía frío, frío de nieve.
0: Doña Virtudes, que té els peus freds.
2: No, feia fred.

0: Molt bé. Senyor Rivera, de què parlarem avui?
1: Doncs miri, avui parlarem, perquè dona la casualitat que durant la setmana ha vingut alguna persona amb la patologia de què parlarem i he pensat que feia temps que no parlaven d'alguna patologia que sigui de les que es consideren degeneratives i parlarem de l'esclerosi múltiple.
0: Ostres.
1: I, bueno, principalment, l'esclerosi múltiple, així a grans trets, doncs és el teixit que envolta els nervis, val, que és la mielina, són vaines de mielina, pues per un procés pseudoautoimmune, el que fa és que es va autodestruint aquesta capa de mielina. I llavors, clar, això afecta a la part nerviosa, per tant, a la part no només de la sensibilitat, sinó també, al final, cognitiva. I, bueno, he pensat que l'acupuntura és una, i la medicina xinesa en general, és una bona ajuda per als tractaments que puguin tenir i, sobretot, bueno, pues per millorar la qualitat de vida del pacient i ajudar, pues, això, amb el tractament que pugui tenir i a frenar una miqueta, en la mesura del possible, pues, l'avançament de la patologia.
0: Perquè una pregunta, l'esclerosi múltiple, quines, diguem-ne, com ens donem compte que podem tindre aquesta malaltia?
1: Bueno, primer de tot, bueno, perquè el pacient al principi pot notar, i ara el que vaig a dir, faig un parèntesi, que no tothom dels símptomes que jo digui pensi que ja té esclerosi múltiple, perquè no és així. No, clar, que no és així. Val?
0: Tu no ets com internet, que totes les consultes que fem arribem a la conclusió que tots tenim càncer, no?
1: Clar, correcte, no s'ha de ser així. Primer pot haver-hi, sobretot, fatiga i que tenim com formiguets, val? Com si estiguessin ensurat els dits o les extremitats, val? O alguna zona del cos, com si que no tenim sensibilitat. Val? Això en un primer moment, que al principi pues, tothom pues, pot pensar pues, que sigui, jo què sé, pues, que falta alguna vitamina o alguna microelement dels que el cos tenim, no? O per una falta d'activitat. Llavors, clar, és quan se'n va el neuròleg i ja pues, han de fer una sèrie de proves i bueno, ja es determina pues, que efectivament pues, la persona pues, té l'esclerosi múltiple. Val? Principalment, fatiga. El tema comença amb fatiga, però clar, és que la fatiga és un símptoma que n'hi ha molts tipus de desequilibris del cos. Poden ser de la tiroides, poden ser de faltes de ferro, poden ser d'un munt de coses. Per tant, per això dic que, cuidado, que no, el símptoma no determina que tinguem una patologia, val? Això s'ha de prescriure per un facultatiu i establir-lo de manera correcta. Normalment, quan nosaltres ho rebem a la consulta, doncs ja la persona està diagnosticada. Per tant, a partir d'aquí doncs és quan nosaltres doncs podem engegar el tractament que li sigui pues més adient. De manera habitual, quins tipus de símptomes podem tenir en una fase inicial de l'esclerosi múltiple? Bueno, pues, podem tenir algun problema de visió, formigueig, el que he dit, formigueig o falta de sensibilitat en alguna part del cos. Podem tenir dolor i espasmes, moltes vegades. Sensació de mareig o de falta d'equilibri. En alguna ocasió es pot tenir també problemes de la bufeta. Al final, clar, com que estem afectant el sistema nerviós, pues, tot allò que té a veure amb un nervi o que un nervi pugui innervar pues, pot estar afectat. I no només la bufeta, sinó també poder tenir pues, una disfunció sexual. Això serien les més habituals. En casos ja greus i ja d'un pronòstic ja avançat, doncs, home, podria haver-hi doncs, una paràlisi generalitzada d'una part del cos, pèrdua de visió podria haver-hi i unes funcions cerebrals disminuïdes. Això és el que jo deia també en el tema de de problemes cognitius. Per què? Perquè al final, com que estem afectant a la mielina, i això provoca pues que afecti a tota, no només a la part del sistema perifèric, sinó també al sistema nerviós central, que és el que seria la matèria blanca del cervell, val? Que és la mielina, pues també podria veure's afectada en algunes parts. Per això pot afectar a el que seria les parts cognitives. Cognitives vol dir de l'aprenentatge, de la informació que rebem, com la processem de la part exterior. Per tranquil·litzar a la gent que ens està escoltant, bueno, pues hem de dir que l'epidemiologia, és a dir, el percentatge d'afectació de l'esclerosi múltiple sobre la població és del 0,1%. Val? Per tant, per això vols dir que no, els símptomes aquests aïllats ja podem
0: no, no, i és que per un moment anaves dient símptomes, dic, aquest també el tinc,
2: aquest també el tinc,
0: i ja sortia corrents, ja sortia corrents.
2: I va canviar de la cara.
1: No, per això deia que, aviam, que cuidado, que la sintomatologia és una cosa, però per tenir una malaltia ha d'estar diagnosticada, perquè hi ha una sèrie de paràmetres i valors que també s'han de tenir en compte. Per la via genètica, és a dir, que si la té algun germà teu o algun pare, hi ha un rang que s'eleva una miqueta. És a dir, llavors ja pot afectar-te doncs, des del 3% fins a un 7% de la població si la pateix o un germà o un pare, pues, és el risc de que te pugui pues, afectar.
2: O sea, que és genético.
1: Bueno, la genètica el que fa és que augmenta la probabilitat de tenir-ne, però bueno, l'augmenta en un percentatge molt petit. Uh-huh. O sigui, no és una malaltia que tingui una incidència, una prevalència, millor dit, molt gran, per sort. Però bueno, pues s'ha de veure. Evidentment, quan tenim un antecedent, pues s'ha de controlar. Per què? Perquè aquesta persona, pues intentar que no la pateixi. El tema està en que trobar la causa és bastant, a dia d'avui, és bastant complicat. Perquè a part de la part genètica, pues hi ha factors ambientals que puguin provocar aquesta inflamació que es produeix. Que és aquesta inflamació que es produeix dintre del sistema nerviós el que provoca que el cos, al intentar lluitar per el que ell pensa que és un factor patogen extern, el que fa és que s'està autofagitant la pròpia capa de mielina, és a dir, s'està menjant, és com, perquè la gent ho entengui, pues si tenim un cable de la llum, tots els cables de la llum tenen un envoltori que és de plàstic, pues aquest plàstic és el que fa que no perdi electricitat la corrent, pues aquest cable és el que perdem. I clar, llavors fa com curtcircuits, per fer un símil i que la gent ho pugui entendre. Pues la mielina s'encarrega d'això, de mantenir aquest cable, aquest plàstic, perquè a la conducció nerviosa pel nervi sigui la correcta, que al final és una neurona. Val? Pues el que recobreix la neurona, la seva conducció, és això, la mielina. Per tant, en si, el que succeeix amb l'esclerosi múltiple és una desmielinització del sistema nerviós. I això és el que...
2: Medicació,
0: ahí. Acupuntura.
1: No hi ha res concloent, però sí que se'ls poden donar complements, sobretot d'àcids greixos, per ajudar a mantenir aquesta estructura del sistema nerviós, de la mielina.
2: El famós omega 3 que dice...
1: Per exemple. O olis essencials. A part de, bueno, pues també intentar treure tot allò que pugui ser proinflamatori a l'organisme, perquè clar, com que no com que hi ha una resposta autoimmune, per dir-ho d'alguna manera, pues hem de tenir molt controlat tot allò que ens pugui trencar el nostre equilibri intern. I en aquest cas, mitjançant l'acupuntura, el que fem és sempre mantenir una miqueta a ratlla aquesta part proinflamatòria. O sigui, el que fem és que baixem o aturem el procés inflamatori. Ja ho hem dit en molts programes. I aquí pues, és una de les parts a les quals podem ajudar. I també podem ajudar, evidentment, a modular aquesta resposta del nostre sistema, que no sigui tan abrupta contra les nostres pròpies teixits, en aquest cas, i ajudar pues, a que no hi hagi una destrucció ràpida d'aquesta estructura de la mielina. Clar, la visió de la medicina xinesa envers aquestes patologies que són pues, que s'han descobert i que s'han investigat durant el segle final del segle XX, principi del segle XXI, pues, clar, la medicina xinesa parla amb uns altres termes, i però el tractament es fa igual, val? Llavors, clar, englobaríem la patologia dintre del desequilibri de la medicina xinesa des d'una manera holística. I la manera holística quina és? Pues és ajudar a la part que estigui bé i des de ajudar a la part, al tot, la part millora. Quina seria els òrgans? Al final, sempre, en medicina xinesa tenim 5 calaixos on podem tenir ubicades tot el que li passa a l'organisme. Pues principalment, hi ha dos grans calaixos a tractar dintre de l'àmbit de la medicina xinesa. Un seria la fusta, és a dir, el fetge i la vesícula biliar, i l'altre seria el ronyó, l'esfera de ronyó. Per què? Ronyó i també cor, però sobretot ronyó. Per què? Perquè quan fem una descripció de qui s'encarrega del cervell, i el cervell dintre d'aquesta malaltia és important perquè té molta quantitat de mielina amb ell, diem que la base material del cervell i del sistema nerviós seria el ronyó i estaria nodrit per la sang de cor. Val? Per tant, el que seria aquest equilibri neuroendocrí o el que nosaltres diem aigua-foc, s'hauria de mantenir en línia. Per què? Perquè si no, si hi ha inflamació, si generem un entorn inflamatori, que a vegades pot ser, no només parlem de coses que podem menjar, sinó també de coses del nostre entorn que pugui provocar a nosaltres una alteració que efectivament ens provoqui pues això, que es fabriquin productes proinflamatoris, com poden ser interleucines, factors tumorals, val? Hi ha molts agents estimulants externs actualment, pues, com poden ser ambientadors, wifis, bueno, un munt de coses que ens envolten, que no som conscients, però que el cos està prenent aquesta, o capta, val? I pot provocar una inflamació. Pues bé, nosaltres, si haguéssim de fer una classificació, diríem que hi ha 6 grans grups. Val? El primer grup seria el que nosaltres diem flema calor intern. És a dir, la flema, quan diem flema, diem algo que obstrueix el pas natural d'un canal. Val? Un canal, al final, és una via de comunicació i el nervi, com no pot ser d'una altra manera, actua com una via de comunicació física. I en calor intern ja hem dit que normalment es provoca una inflamació. Per tant, el que faríem seria pues, donar substàncies o punts que anessin encaminats a treure aquesta flema i baixar aquesta calor interna. Això podria ser una primera part. Una segona part, un calor humitat, que el que està fent és fent malbé o afectant els tendons i lligaments. Per què? Perquè hem dit que una de les manifestacions que pot haver-hi pues, és que tinguem com calambres o com que es queda perdre la sensibilitat, val? Pues això vol dir que hi ha un calor, hi ha una humitat, en aquest cas la humitat és un grau més gran de la flema, per tant que ja fa pues, inclús que això, pues, que no tinguem la sensibilitat que podem tenir. Per tant, pues, faríem tractaments en aquesta via per treure la humitat i per ajudar a treure calor. Després podem tenir el que en medicina xinesa diem una insuficiència de sang que engendra vent. El vent què és? El vent al final és un moviment involuntari. Pues aquestes parestèsies, aquestes calambres que podem tenir és aquesta manifestació del vent. I el vent té una característica molt important, que és erràtic, és migratori, és a dir, que te pot fer o pots tenir la sensació amb una articulació o en una part del cos, però demà o a la tarda pues, pots tenir-la en una altra part del cos. Per tant, vol dir que és una manifestació d'aquest vent. Llavors, el que faríem seria nutrir aquesta insuficiència de sang. La sang té tres aspectes fonamentals dintre de la medicina xinesa. Un seria la part de la hidratació, un altre de la nutrició i un altre de termorregulació. Per tant, si nodrim la sang o la mobilitzem, el que fem és que baixar aquestes sensacions que pugui tenir la persona en alguna àrea concreta. Després podem tenir, com hem dit abans, pues, el que seria el nucli dur d'aquesta patologia, que és una insuficiència de sang de fetge i el que en medicina xinesa es diu el yin de ronyó, o sigui, de la part més material del ronyó. I hem dit que la sang de fetge, tot el que és sang, és a dir, que flueixi de manera normal, els xinus diuen que el fetge és el que emmagatzema la sang del cos, per tant, i també té una funció, té moltes, però una d'elles també és una funció endocrina i moduladora del nostre sistema farmacològic, pues, el que fem és filtrar o ajudar el fetge pues, a que no hagi aquestes partícules proinflamatòries i en paral·lel ajudar el ronyó pues, a que estigui el més fort possible. Si està fort, fa que la mielina pues, tingui aquesta capacitat de no desfer-se, val? Com de fer front. Una penúltima seria pues, una insuficiència de yin i chi generalitzada, és a dir, seria com una evolució. Quan ja tenim, hem dit que sentim fatiga, que la fatiga és una manifestació prou important o inicial, com a mínim, de la patologia, i si nodrim tot el que és l'esfera del chi, és a dir, de l'energia i del yin, pues el que estem ajudant, al cap i a la fi, és de que tinguem els nutrients suficients a l'organisme en l'equilibri perfecte perquè no pugui haver-hi o hagi la menys inflamació possible i un estadi de no cansament per part del pacient, que això també és important, perquè al final es tracta no d'aturar, o sigui, no de resoldre el tema, perquè el tema segurament no resoldrà, perquè encara no n'hi ha, ho podem retardar, val? Pues el que hem de fer és ajudar això, a retardar aquestes manifestacions, i això ho nota el pacient en el seu dia a dia, pues això, pues no tenim sintomatologia, val? Com a mínim. I per últim, pues seria pues una insuficiència de llant de ronyó. Una insuficiència de llant de ronyó vol dir que la sang que es genera nova pues no és capaç de nodrir tot l'organisme, en aquest cas el sistema nerviós, i com que no hi ha una reposició, pues precisament pot haver-hi una pèrdua del material mielínic a nivell general. Aquestes serien les grans trets, val? Perquè això és, o sigui, les classificacions és el que tenen, les classificacions és efectes de poder veure com ve el pacient, però al final hem de mirar com ve el pacient i quines són les seves manifestacions, mirant evidentment el pols i la llengua i fer un anamnesis pues, per veure quan té parestèsies, què li afecta, i a partir d'aquí pues, encabir dintre d'un síndrome i fer el tractament pues, perquè millori. No tenim altra, des de la medicina xinesa no tenim altra cosa.
0: Has vist que durant aquesta última explicació doña Virtudes ha estat callada? Saps per què?
1: Sí.
0: Perquè s'estava prenent el pols per veure el que deies tu, veure si tenia els símptomes o no.
2: És muy peligroso esto. Cuando te dan síntomas los tienes todos. ¿Por qué será? Por la edad no, ¿eh? Por la edad no.
1: No.
0: Per la
1: edad. Perquè pensé una cosa que la
2: ha dicho cognitivo, digo, a mí se me va la cabeza, ¿eh? Últimamente.
1: Bueno, en properes sessions sí. Parlarem de la resta de malalties degeneratives, val? Del Parkinson, de l'Alzheimer i de l'ELA.
0: Doña Virtudes les té totes.
2: Yo el Parkinson solo lo tengo bailando de momento y que me dure muchos años.
0: Una persona...
1: Més que res, això és el que volia comentar. Sobretot molt important, que la gent no pensi que si tenim formigueig, un formigueig pot ser, potser, per una artrosi que tenim als discos intervertebrals i que fa una petita compressió del nervi i, clar, es provoca la parestèsia. Clar, això no vol dir que tinguem esclerosi múltiple, eh? Que això és un tema més senzill, és un tema de l'edat.
0: No, però si tens
1: això no té
0: formigueig...
1: Cura. Si això tens... no té cura, eh?
0: Si tens formigueig... Que no té cura, sí, home, sí. Si tens formigueig, el que et diu internet és que tens un atac de cor, eh?
2: Ostres!
1: Ah, sí?
2: Jo no lo miro, no le hago mucho caso al chat, com se llama ese? Sí. Yo qué sé, yo lo bautizo. Pero yo no hago ni caso, porque si empezamos a hacer caso, al final
0: bueno,
2: tenemos de todo.
0: Doña Virtudes no fa cas de res.
2: De sí, nada.
0: Només faltaria ara que fes cas a ChatGPT.
2: Yo voy a mi bola. A mí no tengo
0: molt bé, doncs. Senyor Rivero, una altra vegada ens has explicat una altra malaltia.
2: A mí me encanta oírlo, porque sabe, este hombre sabe.
1: Bueno, no sé, intentem, de lo poc que sabem, bueno, pues com a mínim, aportar llum a la foscor, no? Com diuen.
0: Això de la llum a la foscor ens ho apliquem tots a diferents coses i al final, escolta'm, tindrem tants focus que quedarem enlluernats, eh? Sí. Però no, saps el que passa? Que quan un parla d'una cosa que l'apassiona, ho transmet.
2: Sí.
0: I tu, parlar de malalties... Em sap molt de greu. Em sap molt de greu.
2: Ell les cura o procura curar-les.
0: Molt bé. Doncs, Joan Alfons Rivero, moltes gràcies per enllustrar-nos d'aquesta manera. Avui hem après tots una cosa nova, una cosa que jo no sabia que tenia, que era això de la mielina. La mielina no sabia que tenia, ja sabem ara que tenia.
1: Ens recorda del cable. Del plàstic del cable.
0: El plàstic del cable, vale, d'acord, doncs això. Doncs resulta que tenim cables i tenim cables que van en plàstic.
2: És que el cuerpo humano es muy, es tan perfecto que da miedo.
0: Da miedo. Doncs vinga, Joan Alfons Rivero.
1: Una forta abraçada.
0: Una abraçada.
1: Fins la propera.
0: Salut, adéu.
1: Salut.
0: Res, nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per el Lluís Blanc als controls i muntatge musical, Marga Silvestre a la producció, Jordi Álvarez, Ramon Reyes, Pilar Bou, Joan Alfons Rivero, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Desitgem que tingueu una molt bona setmana i recordeu, per sobre de tot, sigueu feliços. Salut!

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no? Baby squirrel use a sexy motherfucker.

I si acabeu de posar la ràdio, heu de saber que hi ha hagut acord, preacord, en diuen de moment, entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats de cara al que queda de trimestre. Per tant, les protestes que hi havien convocades segurament no es faran. De seguida ho tornarem a explicar resumidament per si us acabeu d'incorporar a l'antena de Catalunya Ràdio, una hora en què també connectarem amb Beirut. Avui Netanyahu ha anunciat que el seu exèrcit continua avançant cap al nord, cap al Líban, i que ja ha passat més enllà del riu Litani.

0: I també, si esteu escoltant ara la ràdio i no ho veu fer ahir, doncs esteu d'enhorabona, perquè normalment l'Àlex Gorina el tenim els dijous, però aquesta setmana serà en divendres, que parlarem de cine. D'entrada es mullarà de les pel·lícules que arriben aquest cap de setmana als cinemes, a la cartellera. Amb quina es queda l'Àlex? També ens plantejarà alguna proposta per al cap de setmana una actriu que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure i que potser vinculeu amb la companyia La Calòrica. Ja sabeu que els divendres conversem sempre amb alguna personalitat del món de la cultura. Avui és Júlia Trullol. I com sempre, avui també tenim una oient misteriosa, a qui cedirem l'última paraula avui. Ens escolta des d'una ciutat on dimecres que ve començarà una bogeria de 5 dies seguits. Ho entendreu bé a la recta final del Catalunya Nit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I anem entrant a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 29 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. Aquest ha estat un acord lent, acostat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació.
3: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. De moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
4: Aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita.
5: Nosaltres ens agradaria moltíssim poder participar de la consulta que es faci al conjunt de la plantilla, tant amb USTEC com amb Intersindical, que són els sindicats amb els que hem fet les dues consultes anteriors, però evidentment nosaltres farem una campanya perquè es voti en contra d'aquest acord.
6: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
7: No es pot aguantar, estic de mal humor.
8: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
9: No m'agrada la calor.
10: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps.
11: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
12: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
13: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear, això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix, però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem.
14: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
15: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
9: Ucraïnski dron.
16: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les esquiantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 7 minuts és la notícia a aquesta hora. Us l'estem explicant aquí en directe al Catalunya Nit. Finalment, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector han tancat un principi d'acord després d'una nova jornada de reunions maratonianes. Aquest preacord contempla un increment salarial al voltant dels 600 euros durant 4 anys. Anem de nou fins a la seu del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Explica'ns, recorda'ns què diu aquest principi d'acord que ara faltarà que ratifiquin els docents.
2: Doncs sí, ha estat una nova proposta econòmica de 50 euros més respecte a ahir, això ha convençut finalment els sindicats. L'augment correspon a aquest nou complement que el govern va oferir aquesta darrera setmana i que finalment seria d'uns 170 euros. Tot plegat, aquí s'hi hauria de sumar aquest increment del complement específic, que també fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí 4 anys arribi i superi per poc els 400 euros, que és el que demanaven precisament alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros pels mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Això pel que fa a la qüestió salarial. Pel que fa a les dotacions, el preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva. També s'acorda amb la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i la disminució progressiva de ràtios fins a arribar a 20 alumnes a primària i 25 a secundària. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després, deia, d'una negociació molt dura.
3: Unes millores retributives en el col·lectiu docent arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Quanta gent?
2: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, destacava que l'acord, a més, permet millorar aquesta pèrdua del poder adquisitiu.
4: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines.
2: Qui s'ha aixecat aquesta tarda a la taula ha estat la CGT intersindical i també el sindicat COS. Precisament la CGT diu que el govern no ha acceptat cap de les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular l'increment salarial a l'IPC i també doncs, a reduir ràtios a partir del curs 2027, entre d'altres qüestions, per exemple, que les condicions del personal d'atenció educativa siguin les mateixes condicions laborals que la resta de professionals.
1: Doncs ha estat una jornada maratoniana per als sindicats i per als responsables del Departament d'Educació, però també per als nostres companys, per al Raül Orgales, la Unitat Mòbil i la Maria Costa, que ens ho han explicat molt bé avui durant tota la tarda i fins ara que són les 11 i 10 minuts i ho van fer-ho ahir i abans d'ahir, etc, etc. Gràcies, Maria. Bona nit.
2: Bona nit.
1: I avui que hem tingut la mirada també molt posada a Washington per si Trump acaba sortint i anunciant que té un acord final amb l'Iran, està reunit ara mateix i fa estona que hi és, i això de fixar-nos tant en l'Iran no volem que ens faci perdre de vista com s'ha complicat la situació aquests últims dies al Líban. Per això connectem ara en directe també amb la nostra col·laboradora i periodista del Periódico a Beirut, és l'Andrea López Tomàs. Andrea, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
1: D'entrada, Netanyahu avui ha proclamat que el seu exèrcit està avançant direcció cap al nord i que ho estan fent amb molta determinació.
5: Sí, el primer ministre israelià ho ha confirmat avui, però ja fa dies que es reporten moviments de tropes israelianes en profunditat al territori libanès. També en aquesta escalada que s'està registrant aquesta setmana, ahir mateix va tenir lloc el primer atac a Beirut, que hi ha hagut des de la treva en un barri que no estava sota influència de Hezbollah, n'hi havia hagut un altre, però en aquest cas es tractava d'un suburbi del sud de la capital que no estava sota sota influència de la milícia, que és precisament contra qui Netanyahu ha dit que vol intensificar les operacions, que ha ordenat a les seves tropes intensificar les operacions per precisament acabar amb Hezbollah. I veiem que, com tu bé deies, estan molt, molt vinculats al destí del Líban amb el destí de l'Iran, perquè Netanyahu no està gens content amb com avancen les negociacions entre Iran i els Estats Units, perquè sap que Teheran defensarà que el Líban formi part de qualsevol tracte i que això farà que potser Washington, doncs, d'alguna manera li acabi retirant aquesta carta blanca a Tel Aviv per seguir atacant el Líban. I com dèiem, en aquesta mateixa línia d'intensificar operacions, hem vist com no només s'han mobilitzat més reservistes a la frontera amb el Líban, sinó que també s'ha ordenat a tota la població del sud del país que es traslladi al nord del riu Zahran, que és un riu que es troba a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel, perquè des d'aquesta setmana l'exèrcit israelià considera que tot el sud del Líban és zona de combat.
1: I la conseqüència de tot això és que aquests darrers dies estem veient, malgrat que ho expliquem poc segurament, però que està creixent la xifra de víctimes.
5: Sí, exactament. Les pèrdues humanes són brutals i no ens hi hem d'acostumar, però és veritat que cada dia s'estan enregistrant desenes de víctimes mortals. Només avui els exèrcits israelians han matat a 32 persones i desenes més han resultat ferides. Estem parlant de que en total, ara mateix, des del 2 de març, que és quan va començar la guerra al Líban, hi ha hagut unes 3.355 víctimes mortals, un número que probablement quan acabem aquesta connexió hagi augmentat, perquè ara mateix Israel segueix atacant el sud del Líban i l'est del Líban, que és on es concentren la majoria dels atacs, però que aquests atacs afecten a tot tipus de població, perquè entre aquestes víctimes mortals trobem a 234 nens i nenes que han perdut la vida en els últims mesos i 137 persones són personal sanitari. També crec que és molt important destacar, perquè veiem la gravetat de la situació i també perquè posem una mica sempre entre cometes, no, quan parlem d'un alto el foc o d'una treva, perquè aquí l'enorme gruix d'aquesta xifra, gairebé 1.000, de les víctimes mortals han estat assassinades precisament durant aquesta treva que va entrar en vigor el passat 17 d'abril. Per tant, estem parlant de només un mes i mig, més d'un miler de persones que han estat assassinades, i a tot això se li suma la crisi humanitària que pateix el país, amb una quarta part de la població que encara segueix desplaçada i que no pot tornar a les seves llars.
1: Doncs són, efectivament, xifres terribles, i de moment Netanyahu no sembla que tingui intenció de fluixar. Andrea López Tomás, moltíssimes gràcies una vegada més per haver conversat amb nosaltres.
5: A vosaltres.
1: Hem arribat a un quart de 12, fem una pausa per la publicitat i a la tornada conversem amb Júlia Trullol.
0: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
8: 37.118 37118 sèrie 101.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
9: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
10: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
11: És com un soroll de fons que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
10: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
0: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
12: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
14: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 18 minuts i ara estem molt feliços de posar-nos tràgics.

0: what it's about. There's something evolving.
1: Fins al 21 de juny, la nostra convidada d'avui puja a l'escenari de la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure per posar-se la pell d'Antígona, filla d'Èdip, tot un símbol de resistència i reivindicació. Aquesta nova versió d'Antígona la interpreta l'actriu mallorquina Júlia Trullol.
2: Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que obeir les seves ordres.
3: Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
1: Júlia Trullol, vas molt forta, eh? Bona nit.
4: Bona nit, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Hosti, com hi vas? Escolta, contra Antígona, quin tros de paper, no?
4: Sí, no, no, i tant, i tant. Un gran mite fundacional del teatre i de la història del teatre. Un honor.
1: I tant. I a més, si ens mirem la teva carrera, potser també un personatge diferent, eh?
4: Sí, mira, sí, una de les coses que deia l'Andrea Jiménez, que és la directora, que viu a Madrid i que, per tant, no té molt controlat el sector i què fem una mica cada un, em deia, a mi m'havien dit que tu eres una actriu molt còmica, que tens una companyia que fas coses molt còmiques, però com t'agrada la intensitat? Això va ser una de les primeres coses que em va dir i vaig pensar, ostres, doncs sí, també, i tant que sí, i és xulíssim poder tenir aquesta oportunitat, la veritat.
1: Recordem, ho has dit ara, dirigida per Andrea Jiménez, amb dramatúrgia d'ella i també de Victòria Spunzer, que aquí ja estem posant noms sobre la taula molt importants, i una de les coses que crida l'atenció és que a cada funció feu pujar espectadors a l'escenari.
4: Exacte, sí, hi ha un cor grec, que és aquest ente que es va anar perdent durant la història del teatre, però que existia en el seu moment, i l'Andrea va proposar des del principi recuperar-lo i posar un cor grec amb un corifeu, que sí que és la Olga Onrubia, que és una de les actrius, però un cor contemporani, un cor que surti amb representació d'aquesta platea que tenim aquesta nit, no? Perquè cada dia és diferent, i una mica, que és el que passava a la Grècia Antiga, una mica representació de la democràcia, no? I d'aquesta societat. Llavors, sí, convidem a 14 espectadors i espectadores voluntaris i voluntàries a que vinguin a viure la tragèdia a primera mà i fins i tot que es posicionin i que juguin una mica amb nosaltres i per això fa que l'experiència sigui cada dia tan diferent i tan especial i tan en present, que és lo bonic, jo crec, d'aquesta proposta, també una de les coses, que és present absolut més enllà de la trobada del teatre, per aquest fet de tenir aquestes mirades sobre l'escenari.
1: I poden dir una mica el que vulguin, és a dir, no repeteixen les frases que els hi marquen, sinó que, com ho veieu? O...
4: O sigui, ells van pujant i se'ls ofereix una audioguia. Hi ha la Mònica Molins, que és una facilitadora que els guia i els assisteix en cert moment, i sobretot el que reben són invitacions, són indicacions d'invitacions de posar-se a favor o en contra d'un personatge, de poder repetir frases si els hi ve de gust o no els hi ve de gust, però sobretot són invitacions depenent de com se senten o el que pensen del que està passant en aquell moment a la ficció. Llavors el contrast aquest entre una persona que ha pujat avui a l'estat des de la seva realitat d'avui en dia i una tragèdia de fa tantíssims anys, doncs és un contrast molt xulo que porta a cada dia sorpreses, la veritat.
1: Clar, ostres, sí, i de voluntaris no en falten, perquè jo em posaria molt nerviós, jo m'amagaria per allà darrere, eh?
4: Bueno, ja, de tot, t'haig de dir que de tot, però per sort s'ha pogut fer cada dia, perquè això sí que s'adverteix, si no hi ha 14 voluntaris o voluntàries, l'espectacle no es pot fer, per tant, qui... sempre hi ha algú que se'n fa càrrec i diu, vinga, va, doncs seré jo.
1: Clar, no, està molt bé. Escolta, com definiries Antígona? Com ens l'hem de mirar avui?
4: El personatge té moltes maneres amb la que podem relacionar-nos-hi, però sobretot en aquest procés, i que ha sigut un procés llarg i preciós, i a més el Teatre Lliure ha facilitat que sigui durant tota la temporada, que hem tingut residències artístiques, o sigui, ha sigut un procés poc habitual, per dir d'alguna manera, però el que he pogut com corroborar des del primer moment és com d'arraigat està el mite. Llavors, per mi va ser una mica el repte de a veure com em relaciono amb encarnar i posar-li pell i veu i mirada i sentiments i com interpretar un mite tan entès i tan arraigat des d'un lloc tan concret. Perquè t'haig de dir que el títol és Contra Antígona, que no és tant anar contra Antígona, però sí que hi ha una mica com potser de posar en contrast aquest col·lectiu que puja envers les heroïcitats una mica individuals, no? Però sí que al final el mite el tenim entès, i el tenim entès d'una manera molt, molt, molt concreta, i s'ha de dir que per ara almenys la gent que puja a jugar amb nosaltres hi ha poca dissidència, hi ha poca dissidència, però benvinguda és tota la que sigui, tant a favor com en contra, evidentment.
1: Doncs està molt bé el que plantegeu, i aviat l'òpera dels Tres Rals.
4: Sí, sí, sí, no, la veritat és que aquesta època preestiuenca, mare meva, o sigui, estic feliç i estic molt agraïda de les oportunitats que estic tenint, perquè tant a Contraantígona amb l'Andrea Jiménez, una gran capitana, com amb l'Òpera dels Tres Rals, amb Marta Pazos, o sigui, dues dones potentíssimes amb un carreron, i estic gaudint moltíssim. I sí, sí, obrirem, tenim el privilegi d'obrir la 50a edició del Festival Grec, i estarem allà al Teatre Grec fent tres funcions, i després a la tarda ho podrem fer al Teatre Lliure, que també fa 50 anys. I, bueno, la meva carrera personal està molt arraigada també al Teatre Lliure, llavors jo no puc ser més feliç d'estar en aquesta festa. I clar, moltes ganes, perquè també és un personatge bastant diferent, cantant una miqueta, amb orquestra, música en directe, bueno... Bueno, sí, una aventura.
1: Vas molt forta. Les persones que ens estan escoltant ara, per si no t'identifiquen ja, que jo crec que sí, hi posarem també com a pista ja definitiva, que sí, que és la de la Calòrica, que la gent està aquí dient, és ella o no? Sí, sí, perquè encara no n'hem parlat. I per cert, nascuda a Palma, que avui és un dia important, perquè hem posat aquí la Balanguera, perquè es veu que fa 100 anys que es va estrenar la versió musicada, i avui s'ha cantat a moltes places.
4: Ho he vist avui també, la veritat és que no en tenia ni idea, i avui ho he vist i he dit, ai, casa, clar, casa. A veure, porto més de mitja vida, i a més, veure que jo no xerro molt amb mallorquí, però la gent que em diu, ah, ets mallorquina, xerro amb mallorquí, per favor, i jo ho intento, però m'acosta moltíssim. Però m'encanta, i a més, vull dir, ara que m'has mestrat la Balanguera, dic, vinga, ara és el moment.
1: És que sona tan bonic el mallorquí, sona tan bonic.
4: Oh, la veritat és que sí, però duc més anys aquí a Catalunya, i és una cosa que, bueno, mos passa molt de mallorquins i mallorquines, que simplement giram l'accent, però bueno, els tenim a mà, els dos, tant el com central barra principat com els de Mallorca, el tenim a mà.
1: Acabes de fer aquí un gir espectacular. Escolta, seguiríem parlant, però aquí els divendres sempre conversem amb alguna persona de l'àmbit cultural, i acabem amb dues preguntes. Una és si haguessis de dir alguna notícia d'aquesta setmana, quina destacaries? Júlia.
4: Mira, jo, o sigui, ara no he sabut fa res, perquè a més tampoc no he pogut estar molt connectada després de la funció, però que hi ha hagut acord amb els mestres, però per mi és com, si he de remarcar una notícia de les últimes setmanes que no sigui només aquesta, és la vaga i la lluita dels docents i les docents que estan portant a terme, que suport absolut, i em sembla una gran lliçó, i si no defensem els nostres sistemes públics d'aquesta manera, no sé on podem arribar a parar. Per tant, per mi és el més remarcable ara mateix, és això.
1: Doncs mira, Teatre Lliure, que també és teatre públic, i has fet referència a l'educació. I per acabar, va una proposta cultural, a banda de venir-te evidentment a veure't al teatre, què triaries?
4: Mira, doncs, evidentment, a Contraantígona estarem encantats i encantades de rebre-us al Teatre Lliure de Montjuïc, però també et diria, mira, et diria qualsevol proposta que estiguin fent ara mateix al Teatre del Raval, perquè s'acaba de reobrir aquest teatre, i reobrir sales de teatre o obrir-nes de noves sempre és una gran notícia, i està bé que hi puguem donar suport, i més al Raval, que al final és el centre, i també és un barri que últimament està tenint com una premsa una mica estranya, i no, escolta, la cultura al centre, i endavant amb el teatre.
1: Doncs queda apuntat, i ens encares molt bé de cara al cap de setmana. Júlia Trullol, ha estat un plaer saludar-te aquest divendres.
4: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis.
6: Amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
10: sí, estan lligats, estan sí. Fusionats.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
11: Waiting round the bend.
0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias
11: and me.
0: I Agnès Marquès.
12: Nit de sessió golfa i ja tenim aquí el golfo, perquè sí, d'una altra manera no...
13: Com m'agrada!
12: Que sí? Àlex Urina, bona nit.
13: Bona nit a tothom.
12: Vinga, el joc habitual, comencem per de tot el que arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si estem en temporada alta o baixa, això...
13: Aquesta era temporada baixa, però no havia anat tan bé al cinema en els últims 10 anys com estaran aquests últims 6 mesos.
12: Ah, sí?
13: O sigui que està produint-se una mena d'espectacle de gent a les sales que de cop i volta et fa respirar amb una mica de satisfacció i d'alegria, eh?
12: Que bé. Sí.
13: No tots són Michaels. Afortunadament també hi ha pel·lícules petites que tenen molt d'èxit.
12: I tant. Doncs va, de tot això que arriba aquest cap de setmana, amb què et quedes? Quina és la joia?
13: Doncs mireu, jo no sé si recordareu que fa dues setmanes us vaig recuperar una pel·lícula que es deia L'amigo silencioso,
12: sí,
13: que parlava entre tres històries d'un arbre,
12: sí,
13: un ginkgo biloba, doncs que torna a sortir, no aquest arbre, però un de similar, de 290 milions d'anys de existència,
12: wow,
13: que està dit de seguida, eh? Bastant més antic que la humanitat, a una pel·lícula que s'ha estrenat, demà s'estrena, que es diu Què te dice esa naturaleza.
14: Más un da, que es corregeso.
13: I com que t'ho diuen en coreà, doncs jo ja us començo a traduir la pel·lícula immediatament, perquè és que inútil. És la nova pel·lícula d'un senyor que fa dues cada any, va traient branques sense parar, que es diu Hong Sang-soo, un mestre total de la conversa, de la beguda i del respecte. Generalment, a les pel·lícules sempre hi ha un moment que tu t'obres al voltant d'una taula, veu, sense parar, se li va la olla, hi ha una crisi i tot es recondueix finalment. I aquí tens una altra vegada aquest efecte afectuós sobre la relacions humanes que havíem comprovat en pel·lícules com Ahora sí, antes no, Mujer en la playa, Un hotel a la orilla del río, però molt maques aquestes pel·lícules, per tant, demà teniu una altra i aprofiteu, no espereu 290 milions d'anys
12: no,
13: a poder-la veure.
12: Interessant aquesta fórmula de la taula al veure i a la taula al veure i a veure què passa i com ho reconduïm. Va, doncs tenim joia apuntada.

0: Qatar, no? Dirigides llavors per Antoni Ramallets i amb una capitana que es deia Imma Cabeceran. Ara, Alexia Putellas resulta que va i se'n va. Bé, doncs, llàstima, però en tot cas, així va sonar aquesta victòria.
1: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana.
0: Bueno, una revolució que venia de lluny, perquè tot això va començar als anys 70, no? I hi va haver unes pioneres, i avui dedicarem l'espai a parlar una mica d'aquestes pioneres de l'esport detectades pel cinema i reproduïdes en pel·lícules que us vull recomanar.
2: Molt interessant.
0: Hi ha una que s'estrena precisament també demà, que es diu Pioneres, solo querían jugar, casualment. Parla exactament de com es va formar el primer equip femení a Espanya, dirigida per la gran Marta Díaz de Lope Díaz, que sembla de l'època de Cervantes.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije.
4: Ahora hay que buscar a la jugadora.
3: Necesito saber quiénes son las mejores.
5: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
5: Mira.
0: De manera que, a banda de poder veure la pel·lícula de Jafar Panahi, Offside, que parlava de quan a l'Iran les dones no només no podien jugar a futbol, sinó que no podien anar als camps de futbol a veure com jugaven els homes, us recomano aquestes pioneres, que evidentment expliquen una història que, de totes maneres, ja s'havia explicat, però un punt de vista completament diferent, a un bodri divertidíssim espanyol de Pedro Massó, del mateix any 1971, que es deia Las Ibéricas Fútbol Club.
6: Incoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal, luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala, y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita, una delantera de primera división.
0: És indecent. O sigui, ells tots pel cognom, elles, Piluca, Chelo, i realment explicava com realment va començar a jugar a futbol i els homes anaven a mirar el que no podien veure habitualment. L'andisme pur i dur. Descripció d'època absolutament perfecta. Amb Manuel Gómez Bur fet d'entrenador i José Sacristán fent del massatgista de les senyores. Xistes d'aquells, us podeu imaginar, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Això va coincidir amb un partit mític que va tenir lloc el 4 de gener del 1971 a l'Estadi de Vallecas, que també va ser filmat i que podeu recuperar a la pel·lícula aquesta cosa abans, Pioneres, on van combatre les folklòriques, un equip amb Lola Flores, Barujita Díaz, Rocío Jurado, Conchita Bautista, Rosa Moreno, contra les Finolis, és a dir, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Maradaso, etc, etc. Aquest país no tenia remei. Aquestes pel·lícules ho van definir a la perfecció. I qui no va fer una altra que es deia La Liga es cosa de hombres, jugant amb la Liga de Futbol i la Liga, o la Camalliga, de les dones.
2: Aquest
0: sentit d'humor. Jo crec que anem a capbussar-nos i refrescar-nos una mica de tanta misèria amb una pionera de la natació que es deia Trudy Idel.
7: He decidido cruzar el canal de la Mancha.
8: ¿De qué estás hablando?
7: Nadaré a través del canal de la Mancha.
8: No, yo estaba diciendo...
7: No estoy preguntando. ¿Me pasas el pan?
9: Una mujer no pasará de los 11 kilómetros.
10: Si ella lo intenta, morirá.
11: ¿Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir?
7: ¿Qué pasaría si lo logro?
0: Trudy Adam era alemanya, però vivia als Estats Units. L'interpreta Daisy Ridley, l'heroïna última de Star Wars, en una pel·lícula titulada La joven i el mar, que ha vist molt poca gent, de Joachim Rønning, que explica precisament aquesta gesta d'aquesta dona, que va ser or el 1924, estem parlant de primers de segle, eh? Sí, no és una història contemporània, no? I que va fer la primera que va travessar el canal de la Mànega l'any 1926 i que realment va demostrar una capacitat de supervivència i d'autoexigència i, a més, de resistència al fred, no? Una lluita contra el paternalisme i contra les meduses. És, jo crec, la descripció ideal, idèntica a la que veiem davant de la pel·lícula, que té un eslògan que m'encanta. Aquesta aigua salada que noteu a la vostra cara no és aigua de mar, són les vostres llàgrimes. Bé, dit això, us recomano que la recupereu i recupereu la història d'aquesta dona, comparable a la d'una heroïna de la marató, que es deia Catherine Switzer.
12: She only wanted to run the Boston Marathon.
13: Dad, go get her! Stop her!
12: And cross the finish line.
13: You guys, I see her!
12: Joanne Woodward. See how she runs. Next, on the Fox 25 Wednesday Night Movie.
0: Hey! El maratón de la senyora Quinn. Això és una TV movie de 1978 interpretada per Joanne Woodward, la vídua de Paul Newman, que per

0: És viva i té 96 anys i no se'n recorda de Paul Newman.
1: Ostres.
0: Interpretant sinó perquè té un problema de memòria, no?
1: Sí, sí.
0: I que interpreta aquesta senyora Catherine Switzer, que ara té 79 anys, i que a Dallas, a la Marató de Dallas de l'any 1968 o una cosa així aproximadament, amb un dorsal falsificat i havent-se registrat també sense permís, va entrar a la cursa i fins que els patrocinadors i el director de la cursa van adonar que aquella dona no podia competir, la van perseguir, li van intentar arrencar i treure de la cursa el marit i l'entrenador o ensinistrador de la dona. Van entrar en baralla amb ells, el van distreure i ella va continuar corrents i no va guanyar, però va arribar a la meta. És a dir, que va ser un triomf realment també únic i inesperat, perquè era una dona de casa seva, teòricament, que no feia més que córrer una mica pel carrer de tant en tant i va un dia va dir, vull fer una marató, i la va fer. I se'n va sortir amb ella. Una heroïna d'aquelles a destacar.
1: I que, acabarem... i que sembla mentida que als anys 60 una dona no pogués córrer una marató, increïble.
0: Estem parlant de que realment...
1: Fa 4 dies.
0: Aquí anava, eh? Acabarem amb l'alpinisme i un personatge que es diu Leni Riefenstahl. Era la directora de cinema nazi, per entendre'ns.
1: Sí.
0: Molta discussió al respecte. I que va ser la primera dona que realment era una escaladora alpina potent i imponent, que ho va filmar, que va fer d'actriu en pel·lícules interpretant in situ aquest paper, i va acabar dirigint algunes d'elles, entre altres Terra Baixa, adaptant la novel·la d'Àngel Guimerà.
2: Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha.
0: Aquesta mountain lady, Leni Riefenstahl, realment era la seguidora de dos patriarques del cinema de muntanya. Estem parlant dels anys 20-30, Mut primer del Sonor, Arnold Frank i Louis Trenker, que la van descobrir perquè volia ser ballarina, la van convertir en heroïna de les seves pel·lícules mítiques, recuperables, La muntanya sagrada, Prisioneros de la muntanya, Tempestat en el Mont Blanc i Terra Baixa, com us deia, i ella va acabar rodant dues pel·lícules també superbes, com és La luz azul. Després va ser pionera vivint durant 10 anys amb els Nuba a Àfrica i rodant-los directament i evidentment en perill per la seva vida, i va fer unes pel·lícules extraordinàries i va acabar amb gairebé 100 anys fent submarinisme i vivint sota l'aigua fins... va morir amb 101 anys i va deixar una última pel·lícula l'any abans de morir que es deia Impressions sota l'aigua, amb imatges mai vistes de les barreres del corall i de tot plegat.
1: I que la va fer amb 100 anys, aleshores.
0: I la va fer amb 100 anys, o sigui, realment una cosa inèdita. Clar, és una figura molt discutida per la seva ideologia, però realment va ser una pionera en una quantitat d'àmbits d'experiència personal i de cinema que no s'havia pogut fer mai perquè no havia anat ningú amb una càmera a rodar les pel·lícules. De manera que una cua final, és a dir, una cua que diu dones, sigueu encara més que els homes.

0: No puc traduir.
1: A veure, d'on l'has tret aquesta?
2: Doncs una vegada l'havia sentit, m'havia apuntat un títol, una frase, que diuen això, no? Dones, sigueu més que els homes. I vaig pensar, en el programa d'avui, aquestes pioneres han de tenir el dret de l'expressió en coreà.
1: El missatge serveix. Fins dijous, Àlex.
2: Fins la setmana que ve.

0: L'Àlex Gorina ha acabat molt fort, però a la rotativa també hi ha ritme, també hi ha ritme. Un minut i mig i tres quarts de 12. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Us han arribat les portades aquí a Imprinsa?
1: Sí, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'ara.
1: Doncs l'ara el titular que donen és sobre el tema d'educació i diuen conselleria i sindicats arriben a un preacord que no atura la vaga. Diuen els sindicats accepten dividits la proposta de 450 euros més al mes i 6.300 reforços per a l'escola inclusiva. Foto principal, imatge de l'acte de protesta que hi va haver-hi a Montserrat al matí. També destaquen que els préstecs de joves per comprar pisos s'amplien fins als 40 anys. I un parell de temes més que destaquen és que els Estats Units i l'Iran ultimen un acord pendent del viciprou de Trump i que l'OTAN només veu imprudència en els drons russos estavellats a Romania.
0: Molt bé, doncs això és el que diu l'ara i el periòdico.
1: Periódico, l'edició en castellà, també el titular sobre el tema d'educació, diuen sindicatos i educació pacten una subida salarial de 450 euros. Foto principal i les primeres pàgines del diari dediquen al tema del tardeo, amb la foto que es veu gent en un ambient festiu, i diuen el tardeo sacude el ocio en España. Más de la mitad de los locales ofrecen esta modalidad de fiesta, que supone ya el 26,5% de la facturación del sector. També destaquen en portada entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que diu hoy con un salario menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes. Destacan també sobre el tema del cas Zapatero, diuen el PP acusa a Sánchez de usar el Estado como escudo personal, entre cometes això, i un últim tema d'alerta sanitària, diuen el nuevo brote de ébola en el Congo desborda la respuesta epidemiológica.
0: Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit aquí a la rotativa. Raül, que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
0: I aquí no tenim el so de les màquines, però sí que ens han arribat també algunes portades via digital, eh? Marc Güell, què ens diuen els diaris?
2: Mira, tenim la Vanguardia que obre amb la notícia d'aquesta nit que els docents posen fi a les protestes a canvi de 400 euros més al mes. És menys del que estem explicant, però recordem que aquests 400 són sense tenir en compte la pujada estatal. Després arriben aquests 600 que portem explicant aquesta nit. La foto de portada és per Anthony Gordon, l'extrem anglès que ja és blaugrana, titulen a La Vanguardia, i també a un parell de titulars més en aquesta portada. La defensa de Jonathan Andic carrega contra la jutgessa que porta el cas, i també que els aliats del govern central pressionen Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. A El País, l'obertura és per Vox, que se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes, però la foto destacada d'aquest diari és per Carmen Calvo, actualment presidenta del Consell d'Estat, en una entrevista en què parla sobre les activitats dels expresidents, arran del cas Zapatero que hem tingut també aquests últims dies, i destaquen aquestes paraules: després del càrrec, la teva vida ha de semblar o s'ha de semblar amb la que tenies abans de tenir el càrrec. I també en portada que Junts i el PNB no votaran una moció de censura, però demanen, això sí, eleccions.
0: Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: 13 minuts per arribar a la mitjanit, se'ns acabarà el Catalunya Nit, se'ns acabarà la setmana laborable, però amb aquests 13 minuts encara hem de fer coses importants. Perquè tenim una oient misteriosa que avui no ha assegut aquí amb nosaltres a l'estudi, sinó que ens està escoltant des d'un poble, des d'una ciutat, encara que en nombre d'habitants semblaria un poble, però no, és una ciutat on la setmana que ve passaran coses molt grosses. Ella, la nostra oient misteriosa, tenia 12 anys quan per primera vegada es va posar un cap dels nans vells i va sortir a la plaça. Amb només 18 ja era titular d'un dels 4 capgrossos d'aquesta comparsa, que és una de les més emblemàtiques de la Patum. D'això ja en fa 28 anys i continua cada any sortint a la plaça. Diu que el que s'ha de tenir és traça i gràcia, més que no pas força. La nostra oient misteriosa d'avui és la Caral Casellas. Caral, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara parlarem dels nans, de la Patum, de tot el que ve la setmana que ve, però abans, pregunta obligada que us fem sempre als nostres oients misteriosos, has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
1: Ostres, sí, a més, totes les notícies eren superinteressants, però n'hi ha dues que per mi són molt importants i que em toquen de prop. Una és el tancament d'aquest acord o preacord entre sindicats i Departament d'Educació,
0: sí,
1: ja que soc professora. I, per tant, a part de la importància doncs, que té l'escola a la societat i el que això repercuteix per a tothom, no? Però per tota la societat, però doncs, a mi concretament doncs, també m'afecta perquè soc de... d'aquest sector.
0: Tu ets professora de secundària, d'institut.
1: Sí, sóc professora de secundària i l'altra notícia que també m'ha agradat molt i que també està relacionada amb mi és la de la presència de la tecnologia a l'ESPAU, perquè sóc professora de tecnologia.
0: Ah, doncs sí.
1: I m'alegra molt doncs, que la tecnologia pugui contribuir també a la societat de manera positiva, perquè moltes vegades sabem que la tecnologia també té com una cara negativa, no? I m'agrada que pugui contribuir i que fomenti aquesta equitat amb aquests detectors d'aparells electrònics i que, bueno, que al final els resultats que obtinguem de l'ESPAU siguin fidedignes, que és del que es tracta.
0: Clar, amb regles iguals per a tothom i tothom les mateixes condicions. Doncs veig que ens has estat escoltant molt atentament, tot i que no sé si tu, avui és divendres, dimecres comença el plat fort de la Patum i seran 5 dies seguits. No sé si ja tens nervis, tu, Caral.
1: Ui, sí, ja fa dies. Sí, sí. Nosaltres bé, comencem a fer massajos abans de Patum i ja comences a fer una mica de boca i a sentir aquest, una altra vegada tot aquest sentiment de Patum.
0: Clar, a Berga més o menys tothom és patumaire, és a dir que tothom s'acosta a la plaça, passa per allà i participa més o menys, però el següent pas ja és voler ser una de les comparses. Tu com vas decidir-ho això?
1: Bueno, jo ja de molt petita ja ho vaig veure a casa, doncs, perquè el meu pare també ballava els nanos i ja em portava també els assajos de la Patum infantil i ja des de sempre em va agradar i em va agradar precisament aquesta comparsa, no? Perquè normalment els infants, doncs, els crida molt l'atenció els gegants, el foc, no? Les guites i així. I jo des de sempre, la veritat, que m'agrada tot, però he viscut molt de prop els nanos i ja m'hi vaig interessar molt de petita perquè ho tenia molt a prop.
0: Els nans vells donen molta alegria. A veure, diuen que la Patum no es pot explicar, que això s'ha de viure, però estem a la ràdio i ens tocarà fer-ho. Per la gent que ens estigui escoltant, què són els nans vells? Com ho podem explicar, això? Potser capgrossos entendran més?
1: Sí, el seu aspecte és són uns capgrossos. En el cas dels vells, doncs porten tricorni i unes trenes molt llargues i pot ser que estiguin relacionats, s'assemblen doncs a miquelets, a soldats aquests soldats miquelets, no? I portem doncs unes bates, anem vestits dos blaus i dos vermells, i portem unes castanyoles.
0: Exacte.
1: I llavors anem ballant i anem tocant les castanyoles.
0: Quan veiem la plaça de Sant Pere de Berga, abans que hi entri una comparsa, està plena de gom a, gom, sembla que allà no hi pugui cabre res de res, i de cop quan surt una de les comparses, com és el cas dels Nans Vells, allà s'ha de fer una rotllana, un cercle, perquè pugueu ballar. Els que aneu a dintre del nan, que porteu el cap gros aquest posat, no sé fins a quin punt veieu alguna cosa o no, si us hi ubiqueu bé, i quin és el sentiment que teniu allà al mig?
1: És difícil, quedes bastant aïllat amb el cap del nano, quedes bastant aïllat i sents molt, és com una experiència molt intensa perquè sents molt la teva respiració, no? Sents com amplificat, quedes aïllat, però d'altra banda també tens com molta connexió amb la plaça i amb la música. Perquè, clar, recordem que a la plaça tothom és partícip de la festa. I llavors, per una banda, estàs aïllat, però el que t'envolta ho perceps com d'una manera més intensa. Ho captes com amb més força. I bueno, hi ha diferents moments, el nerviosisme de quan t'estan vestint, de quan et posen al cap, perquè clar, t'ho van fent tots els altres, no?
0: Clar.
1: I quan et porten a fora, que sortim amb un cordó, som diversos, molts col·laboradors de la comparsa que ens ajuden i que també ballen, no? Que també salten. Llavors fem una cadena humana i sortim a fora amb aquesta cadena. Gràcies a això, després, quan arribem a dins, podem obrir i podem garantir una mica que el salt vagi bé i que hi hagi suficient espai per saltar.
0: Clar, tu vas començar amb 12 anys, fins quan t'hi veus? És a dir, no sé si necessites molta energia, estar en forma... fins quan t'hi veus fent tu?
1: Doncs no ho sé, no m'ho he plantejat. Jo, de moment, vaig fent... De moment continuo mantenint aquella il·lusió, aquella espurna, i no sé, penso que mentre així sigui, doncs aniré seguint, no? I no m'ho he plantejat, la veritat, fins quan.
0: Això vol dir
1: d'energia, d'energia, sí, però bueno, és un ball que la veritat que com que al fer-lo tants anys i això, doncs... L'energia jo crec que al final quan ets a la plaça et surt i la plaça et fa vibrar.
0: Clar.
1: I la música.
0: Clar, de salts se'n fan diversos, però de nans sou només quatre, encara que hi hagi diversos salts i pugueu anar canviant. Quanta gent hi ha a la comparsa dels nans, per exemple?
1: A la comparsa som uns 15-16 potser. Uh-huh. Seríem doncs els quatre titulars i després doncs entre col·laboradors i així, doncs jo diria que 15-16 o potser fins i tot més, i són persones que també salten cada any, també tenen el seu salt, i després hi ha persones que només venen puntualment, que només venen doncs un apetum en concret. Els col·laboradors venen cada apetum.
0: Uh-huh. Si algú vol fer un salt de nan, per exemple, què ha de fer?
1: Bueno, s'ha d'interessar per la comparsa, la gent que comencem així, t'interessa per la comparsa, t'apropes, vens a ajudar, vens a fer rotllo, i vas col·laborant, vas participant de la festa, i bueno, doncs salta, i llavors també, clar, comporta un compromís molt gran també, perquè suposa passar-te tota la nit doncs allà, estan per la comparsa, sortint amb els nanos, i es viu d'una manera diferent els dies de plaça. Es viuen d'una manera diferent perquè tu tens un paper i no estàs, diguem, entre cometes, de festa.
0: Clar.
1: Llavors és un compromís, a part que també hi ha un compromís els dies previs i a posteriori també, de manera que no és només un compromís de dos dies, sinó que són diversos dies, i vull dir que en el fons també és sacrificat. Llavors la gent que va venint i que continua venint sempre, que s'interessa, doncs van formant-ne part.
0: Doncs ara posarem una cançó que no és la dels Nans Vells, però sí que és l'última que escoltarem avui.

0: eh?
1: A nosaltres ens trobareu aquí dilluns que ve a les 10 de la nit, a tot l'equip que fa possible aquest informatiu, gent que treballa moltíssim, com el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny, el Marc Güell i el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Si no us podeu esperar fins dilluns, es pot fer un tast del 3Cat en viu aquest cap de setmana a Montjuïc. Ens diuen que encara queden invitacions poquetes, però encara n'hi ha. Podeu entrar a la pàgina web i en podeu demanar fins a 4 per persona. Recordeu que, entre altres coses, per exemple, hi ha espectacle del Super 3. Dilluns hi tornem a les 10 de la nit i quan arribi el fil de la mitjanit cedirem, com sempre, l'última paraula avui. La tindrà la Caral Casellas, que està emocionada perquè dimecres comença la Patum de Berga. Caral, tot teu.
2: Val, doncs a mi m'agradaria acabar amb un desig. Doncs a veure, un dels trets diferencials de la Patum és aquesta transmissió de generació en generació. Llavors jo espero que sapiguem preservar-la, al igual que desitjo que sapiguem preservar la llengua catalana, perquè totes dues coses formen part del que nosaltres som. I res, visca Berga i visca la Patum!

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Mark Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors: Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, s'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa Sandra Rico diu a 3Cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador, amb bosc de ribera, que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixin 2 rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gil.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impuna després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors se li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que a l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça amb minoris hermosos, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
23: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: ¿Sabéis quién soy?
25: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
26: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
25: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
27: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
28: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
27: Absolutamente.
28: ¿Sobre qué iría?
27: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
23: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
29: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
30: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
29: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenem molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
29: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
8: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
23: 3Cat Info.
29: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
9: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
10: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
29: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
23: L'actualitat esportiva a fons.
29: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ª i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegre. El seu company a l'equip Bisma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.

0: Costa de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
1: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
0: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
2: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
3: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
0: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
4: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant 1 hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
5: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
6: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
5: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
4: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
7: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
4: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex

0: de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alícia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
1: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
2: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
4: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
5: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
4: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
6: Sí, senyors, dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
7: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
9: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
8: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adanon passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
10: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
11: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
12: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar, i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
11: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
13: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
11: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Anna Juan, una de les comissàries.
14: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etc.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor, que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla que més no ens podem perdre. Què més no ens podem perdre?
15: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Freixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
15: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
16: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
17: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
16: El Barça pagarà Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
18: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
16: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
19: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
3: 3CAT Info.
16: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
16: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Provítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és cinquè, el Joventut sisè, el Manresa desè, el Girona dotzè i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
20: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
16: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceu, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
21: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
16: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16ens de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0. 3CAT Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors: Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3cat.info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixin dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gil.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impuna després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: 3CAT Info.
0: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
23: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi, que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals, constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que a l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que dos de cada tres ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
5: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
7: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: ¿Sabéis quién soy?
24: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
25: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
24: No tenemos registro del contenedor. Ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
26: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
27: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
26: Absolutamente.
27: ¿Sobre qué iría?
26: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti que te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
28: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
29: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
28: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar a 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
28: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
8: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
3: 3CAT Info.
28: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
9: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
10: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
28: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
28: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer

0: 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
1: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
0: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
2: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
3: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
0: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
4: L'acord ha arribat divendres de la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant 1 hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
5: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
6: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
5: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
4: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
7: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
4: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
9: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament

0: de Catalunya, i per tant això fa que tinguem en el carrer doncs diferents serveis públics mobilitzats, perquè doncs realment doncs la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
1: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
3: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
4: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
3: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
1: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
5: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
1: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
6: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
1: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
8: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
7: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
1: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
9: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
1: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
10: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
11: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
10: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
12: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
10: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
1: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Anna Juan, una de les comissàries.
13: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
1: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
14: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
1: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
14: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
1: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: En David Ubach.
15: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
16: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
15: El Barça pagarà Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial para el director esportiu.
17: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
15: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
18: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3CAT Info.
15: I el futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
15: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdebeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
19: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
15: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceu, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
20: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
15: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa d'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en dos sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzents de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
2: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.